Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya, es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a 9:15, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això als estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Maçanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Cadascú ho fa bé. Però així del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades... bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades... i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: és un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esbrossament, alguna de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica doncs, d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament, perquè el ja s'havia jubilat. Sí, necessitàvem una fornada de gent jove que... Per continuar fent la campanya. Doncs, llavors la solució, més que anar a cridar gent de fora que tampoc conec, vaig acabar de decidir doncs, agafar gent jove i ensenyar-los-hi, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això. I llavors nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que fan anar els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats i, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir a les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè, si passem la pedra i... si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt...
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: És a dir, si aquí n'hi ha una...
3: Allà n'hi ha una.
2: Farem una altra.
3: I així.
2: Aquí darrere farem una altra.
3: Sí, sí.
2: El suro no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no... reboten.
3: I fort, i fortes.
2: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. I això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar... I a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè si no, es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè petites empreses i aquí molta cosa... N'hi ha. Però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta... a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb a bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem, però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran. Ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot. Tindran, com es diu, la paella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
3: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribi maig, ja anirem a pelar suro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després tu ho trobes a faltar. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro i fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
3: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, destral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
2: Gràcies a Rime de Rock and Roll. Un rock and roll de la salseta que es diu Vine Nene.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Los ejes de mi carreta, milonga.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules d'avui són pista de l'amistat, castells i correfoc. Pista de l'amistat. El grup musical L'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la pista de l'amistat. I les havaneres i la presentació del pubillatge marquen la nit d'aquest dijous a Tordera amb un canvi d'ubicació a la pista de l'amistat. Castells. El Parc de la Sardana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. Correfoc. Recomanacions de seguretat i consells per al correfoc de diumenge 23 d'agost. Avui és dijous 20 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial del Mosquit. Recorda el descobriment que va demostrar que els mosquits podien transmetre malalties. També es commemora el Dia Mundial de les Patates Fregides. El sant del dia és Sant Bernat de Claravall, un monjo molt influent de l'edat mitjana i va ajudar a expandir l'ordre del cister per Europa. L'aniversari famós hem de felicitar a James Marsters, que fa avui 64 anys, l'actor nord-americà, conegut especialment pel paper de Spike a Buffy the Vampire Slayer. Pels comptes enrere, falten 19 dies per al 8 de setembre, data d'inici del curs per a moltes etapes educatives, i falten 4 dies pel 24 d'agost per Sant Bartomeu. La previsió del temps avui un ambient calorós, amb núvols que poden augmentar durant el dia i la possibilitat d'algun ruixat o tempesta. Temperatures que aniran al voltant dels 30 o 31 graus. Demà el temps serà més inestable amb possibilitat de tempestes i una baixada de les temperatures. Avui, 20 d'agost, a Xàtiva se celebra un curiós concurs internacional de bevedors d'orxata amb fartons dins de la tradicional Fira d'Agost. Per l'agost, a les 7, ja és fosc i les hortalisses que cal recollir a l'hort, per exemple, és un bon moment pels tomàquets, pebrots, carbassons i cogombres. També es pot començar plantant siams, espinacs o raves de cara als mesos més frescos. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Lucea al carrer Amadeu Vives i la recollida d'escombraries és a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. El repartiment de l'aigua potable amb esmora, recordem, els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, el riu està sec i a les defuncions hem de lamentar la pèrdua de José Fernández Parra, de 70 anys, la cerimònia que es farà al tanatori demà a les 10 del matí. Pel que fa a les efemèrides locals, fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys, gegants, concerts, petanca i l'espectacle de Quim Masferrer, protagonistes del cap de setmana, i l'any passat el Pregó Infantil presentava avui les activitats de festa major per als més petits. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera per tornar a veure la conferència del Cercle d'Història. I acabem amb la frase cèlebre: l'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia, de Robert Collier.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Doncs sí, ara que tenim diners, què fem? Capítol 37 de la sèrie Se m'ha escapat el lloro. I en aquest capítol intervenen la Filo, la Nuri Pujol, Genaro, Joan Madrid, el lloro Kiko, la Nuri Pujol, el narrador, un servidor de vostès, i la Sandra, la Carme Treserres. La Filo remena catàlegs de luxe. El Genaro compta monedes amb una llibreta. Tot i que ara té milions, tot està per decidir. L'escenari està ple de caixes, de mudances, a mig obrir. Però sobre la taula vella, hi ha ampolles de cava, car, i copes de plàstic.
1: Genaro, que no ho entens? Que som rics, que si vull sopar llamàntol cada dia, puc. I jo el que vull és un creuer, un d'aquells on et posen el tovalló a la falda i balles al Titanic sense que s'enfonsi res.
2: Filo, que l'aigua mareja. I si hi ha una tempesta, jo vull el tren. L'Andalus, un tren on puguis obrir la finestra, olorar les olives, no el salitre, o el transcantàbric per menjar bé.
3: Pobres con dinero, pobres con dinero. Prr, pita, pita, que el tren s'escapa.
2: Calla, ocell de mai, l'augué.
1: Escolta'm bé, anirem a l'agència. Però res de trens de rodalies, eh? Vull luxe. Vull que em diguin senyora Filomena.
2: Jo el que vull és el tren a l'Andalus. Imagina't, vagons de l'any de la Picó, de quan els senyors portaven barret i les dones no cridaven tant. Un tren que va a poc, que si vols baixar a comprar una ensaïmada a l'estació, gairebé pots saltar en marxa.
1: Genaro, que la pell se m'està torrant de vellut des de que som milionaris. Jo necessito brisa marina, un creuer d'aquells que tenen escala de vidre i on el capità et convida a la seva taula per menjar caviar amb cullera de nacre.
3: Genaro, el Genaro té por al tauró. La Filó vol ser la rosa del Titanic. Pum, xof, tots al fons.

Mira, per tu, qualsevol cosa. Em vestiré tota de rosa. Aniré nua, faré el carrer. Seré dolenta, per tu no ho sé. Posaré bombes, faré mitjans.

0: L'agència és minimalista. La Sandra els rep amb un somriure professional que aviat es transformarà en desesperació.
1: Mira, he baixat. Lluitaré sola o al teu costat. Aniré en taxi o en autobús. Posaré pòsters, jugaré al mus. Prendré aspirines i si et va bé...
2: En què els puc ajudar? Busques alguna cosa exclusiva? Seychelles, Safari a Kènia... O vostès diran?
3: Jo vull un creuer, però no un qualsevol. Un on el capità s'assembli el de Vacaciones en el Mar.
4: Ni cas. Ella es mereix fins i tot el bidet. Jo vull el tren. A l'Andalusia, que diuen que és com un palau amb rodes, o el del nord, per veure vaques amb classe.
2: Doncs tenim el tren al Andalús. És una meravella. Belle Époque, molt de luxe.
5: Señores pasajeros, Perro Murga anuncia su arribo a la segunda estación. Si alguien desea consumir...

0: Oh, aquell lloro parla.
1: I massa. Escolti, senyoreta, en el creuer hi ha bufet lliure a les 24 hores? Perquè el Genaro, si no menja cada dues hores, es posa de mal humor.
2: I en tren, en el tren, si m'agobio, puc baixar a fer un cafè a l'estació. Per què? En un vaixell, si baixes, t'ofegues?
0: A veure, fem una comparativa. Al creuer tenim el Captain's Dinner. Al tren tenen la degustació de vins de Jerez i vistes al Guadalquivir.
1: Jo vull el creuer perquè vull portar el vestit de lluentons que em vaig comprar a les rebaixes de l'any passat i que mai m'he pogut posar.
2: Però, Filo, que a Galícia també pots portar lluentons mentre menges pop?
3: Pop, pop. Pop, palanega! Volem pop! Rics de pa sucat amb oli!

0: La Sandra està esgotada. El Genaro i la Filo es miren fixament.
1: M'hauran de perdonar, però hauran de decidir-se. Tren o vaixell?
2: Ai, mira, Filo, si anem al tren, et compro les arracades aquelles de diamants que vas veure a la joieria de la cantonada.
3: Les que brillen més que el far de Palamós?
2: Sí, aquelles mateixes.
3: Escolti, no hi ha un tren que vagi per sobre de l'aigua?
1: Ai, senyora, això encara no s'ha inventat.
3: Està bé, Genaro, anirem al tren del nord, però vull el vagó més car que tinguin, el que té bany propi i barnús de seda.
4: Barnús de seda! Quico, bon cacolets de luxe! Pipi, pipi!
2: Doncs adjudicat, el Transcantàbric i el lloro el deixarem a la residència de luxe, que allà hi ha una cotorra que parla francès.
4: Oh, la, la! Heu d'anar al paca! Som-hi!
0: La Filo s'aixeca, es col·loca les ulleres de sol al cap, com si fossin una diadema, i mira el buit en posat de diva de Hollywood. La Sandra es queda immòbil mirant-la.
1: Ai, Filo, quina fila que fa.
3: Està bé, Genaro, guanyes tu. Renuncio a les onades de 3 metres i el capità d'ulls blaus, de moment. Anirem a veure vaques a Astúries i a menjar llegums en un tren que tremola. Però escolta'm bé, que això quedarà escrit amb sang o amb tinta de calamar. Aquesta és la teva victòria, però serà la última en terra ferma. La propera vegada que aquesta família faci les maletes, no vull sentir el ferro de les vies. Vull sentir el salitre a la cara. Vull un creuer pel Mediterrani, que surti de Barcelona i ens porti fins a Roma, on em pugui comprar una bossa de mà que costi més que el teu tractor. Vull sopars de gala on ens haguem de vestir com si anéssim a un casament reial cada nit. Sí, avui trio el teu tren de fusta. És perquè l'any que ve em portis a una ciutat flotant amb piscina de luxe. Entesos, Genaro? Si avui hi ha favada, l'any que ve hi haurà llagosta sota els estels de Nàpols.
5: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza

0: I què hi diu el Genaro? El Genaro sospira profundament, es treu el barret i es neteja la suor del front amb un mocador de quadres. Sembla que s'hagi tret un pes de sobre.
1: Ai, Filo, m'has donat la vida, que jo ja em veia allà al mig de l'oceà, envoltat d'aigua per totes bandes, sense un arbre on agafar-me, i amb el cor a la boca cada vegada que el vaixell fes cloc. El tren, Filo, el tren, tot és diferent. El tren és com una casa que camina. Tu mires per la finestra i veus la vida passar. Veus l'or de l'un, la tanca de l'altre, la gent saludant des de l'andana, com si fóssim els reis d'Orient. Ai, és un luxe de senyor, ser senyor tota la vida, d'aquells que no tenen pressa. Menjarem com Déu mana, amb el plat ben ple i el vi que no balla dins la copa. I no tinguis por que si vols anar al Mediterrani, l'any que ve t'hi portaré. T'hi portaré encara que hagi d'anar tot el viatge amb una armilla salvavides posada i lligat al pal del vaixell, com l'Ulisses, aquell dels llibres. Però avui, avui, deixa'm que el maquinista toqui el xiulet, que el Genaro se'n va al nord.
2: Pisques, nuvis! L'any que ve tot l'aigua amb els ànecs! Paga, Genaro! Brr.

0: el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. Aquest és el tercer episodi de Crònica del Festival Celsius 232 d'Avilés. Si ens escolteu habitualment a Ràdio Tordera o a Ràdio Llançà, haureu sentit que hem fet dos episodis més, recollint el material de la cinquantena de xerrades gravades en aquest certamen d'Astúries. Avui encarem la recta final escoltant l'il·lustrador Tomàs Hijo, desgranant la programació de rol que hi havia al festival, rient amb les polèmiques declaracions del director de cinema Paco Plaza, director de REC, i escoltant les noves veus del doblatge espanyol. Sentireu declaracions com aquestes.
2: Hay una escena en Drácula, por cierto, que se pasea por el puerto a la luz del día con un sombrerito de paja, con un canotier, ¿vale? O sea, hay cosas ahí que es mejor no ilustrar. Eso se puede quedar en el texto.
3: El Cid era básicamente un Pokémon que solo decía ¡honor, honor, honor!
4: Entonces,

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules d'avui són pista de l'amistat, castells i correfoc. Pista de l'amistat. El grup musical L'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la pista de l'amistat. I les habaneres i la presentació del pubillatge marquen la nit d'aquest dijous a Tordera amb un canvi d'ubicació a la pista de l'amistat. Castells. El Parc de la Sardana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. Correfoc. Recomanacions de seguretat i consells per al correfoc de diumenge 23 d'agost. Avui és dijous 20 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial del Mosquit. Recorda el descobriment que va demostrar que els mosquits podien transmetre malalties. També es commemora el Dia Mundial de les Patates Fregides. El sant del dia és Sant Bernat de Claravall, un monjo molt influent de l'edat mitjana i va ajudar a expandir l'ordre del cister per Europa. L'aniversari famós hem de felicitar a James Marsters, que fa avui 64 anys, l'actor nord-americà, conegut especialment pel paper de Spike a Buffy the Vampire Slayer. Pels comptes enrere, falten 19 dies per al 8 de setembre, data d'inici del curs per a moltes etapes educatives, i falten 4 dies pel 24 d'agost per Sant Bartomeu. La previsió del temps, avui un ambient calorós, amb núvols que poden augmentar durant el dia i la possibilitat d'algun ruixat o tempesta. Temperatures que aniran al voltant dels 30 o 31 graus. Demà el temps serà més inestable amb possibilitat de tempestes i una baixada de les temperatures. Avui, 20 d'agost, a Xàtiva se celebra un curiós concurs internacional de bevedors d'orxata amb fartons dins de la tradicional Fira d'Agost. Per l'agost, a les 7, ja és fosc i les hortalisses que cal recollir a l'hort, per exemple, és un bon moment pels tomàquets, pebrots, carbassons i cogombres. També es pot començar a plantar enciams, espinacs o raves de cara als mesos més frescos. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Lucea al carrer Amadeu Vives i la recollida d'escombraries és a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. El repartiment de l'aigua potable amb esmora, recordem, els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, el riu està sec i a les defuncions hem de lamentar la pèrdua de José Fernández Parra, de 70 anys, la cerimònia que es farà al tanatori demà a les 10 del matí. Pel que fa a les efemèrides locals, fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys, gegants, concerts, petanca i l'espectacle de Quim Masferrer, protagonistes del cap de setmana, i l'any passat el pregó infantil presentava avui les activitats de festa major per als més petits. L'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera per tornar a veure la conferència del Cercle d'Història. I acabem amb la frase cèlebre: l'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia, de Robert Collier.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Bona nit, bona nit. Són les 9 i 4 minuts d'aquesta nit de divendres, avui dia 21 d'agost del 2026. En aquests moments, i amb la nostra sintonia estiuenca, una nova sintonia que hem triat per aquesta temporada estiu 2026, iniciem en viu i en directe el programa radiofònic Bones Vibres.

Amb aquesta marxeta tan estupenda, nosaltres, com sempre, et donem la benvinguda al nou cap de setmana. Un cap de setmana d'estiu, de ple estiu, 21 d'agost. Ei, que m'oblidava presentar-me, però suposo que ja em coneixes tot i això. Doncs et recordo el meu nom. Em dic Mari Trini Hernández i amb tu i per tu, com cada divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit. Al capdavant d'aquest meravellós programa, fantàstic, de bona energia, de bon ritme, de bona música, de bons comentaris i de bona companyia, la teva i la nostra. Un programa caracteritzat pel bon humor, la música que sempre té paraules positives, les informacions que sempre tenen quelcom a veure sobre la nostra evolució, també, si volem, positiva. Un programa que, com ja saps, i si no t'ho explico en un moment, no tenim vergonya. Aquí en fem una mica de tot. Tal com va la vida, fent camí. Estem en plena fase de lluna creixent. Ahir va ser la fase de la lluna creixent. De fet, la lluna ja està creixent, i ens anem a una lluna plena, meravellosa. La lluna creixent, creixen les coses positives, creixen les coses bones, també allò que és d'una altra banda, de la cara d'una altra moneda, però nosaltres sempre apostem cap a la moneda més bonica del món. La prosperitat, l'evolució positiva. Penúltim cap de setmana del mes d'agost. Espero que estiguis gaudint de les vacances d'una manera o una altra. Treballis o no treballis. Dic vacances, sí, perquè d'alguna manera l'agost sempre se l'enllaça amb les vacances. El mes de les vacances per excel·lència. Nits d'estiu, nits meravelloses d'estiu. Anem a gaudir, anem a disfrutar, anem a viure-ho a la nostra. Són les nits d'estiu, són aquestes nits que cal animar-nos. Ens acompanyes?

Les nits d'estiu no són per dormir, tota la raó que tenen aquest trio musical anomenat Puto Rudafoam. Cançons, melodies i ritmes que mai passen de moda. Cançons actuals i també cançons del record, com és aquesta, que sempre són molt presents a la nostra vida. Doncs aquest trio, format per tres homes anomenats artísticament Puto Rudafoam, ho tenien i ho tenen molt clar. Les nits d'estiu no són per dormir. Oh, yeah! 21:12. Les 21:12 minuts. Una hora mirall. Jo em miro amb tu i tu et mires amb mi. Aquest és l'efecte mirall. Anem reflectint tot allò que ens agrada un de l'altre. Ja que a través d'aquest programa, el Bones Vibres, aquesta nit d'estiu és el moment de lluir sense pressa i amb bon ritme. De fet, són dies llargs, nits càlides i un cor obert. Un cor obert per deixar volar l'animació i ser una mica poca vergonya, oi?

0: fita.
1: La cançó té lo seu, però aquí a l'estiu hi cap de tot. I cap de tot. La coseta que et podem demanar, de part nostra, és una part del teu cor.

com anem aquesta nit en el Bones Vibres, eh? Semblen directes o indirectes. Abans, la cançó de Dame tu cosita de Chombo. I en aquesta ocasió, escoltant la cançó de Punteria de Shakira. Més cançons, més música aquest 21 d'agost del 2026. Ens animem cada vegada més, sempre acompanyats de grans artistes. Imagina quins noms, quin trio musical més fantàstic. Coti, Paulina Rubio i Julieta Venega. I com et dirien ells, res, absolutament res, va ser una errada.

Tres estrelles protagonistes aquí en el Bones Vibres, estrelles darrere estrelles, en aquesta ocasió compartint un tema musical. Aquesta cançó, Nada fue un error, va ser publicada per primera vegada l'any 2002, és a dir, té 24 anys d'història. A punt, a puntet de complir un quart de segle i la cançó sona com la primera vegada, amb més llum encara. Són aquelles cançons fetes des de l'ànima, des del cor, des de la bona vibra. Aquesta cançó, d'alguna manera, un tant espiritual, et ve a dir, el passat és passat, no va ser una errada, possiblement va ser un encert, perquè vegis les coses clares, perquè puguis triar altres camins de vida.

0: No trobes que a vegades les coses, quan passen molt, molt, molt de temps, tot i que et puguis empenedir, puguis dir amb un somriure, m'ha servit per créixer? Doncs així s'ho van proposar en Coti, la Paulina Rubio i Julieta Venega. Nada de esto fue un error.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ei, somriu, és estiu i tot flueix.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

un secret que t'havia de dir. Un secret que t'havia de dir és el títol d'aquesta cançó, una cançó que de ben segur recordes de la banda musical Brahms. La cançó es va publicar l'any 2011. Una cançó meravellosa que, sincerament, si l'analitzem i si escoltem bé la lletra, se'ns posa la pell de gallina. I més encara quan sabem que aquesta història és real. Un secret que t'havia de dir és una cançó escrita per Francesc Rivera, Titot, i musicada per Xevi Vila, que reprodueix una història real situada a la guerra de Bòsnia dels anys 90.

Com t'havia dit, un disc que es va publicar el 2011 sota el títol Oferta de diàleg. Fixa-t'hi, el títol del disc es diu Oferta de diàleg. De fet, una de les mediacions que sempre es fan per intentar que no s'arribi als conflictes bèl·lics o per poder finalitzar-los és precisament el diàleg, oferir diàleg, oferta de diàleg. Els brams s'entenen força, això de mediació i solució de conflictes.

I ara fuig i salva la pell. La nit serà un bon moment per marxar cap a Ponent. Camineu incansablement. Busqueu refugi segur. S'embrissa la pell, eh? S'embrissa la pell, m'assenrissa tot, perquè és una manera que algú va ajudar algú a salvar precisament la pell, a salvar la vida. Una cançó que hem de tenir molt present en qualsevol conflicte bèl·lic. Situacions reals. Unes més agradables, altres menys, però és el que es fa per intentar salvar la pell i alguns ajuden a que altres també la salvin. Recordant aquesta fantàstica cançó per crear una bona vibra, allò de l'efecte papallona. Ho hem fet a través dels Brams, el grup musical rock de Berga, que va aparèixer musicalment parlant l'any 1990 i encara són d'actualitat.

25 minuts i ens anem directament a les 10 de la nit, avui 21 d'agost. Avui és, segons el calendari gregorià, el 233è dia de l'any. Tenim 132 dies davant nostre per poder fer coses meravelloses, per poder produir. I dit això, i em quedo amb allò dels secrets, secrets, també altres secrets reals, que tenen a veure amb la vida, però amb la vida emocional, amb la vida del cor. Et dic un secret. Possiblement tu ho saps o possiblement no, però ve directament de l'amor. Possiblement tu també tens un secret de l'amic, un secret de l'amor. Possiblement jo ho sé o possiblement no. I és que aquest secret té a veure amb un missatge. Segurament m'estimes, segurament t'estimo i segurament ens estimem i ens hem estimat amb silenci.

0: senyal.
1: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Quina melodia més preciosa. 18 Lovers, Tim Barry White, una cançó que hem estret del calaix del record a manca de 10 segons per arribar a 3:15 del vespre. De Barry White ens anem directament a un trio de dones fantàstiques, increïbles, i totes elles emperatrius. Emperatrius en la vida real i emperatrius també en la música. La cançó ens la du de Bangles i el tema s'anomena Wild Like an Egyptian.

Bon ritme, bona música en aquest divendres, el penúltim divendres del mes d'agost. Són divas, són divas, ja t'ho deia, són divas. Són deesses. The Bangles, un trio femení meravellós en el món de la música. Bé, dic trio, són quatre.

Iniciant un nou cap de setmana en aquesta nit d'estiu amb somriures i moments infinits. Ai, ens anem ballant, canviem d'estil, canviem de música i canviem de gènere. En aquesta ocasió ens acompanya Enric Iglesias al costat de grans col·laboradors. El tema que et proposo és Bailando. Amb aquesta cançó, doncs mira, t'informo que avui és Sant Bonós i Sant Maximià. Per cert, Sant Bonós i Sant Maximià són patrons de la població costera de Blanes. Sí, sí, la població on comença la Costa Brava. I els pots veure, si vols, els pots veure a peu de carrer. Nosaltres ens anem caminant i diem carrer ample. El carrer de Sant Givert. O carrer de Givert. Tenim, si aixeques una miqueta la mirada, els podràs veure. Estan junts. A sobre del que seria, doncs, un petit portal, no? Avui Sant Bonós i Sant Maximià.

Ai, ai, ai, és que m'ho posa tan fàcil. Hi ha cançons que m'ho posen facilíssim, eh? Una nit boja amb tremenda nota. Tu em mires i em portes a una altra dimensió. Estic en una altra dimensió. Els teus batecs acceleren el meu cor i els teus batecs continuen accelerant el meu cor. Quina ironia, oi? Del destí, una ironia del destí. Que no podem deixar escapar. Una ironia del destí que no podem deixar escapar d'aquesta realitat. No poder tocar-te, abraçar-te i sentir la màgia de la teva olor. Aquestes paraules tan meravelloses venen d'aquesta cançó, Bailando. I amb qui podem ballar i què podem ballar per dir que no estem sols? Ritme caribeny, ens anem ara directament amb una de les cançons que ens portaria a l'any 2011, si no m'equivoco, perquè ho estic dient de memòria. 2011 penso que va sortir per primer cop. Al Carib se'n van anar a gravar aquest tema musical. La cançó s'anomena No estamos solos. Protagonistes Ricky Martin i Eros Ramazzotti.

Ho podrem aconseguir, segur que sí, per no estar sols. Una cançó dedicada a totes les persones que viuen soles, que estan soles, o bé, se senten soles. Dedicat també a l'esperança de trobar una bona companyia. Perquè efectivament no estem sols. Només cal demanar a l'univers que les ànimes que s'estan cercant, que es trobin. Una cançó també dedicada a totes aquelles persones que han pogut trobar, aquelles persones que els hi fan sentir bé. T'havia dit que la cançó era del 2011. No. M'havia avançat una mica d'anys. La cançó encara té més anys, eh? Té un ritme tan actual. La cançó es va publicar per primera vegada el 2007. És a dir, que aquesta cançó d'aquí no res, d'aquí uns mesos, tindrà el seu 20è aniversari. Que jovenets tots dos, eh? Magnífics, guapíssims i meravellosos. Ricky Martin i Eros Ramazzotti. Breus segons, les 10 de la nit, el que ve a dir que arribem a l'hora de les notícies de la xarxa Comunicacions i en res estarem aquí amb bones vibres.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.

Bon rotllo i alegria mil. Dies i nits d'agost per gaudir. I el que et diria, onades, onades de bona vibra. Onades, onades d'energia. Sempre, sempre energia positiva, eh? Tenim que tenir la freqüència molt alta. Sempre està més salsa, amb una bona freqüència. Per ser el que anomenen persones vitamines. I aquí a la ràdio, a través d'aquest programa, el Bones Vibres, així ens ho hem proposat. Nosaltres volem ser persones positives, persones vitamina per a tu, i que tu també puguis ser una persona vitamina per la gent del teu entorn. I així tot es contagia de forma meravellosa. I amb aquest ritme i amb aquestes paraules, i amb aquestes reflexions, i amb aquestes propostes, aquí una mica de tot, eh? Hem arribat a les 10:05 minuts d'aquest divendres a la nit. Divendres d'estiu, agost d'estiu. 21/8/2026. Compartint en aquests moments la segona hora del Bones Vibres. Gràcies per ser-hi, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per part nostra, dir-te que ens agrada que ens acompanyis en el nostre punt de trobada. Tu, la ràdio, jo, tots nosaltres. Com cada divendres de 9 a 11, i en aquesta ocasió, doncs hem arribat a la segona hora. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Mari Trini Hernández. I amb tu i per tu, amb bon rotllo, bona música i la informació que vagi sortint en aquest espai de Ràdio Fórmula. Que no s'aturin els somriures, que no s'aturi la música, que no s'aturi res. Que no s'aturi res de bo, eh? Hem de carregar piles aquest estiu. Ara que ha baixat una miqueta les temperatures, dedueixo que podrem carregar una miqueta més de piles, gaudir més de les nits més fresquetes, aquestes nits d'estiu i amb aquestes tempestes d'estiu. De veritat, avui quan m'he aixecat i he vist que el temps s'havia calmat en quant a humitat, he dit gràcies, gràcies, gràcies, gràcies, Déu. Que no s'aturi la frescor. Que no s'aturi la música. Que no s'aturin els somriures.

Amb la companyia de Beyoncé hem arribat a un quart d'onze de la nit, d'aquesta nit d'agost, 21 d'agost, i carregat de festes majors a tot Catalunya, diria que a tot arreu. Però parlant de Catalunya, no hi ha poble que no tingui una festa major, tant sigui dins el seu nucli com sigui una part del nucli, un barri. Doncs tot Catalunya està celebrant festes majors a qualsevol ciutat, a Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona. I a la població on estem aquí en directe, a Tordera, doncs estem en plena festa major. Parlem de festa, parlem d'estiu, i si l'estiu és bo, desitjarem que no s'acabi.

0: Si ja estàs gaudint o comences a gaudir o tens ganes de gaudir d'un bon estiu i és en real, sempre és bo dir allò de que no s'acabi l'estiu. Un estiu ple de companyia, de música, de platja, de sol, de nit, de calor, de xafogó. I ara, diria jo que gràcies a Déu, gràcies a l'univers, d'una mica de calma, de temperatures calmades, de frescor. Festa major aquí a Tordera, a l'Alt Maresme. I tenim concerts de festa major, la festa major de Sant Bartomeu. Les barraques preparades. He vingut de Blanes, ja sabeu que jo visc a Blanes, a la Costa Brava, que també estan de festes. Avui es celebra doncs una festa petita en honor als patrons i copatrons Sant Bonós i Sant Maximià de Blanes. De fet, tots els pobles, sigui del Maresme, del Barcelonès, de la Selva, de qualsevol comarca de Catalunya, hi ha festa major. Sigui motiu de la ciutat, del barri... L'important és que hi ha festa a tot arreu i això és molt maco. Festa a les urbanitzacions també i als nuclis de les poblacions. Doncs bé, aquí, a l'Alt Maresme, estem de festa major. I, com et deia, vinguent de Blanes, que sempre em trasllado de Blanes cap a Tordera cada divendres, he vist el Parc Prudés i Vastrana ple de llum, ple de cosa bonica, amb un dispositiu de seguretat bestial. Molt guarnit. I jo que tinc el cap en una altra banda he pensat, i què estan fent ara aquí, el Prudenci Bertrana? Fins i tot imaginar com estic, ja pots riure, deia. Entre mi me deia si la Fira del Ram ja ha acabat. Clar que ha acabat la Fira del Ram ja fa mesos. Doncs el Parc Prudenci Bertrana, un parc meravellós, ja està preparat. De fet, ja hi ha música en aquests moments perquè s'obren les barraques, els concerts que sempre se celebren al Parc Prudenci Vastrana a Tordera. També hi ha altres indrets que es fa música de ball, música d'embalat, com a la plaça L'Amistat, o sardanes a la plaça de l'Església. Tordera és un poble molt cultural i, sobretot, amb molta diversitat musical, perquè tots puguem gaudir dels nostres estils i dels nostres gustos. De fet, el divendres passat va sonar a la plaça de l'Ajuntament la música que ens portava el duet de DJs, la Cassette DJs. Fantàstics, eh? Em vaig quedar una estoneta i vaig gaudir molt. Ai, Déu meu, les 22:22 s'obren les portes de l'univers. Doncs, com et deia, si no tens res a fer o si tens ganes de fer coses xules, pots venir al Parc Prudenci Vastrana de Tordera. Avui dia 21, demà dissabte 22 i demà passat, diumenge 23 d'agost, les barraques de Sant Bartomeu de Tordera són obertes per tu. Hi ha concerts. A partir d'avui, a les 11 de la nit, ja n'hi ha concerts, eh? A les barraques i concerts fins a les 5 de la matinada. Aquí, mare meva, fins a les 5 de la matinada. I aguantem, aquí a Tordera aguantem. Tenim molta marxa, els de Tordera. Concerts avui a partir de 10:45 aproximadament fins a les 5 del matí. Concerts avui divendres, demà dissabte i demà passat diumenge. I un dels protagonistes...
1: Despertat d'aquest somni...
0: Un somni. Compartir una mica de ball amb ells i de disbauxa, de tiets. Els tiets seran aquest diumenge. Avui divendres, protagonistes Gini, Wassa Corporation...
1: Si Barcelona t'haurà
0: contaminar. I Encanto di Luco. Demà dissabte, protagonistes KS Caban, Miquel del Puig, Tutu Keke i DJ Lia Kensen. No puc pensar en res més. I el diumenge, festa gran, Anna Gisbert DJ, Tiets, Banda Neon i Anna Gisbert DJ. T'apuntes a aquest bailoteo? Vinga, va, ens anem.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Ai, ai, ai, ai, ai, que m'acabava la cançó i estava jo cercant el cafè dels cafeteros. A veure, els cafeteros que aixequen la mà, o aquells que ho han estat, o aquells que somien en beure el cafè, beure i beure'l. Cafè pels més cafeteros. Aquesta cançó, i també la que escoltaves abans, El bailoteo, protagonitzades aquestes cançons i d'altres de gran èxit per Oriol Ramon i Xavier Coca, és a dir, els Tiets, el grup de Mataró, del centre de la capital de la comarca del Maresme, tornen de nou a Tordera. Els maresmencs, aquests maresmencs, tornen al Parc Prudenci Bertrana i ho faran aquest diumenge, dia 23 d'agost, amb un espectacle renovat. Una oportunitat màgica per conèixer, doncs, gent maca, per tornar a veure gent maca, per socialitzar, per escoltar bona música i bons artistes. En aquesta ocasió, cafè pels més cafeteros. Aquest és el títol de la cançó que proposa Tiets i aquesta la cantaran al Parc Prudenci Bertrana, eh?

0: pensant tu.
1: És guapíssima, és guapíssima. Oh, iix. T'han dit això alguna vegada? O li has dit algú alguna vegada? Ella és guapíssima. Per la part que em toca, modèstia a part, que m'ho han dit i m'ho diuen moltes vegades, em poso vermella, quan m'ho diuen, gràcies. La modèstia per altres coses. Guapíssima, guapíssima, és guapíssima. Quin honor, que t'ho diguin. O quina meravella poder dir-ho així, tranquil·lament. Guapíssima, un dels grans èxits d'aquesta banda catalana anomenada Banda Neon. Banda Neon s'ha consolidat com un dels grans noms del panorama musical de les festes majors i nosaltres aquí a Tordera els tindrem en viu i en directe al Parc Prudenci Bertrana de Tordera aquest diumenge, dia 23 d'agost. T'ho perdràs? D'un-hi-do quin cartell, D'un-hi-do quin cartell aquí a Tordera. Aquí a Tordera som fantàstics. M'he posat a pensar en tu i a pensar en aquest cartell de gran festa el 23, diumenge, començant a quarts d'11. Sí, sí, diuen a les 11, però has d'estar abans. Fins passada les 5 de la matinada, quin gust poder gaudir de festes majors quan veiem sortir el sol, com diria... Doncs els concerts que preparen i els espectacles que prepara sempre el Canet Rock Guany i cada any, no? Veure sortir el sol, quina meravella. Tenim Tietz, tenim Anna Gisbert DJ, tenim a Banda Neon i tenim a Anna Gisbert DJ novament. Ai, ai, ai, per cert. En aquests moments hi ha gresca ja, el Parc Prudenci Bertrana. Està meravellós, està molt ben muntat. El Parc Prudenci Bertrana de Tordera, que ja ha obert el recinte perquè estava previst obrir-ho a quarts d'11 de la nit amb un sistema de seguretat. Olé, olé, olé. He donat una mica d'ullada quan he vingut i que veure com està el sistema de seguretat per aquí. Felicitats. Una és locutora, però també es dedica a altres coses de la seguretat. Aquí, doncs, mira, ens fixem en tot i quan s'ha de felicitar, es felicita. Per altra banda,

la web oficial de Tordera. Ja me'n vaig a les fonts oficials, eh? Soc una friqui a les pàgines oficials, clar que sí. Hem d'anar a la font de la font. Avui protagonista Genie, Wassa Corporation, amb la presentació del Pubillatge i Encanto de Loco. Demà dissabte al Parc Prudenci Bertrana, amb motiu de la Festa Major de Sant Bartomeu de Tordera, KSK Band, Miquel de Roig, Tutu Queque i Digi Lia Jensen.

Espectacle únic, vibrant, ple d'energia positiva, el que ens ofereix Tordera tot aquest cap de setmana. Com vols que no m'enamori de tu, Tordera? Tot i que sóc de Barcelona, perquè es nota l'accent, que sóc de Barcelona, sí, sóc del centre, de Plaça Catalunya. Sóc d'un racó meravellós de Barcelona, del Bressol de Barcelona. Doncs bé, també molt vinculada, evidentment, a Blanes, on visc des de fa ja molts anys, tant com, ja he perdut el compte, 32 anys. Doncs a Tordera estic vinculada des del dia que vaig néixer, abans de néixer, jo estava vinculada aquí. Sí. Estava vinculada perquè, tot i que vivia a Barcelona, també tenia èpoques que vivia a Tordera, ja quan encara no estava a punt de néixer, Llavors estic molt vinculada a Tordera de tota la vida, i com vols, Tordera, que no m'enamori de tu? Impossible, amb gent tan bonica, i en aquesta ocasió preparant la festa major. Busco catalanet, busquem catalanet, jo catalanet, si tu busques catalaneta, doncs també, vinga, va, ens incorporem. Busco catalanet per passar-ho bé, busco catalaneta també per passar-ho bé, per tenir bona companyia. Ens animem a buscar persones que portin una bona vibra i que ens dugui l'ànima encara més amunt?

Aquesta cançó em representa, i a tu també et representa? Es busca Catalanet, la lletra meravellosa. Em representa al 100%. Es busca Catalanet.

Ai, ai, ai, ai, ai. Banda Neon, no voleu un artista com jo? Us acompanyo a la banda, eh? Faig els coros. Aquestes coses s'han de dir així en calent, eh? En calent, en calent. Jo també busco catalanet i catalaneta per anar a concerts. Ho dic molt en sèrio, eh? Jo com que no sóc d'aquestes... Mira, va, vaig a dir alguna cosa personal, total. Jo no sóc d'aquestes d'anar a buscar gent per les xarxes socials ni tampoc per aquestes xarxes que busquen parella, no? És a dir, que jo sóc més de l'espontani. Durant molt de temps havia dit no vull ningú. Però ara sí que accepto. Primer, catalanet. Catalaneta. Perquè sí, perquè sí, perquè sí. Perquè compartim coses. Si vols anar a la platja, si vols anar de concert, posa't en contacte amb mi, eh? Posa't en contacte amb mi. Hi ha diverses condicions. La primera, vinga, va, com la cançó, catalanet, catalaneta, guapo, guapa, que tinguis somriure, que tinguis bon rotllo, que tinguis ganes de passar-t'ho bé, que siguis vitamina, que vulguis anar de muntanya, a la platja, de concerts... I començar cada matí amb el seu bon dia. Ai, sí, un pa tomaca amb oli i sol, a la posta del sol, també, també, també. Més cançons, vinga, va. Ui! 16 minuts, i ens anem a les 11. Ja començo a ser jo amb això del Bona Vibra, eh? Festa Major, a veure. Estem de Festa Major quasi tots? Espero que t'ho passis molt bé. Que surtis. Que tinguis bona companyia, que tinguis bons records d'altres festes majors. I encara que sigui quasi d'obligació, que surtis. Amistat, dies, nits de bon rotllo, nits d'estiu, tardes d'estiu, matins d'estiu, històries d'amistat eterna. Si en aquests moments, tens moments així una mica especials, sempre queden aquí records tan bonics d'haver gaudit nits, tardes i matins de gent estimada, de somriures, de diversió, de piscines, de platja, de sobretaules. I desitjo de tot cor que ho tornis a viure. I si ho estàs visquent ara, felicitats. Fer que d'altres també puguin gaudir al teu costat. Han d'estar amb persones que ens facin vibrar, que ens facin treure somriures.

Aquesta cançó xula, eh? Aquesta cançó són de petons que no s'obliden mai. Ai, mira, ja em surten els somriures, només de pensar-hi. T'has fet alguna vegada o t'han fet alguna vegada un petó que t'ha posat vermell o vermella? Aquesta cançó és xulíssima, anomenada Festa Major a càrrec de la banda catalana Strombers. Màgic, màgic petons. Espero que quan has tingut l'oportunitat de que t'han fet o has fet o heu fet un petó, doncs tingueu aquella innocència de no oblidar-ho mai. Aquell màgic petó. Abans ens robaven petons, ara allò de robar petons no està ben dit o ben fet, bé. Però sempre que hi ha... Ai, aquí hi ha atracció mútua. Ai, ai, ai, ai, ai. El Bones Vibres protagonista, el Bones Vibres que va començar fa 5 anys en un moment molt complicat de la vida de molta gent, en plena pandèmia, i vam dir, tirem endavant, costi el que costi. Això sí, eh? Si he de tornar, no espereu res de mi. Això me recorda una banda, eh? Ai, com els es troba a faltar el sau. Música catalana per finalitzar el Bones Vibres. Anem a gaudir perquè en vull 4. 4. 4. 4, 4, 4. Encara que sigui... A veure, si ho saps dir. En vull 4. 4.

Quina cançó, Déu meu, part de la nostra història musical. Vull quatre barres, encara que siguin de bar. Un missatge molt directe, eh? A més, es pot fer servir per moltes coses. Ei, cambrer, quatre barres. 11 de setembre, quatre barres. Ei, persona, quatre barres, de mirada a mirada, eh? Ai, ai, ai, si busquéssim informació a través de les lletres de cançons... Aquesta cançó és de la moguda de l'anomenat pop rock català, que molts de nosaltres vam viure el seu epicentre. Els cantants i els grups musicals, com en aquesta ocasió la banda de Sau i d'altres grups musicals de l'anomenat rock català, de finals dels 80 i principis dels 90, vivien amb molta passió, amb molta alegria. I els locutors i locutores de ràdio punxàvem els seus discos amb molt de frenesí i els oients, que són tots, ho gaudíem. Aquesta banda musical es va formar l'any 1987. Ens arribava des de Vic. Carles Sabater, com el trobem a faltar? Fa anys que ja no es troba entre nosaltres, motiu pel qual, doncs, Sau, d'alguna manera, va deixar un llegat de cançons. Carles Sabater, que a més de cantar amb la banda de Sau, doncs també feia espectacles musicals al teatre, justament al costat de la companyia de Goll de Gom. No sé si vas tenir l'oportunitat de veure en Carles en directe cantant i interpretant un paper amb de Goll de Gom. Servidora sí que va poder tenir aquest honor amb l'obra Els Pirates. D'un i do com cantaven directe, eh? Com cantaven tots, de fet.

I ja que parlem de Sau, doncs tornen a estar de moda. Tornen a estar de moda perquè s'ha fet una gira commemoració, homenatge en aquesta banda, gira 2025-2026. I, de fet, és un concert de pel·lícula. Si vols estar a un d'aquests concerts, a veure quina data tinc aquí, la més pròxima per dir-te. Mira, el dia 5 de setembre a Eivissa actuaran. El dia 19 de setembre a Riu d'Areres. El 30 d'octubre a Sant Cugat i el 28 de desembre a Terrassa. Sau, un concert de pel·lícula.

0: Cançons que formen part de la nostra història, del nostre present i seran també del nostre futur. Doncs al costat d'aquest bon ritme, et recordo els protagonistes que actuaran a la Festa Major de Tordera i al Parc Prudenci Bertrana, que ara en aquests moments està ple de gom a gom i encara hi ha gent que van entrant, eh? A gaudir. I com deia la cançó, l'anterior cançó de Banda de Neon, la cançó que s'anomena En busca de catalanets i catalanetes. Doncs mira, jo m'incorporo, eh? Si vols gaudir de concerts i de companyia, vine'm a buscar, m'interessa. Festa Major al Parc Prudenci Bertrana de Tordera amb motiu de la Festa Major de Sant Bartomeu. Actuen els Tiets, actua Banda Neon, actua Anna Gisbert, DJ. Actua Guassa. Guassa és un grup que fa versions, i a més Guasses és un grup de Tordera. I com diu la pàgina web de l'Ajuntament de Tordera, amb Guassa tindràs més que un concert, ja que és un espectacle inimaginable. I tal com diu, doncs com sempre, Guassa toquen a casa, a Tordera. Un concert personalitzat amb moltes sorpreses, referències torderenques. Oi, això promet. A Tordera, protagonista la Casset DJs. El divendres passat van actuar. Ei, felicitats, vaig estar una estoneta. Felicitats, a part de que toqueu música molt guapa, sou dos DJs meravellosos, molt catxondos i molt animats. Es van quedar sense llum en directe, eh? Tu saps el que és quedar-se dos DJs sense llum? I van fer espectacle, i per què ho van dir-ho, si no, ni ho notem. A veure, qui més són a Tordera? Lia Jessen. Una de les apostes més fortes, Digi Lia Jessen. El Canto del Loco, el tribut oficial del Canto del Loco, arriba a les barraques 2026 amb una proposta molt fidel. Miquel del Roig, a Inserre a Tordera, va ser una de les seus fixes cèlebres del cantautor. Doncs torna. Gini, cantautor torderenc, també estarà present avui, aquesta nit. Cover Punk, el grup torderenc, fa el salt a les nits d'estiu del Casal de Joves a les Barraques. Tutu Queque presenta una modernització del seu repertori de versions pensant per fer-te passar-ho superbé. I més informació a la pàgina web de l'Ajuntament de Tordera. Dos minuts, i ens anem a les 11 de la nit. Ai, no, el ventilador no me'l robis, tu. Jo no tinc aire condicionat, que me l'he de posar, sempre dic el mateix, però el ventilador és meu. Aquest estiu, de fet, fa uns dies, un dels dies més calorosos, se'm va petar el ventilador. Ventilador nou, me se va desmuntar, dic, què ha passat aquí? Dic, ai, no, vine cap aquí, que jo t'arreglo i el vaig arreglar. Doncs vinga, després d'explicar-te una historieta, que de fet és real, et dic, passa-t'ho bé, gaudeix de les festes majors de Tordera i de tot arreu. Per part meva, dir-te que sigues prudent, que t'ho passis bé, però sobretot molta prudència, eh? Molta prudència, molt de respecte en qualsevol situació d'aquestes festes. I si vols posar-te en contacte, posa't en contacte. Jo busco catalaneta per gaudir també de companyia a la platja, als concerts, a saltar, a riure, a prendre un cafè a la fresca. Amistat i bon rotllo. Petonets. Sigues bo, eh? Sigues feliç, feliça. Salutacions ben cordials d'una servidora. Em dic Mari Trini Hernández i torno divendres vinent. Apa, xau, fins la propera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-ho com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.

0: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: Càpsules informatives. Dissabte 22 d'agost, de 9 a 8 del vespre, el pavelló dels Països Catalans acollirà el torneig de bàsquet 3x3 de Festa Major que ha organitzat el CEP Tordera. A les 11 del matí, al pàrquing darrere l'església, hi haurà la passejada de motos clàssiques. Les inscripcions a partir de les 9. A les 6 de la tarda, el Camí Ral acollirà la baixada de carretons, que es recupera des de feia molts anys. A les 8 del vespre, al Pont de Ferro, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima farà un pilar caminant per tot el pont. Finalment, el dia acabarà amb les barraques de 10:45 fins a les 5 del matí al Parc del Prudenci Bertranes amb els concerts de KS Kevan, Miquel del Roig, Tutu Keke i DJ Laia Jensen.
2: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
3: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
5: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
6: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
7: o a dentalcompany.es.
6: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
1: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte, dia 22 d'agost. Bon dia, mossèn Edwin.
2: Bon dia, Dolors, i molt bon dia a tots els nostres oients.
1: A les portes de la festa major, ja.
2: Sí, sí. Passat demà, ja tenim el dilluns.
1: Sí. Demà passat ja ho tenim.
2: La missa solemne,
1: sí,
2: que segurament ens acompanyaran alguns dels anteriors pàrrocs.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ah, caram, que bé, no?
2: Sí, sí. Si no hi ha una novetat, és possible que estiguin amb nosaltres mossèn Enric Roura,
1: sí,
2: mossèn Josep Peric, mossèn Rafael Felip.
1: També.
2: Sí, i també mossèn Santi Parejo.
1: També, caram, caram, que bé, quina trobada, això serà una festassa.
2: Val la pena que tenim una missa ben maca.
1: Ai, sí, quina il·lusió. Molt bé, molt bé, esperem amb il·lusió, doncs, aquesta, aquest ofici, que diem, no? L'ofici de la festa major.
2: L'ofici de la festa.
1: Mossèn Edwin també va celebrar la festa de Roca Rossa.
2: Ai, tant!
1: I què tal?
2: Molt maca, la festa de Roca Rossa.
1: Sí.
2: Buena participació, amb un concert de violí i guitarra molt maco, i altres coses després. Una plec molt maca, molt ben organitzada. Felicitacions al Cercle d'Història que ho va fer.
1: Sí. Molt bé, doncs me n'alegro molt que fos una bonica festa en aquell entorn del monestir.
2: Sí.
1: Bé, doncs anem al tema que avui tractarem. Sovint a l'Evangeli escoltem una frase de Jesús que adverteix que si un no s'odia a si mateix, no és digne de seguir-lo. És una mica confús, això, si pensem que també indica que cal estimar el pròxim com a si mateix. Com ho entenem, això? Com s'explica això?
2: Aquesta frase la trobem a l'Evangeli segons Sant Lluc, en el capítol 14, en el verset 26, i té paral·lels en els altres evangelis. Primer, diguem que la problemàtica per l'entesa d'aquesta frase comença en la traducció, o millor dit, en les traduccions, perquè recordem que Jesús i els seus deixebles parlaven en arameu.
1: Sí.
2: Aquest era l'idioma de les ensenyances del mestre, però l'hebreu era l'idioma de l'oració i també del culte a les sinagogues. A més, també hi ha un context cultural que cal tenir en compte per poder acostar-se al sentit del que Jesús va voler dir i la diferència que una aproximació en paraules gregues pot aportar. Bé, Jesús ensenyava en arameu.
1: Sí.
2: Però quan els seus deixebles veuen la necessitat d'escriure les seves paraules, Joan escriu en grec culte i Lluc ho ha fet en grec anomenat koiné, que era el grec popular.
1: Una pregunta. L'arameu s'escrivia o només era una llengua oral?
2: Pot ser que solament oral.
1: Podria ser, no?
2: Perquè l'alfabeto d'aquestes llengües que ha arribat a nosaltres és de l'hebreu. A més, pot servir-se l'alfabeto hebreu per escriure l'arameu. Sí. Mateu va escriure primer en arameu, precisament, i després ell o els seus seguidors ho van reescriure en grec popular, el koiné. Marc va fer servir l'hebreu, ja que ell escrivia escoltant Pere i després ho va traduir al grec. Les coses passen així perquè cal tenir en compte que l'arameu té els seus propis modismes.
1: És clar.
2: Ajà. Mm-hmm. O sigui, paraules pròpies de la idiosincràsia del poble semita de Judea, és a dir, paraules que es fan servir només localment. Això vol dir que a l'hora de traduir-les cal fer servir les que tinguin un sentit més semblant a la paraula original, amb el perill que sigui una interpretació i no una traducció exacta.
1: Uh-huh.
2: Aleshores, en aquest cas, el discurs original de Jesús, el sentit no és odiar-se a si mateix, com ho entendríem en llengües occidentals, sinó en sentit semita seria estimar-se a si mateix menys que a Déu, o millor dit, per seguir Jesús, ho han d'estimar més a ell que a un mateix.
1: Aquesta seria l'explicació, no? Però potser és dolent l'amor propi?
2: És molt important entendre l'amor propi. d'una manera sana, per dir alguna cosa. Un dels grans problemes de l'espiritualitat en èpoques anteriors és haver entès mal el valor de l'home davant de Déu. Pensem que la gran revelació de Jesucrist que Jesucrist fa de Déu és demostrar-ho com a pare i convidar a que la nostra relació amb ell sigui la de fills.
1: Sí.
2: De fet, la primera etapa del ministeri públic del Senyor està dedicada a rescatar la dignitat humana que els imperis havien trepitjat, incloent el maltractament que la classe sacerdotal jueva feia dels pobres, dels malalts, dels orfes i de les viudes.
1: Marginats.
2: Marginats. I aquests són els primers grups a què Jesús s'adreça. Escull com a deixebles homes i dones que venen del món dels obrers pobres, pescadors, pastors, pagesos i artesans.
1: Classe popular.
2: Exactament, classes socialment relegades,
1: sí.
2: Tot i que necessitaven de participació en la societat, però se'ls donava una categoria de segona classe.
1: Inferior.
2: I molt inferior, mm-hmm. És veritat. En resum, Jesús va voler que l'ésser humà s'adonés que per a Déu l'home és valuós, perquè estem fets a imatge i semblança seva, i perquè ens veu com a fills. I Jesús ensenyava a ser dignament fill quan participem de la seva paraula salvífica, posant-la per obra. De manera que l'amor propi és quan l'enfoquem des de sant, l'amor propi sa, vol dir, és quan l'enfoquem des d'aquest punt objectiu de la vida cristiana. Jo sóc valuós perquè sóc fill de Déu, i ell em va fer a imatge i semblança seva. Però jo no sóc l'únic que és el fill de Déu. Els altres també són els seus fills. També són la seva imatge al món. Però la imatge viva del Pare és Jesús mateix. Recordem que quan Tomàs li diu a Jesús «Mostra'ns al Pare i amb això ja tinc prou». Jesús li respon «Tant de temps fa que estic amb vosaltres i encara no em coneixes, Tomàs». Així que un ha de valorar-se a si mateix, però també ha de valorar als altres, com es valora un mateix.
1: Sí, sí.
2: Però ningú pot amar-se més a si mateix o a l'altre que a Jesús, per poder seguir-ho.
1: Ja, o sigui, estima als altres com a tu mateix, però sempre per sota del que podem estimar a Jesús, no?
2: Exactament.
1: Seria una mica aquesta la idea.
2: Un ordre d'amors, sí.
1: Uh-huh. Uh-huh. I aleshores, doncs, com hem d'entendre l'amor propi?
2: L'amor propi ha de tenir un equilibri just. Jo no m'he de posar per sobre dels altres, però tampoc posar ningú sobre de Déu. Quan un doctor de la llei li pregunta a Jesús què és el manament més alt, Jesús li respon, el primer manament és estimar Déu sobre totes les coses i el segon és estimar al pròxim com a si mateix. Després, com per deixar-ho clar, amb un exemple, li explica la paràbola del bon samarità.
1: Sí.
2: On uns personatges es posen a si mateix per damunt d'un home assaltat i ferit, però un samarità, el qual no s'esperava un comportament bo, és l'únic que l'auxilia. Primer es baixa de la seva cabalgadura. Després el guareix sense importar-li si això el deixa contaminat.
1: O tacat de sang o el que sigui, no?
2: Sí. Sí. Després ho porta a l'hostal, on ell mateix es passa la nit cuidant-lo i després treu de la seva butxaca per donar-li a l'hostal i cobrir les despeses que gasti de més, que vagi a fer gastos amb el ferit.
1: Sí.
2: Els altres, en canvi, ho han tractat el ferit no com un igual, perquè s'han desviat, ja recordaràs la paràbola.
1: Sí, i tant.
2: Un mestre de la llei, un sacerdot, sí. Un levita, sí. I tots donen la corba,
1: sí.
2: Per no pujar-se, per no trobar-se al ferit. Molt bé. Pues, aquest és la manera en què Jesús ha explicat i qual va estimar més al pròxim, pues el que menys esperava,
1: sí.
2: El que va fer tot el que hubiera necessitat que
1: sí.
2: Hicieran per ell mateix, sí. El problema de l'assumpte és que si jo nego la importància de l'altre, tampoc dono importància a les seves necessitats. Però si tots fem el mateix, aleshores caiem en individualisme, que és el que estem vivint des de fa diverses generacions. I una societat individualista és una societat de persones aïllades que viuen juntes però tots estan sols. O el que és pitjor, una societat egoista, on tots es posen en primer lloc i viuen lluitant per estar per sobre dels altres. Això és també el que estem veient, un món on tots competeixen, tots per veure qui és més important, qui arriba més alt, per sobre tots.
1: Mm-hmm. Molt bé, o sigui que sí, ara estem en aquesta etapa, no?, d'una societat molt individualista. Mm. Tot i que a vegades entenem que per ser com Jesús vol, hem d'estar molt per sota i sempre només servir i no estimar-nos massa nosaltres mateixos.
2: La humilitat no és considerar-se un cuc.
1: No?
2: Sí, no, esa no és la humilitat. La humilitat és reconèixer-se temporal, criatura, fill de Déu, fill, no para de ningú, sinó germà de tots,
1: germà
2: perquè
1: de tots.
2: Els altres també són fills de Déu. Uh-huh. La humilitat és considerar-se igual als altres,
1: sí.
2: Ni per sota, ni per a dalt, sinó al costat, uh-huh. Que és el que va fer Jesús quan s'encarna. Estar al costat de l'home.
1: Al costat. Sí. Doncs quin és el veritable sentit de negar-se a si mateix?
2: La negació de si mateix ve d'una crida de Jesús al seguiment. O sigui, al seguiment de Crist com mestre. És quan diu, qui vulgui seguir-me, que es negui a si mateix, que prengui la seva creu i em segueixi. Primer cal entendre què és la creu per cadascú. Per algú la seva creu pot ser una condició com la malaltia, per a un altre pot ser la solitud, per a algú més pot ser una relació difícil amb el cònjuge, amb els fills, amb un company de feina, amb el cap, etc. On té a veure quina és la seva creu? Cadascú té una creu diferent. O petites creus diferents.
1: Tothom en tenim, sí.
2: A vegades la creu es compon de creus.
1: Sí, de diverses creus. Però de tota manera també hem de mirar de superar, no?
2: Precisament.
1: Acceptar-les, però també superar-les.
2: Agafar-la té sí. que veure també amb la resiliència, sí. que diríem els psicòlegs d'avui. Però en general la creu sempre indica relació.
1: Sí.
2: Mira que... Això que has dit, superar la creu, també és responsabilitzar-se de les relacions, tenir més consciència de com me relaciono amb altres. Relació amb un mateix, relació amb el germà, relació amb la comunitat, amb el món i prou relació amb Déu. Aquests mateixos àmbits de relació són també les dimensions dels pecats. Quan un no és curós de les relacions, pues peca.
1: Clar.
2: O sea, s'equivoca, té faltes, té errors. Mm-hmm. I el pecat és una paraula que vol dir això, errar, error. Sí. Per això sabem que la salvació és relacional. No ens salvem aïllats del món, sinó sent tan bons com puguem dins del món, precisament. Aleshores, per ser cristià, jo he de negar-me a mi i posar-me a mi mateix, per això no he de negar-me...
1: A veure.
2: Per ser cristià, jo he de negar-me sí. per posar-me a mi mateix, no per sobre tot, sinó al costat de tot. Fins i tot sobre les meves pròpies condicions personals i tenir Déu com la meva màxima aspiració. He de superar les meves condicions personals. Com dius,
1: sí.
2: Superar la creu, superar les meves condicions i no considerar-me a partir de les meves condicions. La gran problemàtica a vegades d'una persona pessimista sí. és que se converteixi...
1: Si no puc perquè no sé què,
2: exactament,
1: no?
2: Sí. Es converteixi en això, en jo no valgo. Sí, jo no valc, sí. jo no arribo, jo no puc, jo
1: sí.
2: no...
1: Sí, sí.
2: Sí. És que com estic malalt, jo no puc res. És que com estic sol, jo estic avorrit. Molt bé.
1: I és difícil superar tot això a vegades, eh?
2: I si no fora difícil, Jesús no havia demanat que agafàrem la creu,
1: esclar.
2: Perquè sí. té mèrit.
1: Sí.
2: Què és el que m'ajuda a acostar-me a Déu? Precisament fer això. Què va fer Jesús quan van crucificar? Va dir, no, que algú porta la creu, que això està molt pesada.
1: Sí.
2: Un substitut, que un sacrifiqués per mi, si després jo me fa que el ressuscitat.
1: Sí.
2: No, sinó que agafa tota la responsabilitat de la seva missió fins a les últimes conseqüències. El meu amor més gran ha de ser Déu.
1: Sí, el primer.
2: Exactament. Després sí que podré prendre la creu de totes les meves relacions. O sigui, responsabilitzar-me i fer tot el que sigui, que estigui a les meves mans, perquè sigui bones cristians i així estaré seguint Crist. Tomo a Crist com model, me pensaria amb més freqüència què faria Crist amb aquest germà.
1: És clar, sí. L'agafem de referent.
2: Amb el germà,
1: sí.
2: Per el germà, i per a conviure amb el germà, sí. Jesús mateix ho va ensenyar. Fa dos diumenges vam veure un evangeli on Jesús necessitava estar només sol per pregar i descansar, però quan va veure la gent que el va venir a buscar, va sentir compassió d'ells, sí. I es va posar a guarir-los i a ensenyar-los. Després va multiplicar els pans per alimentar-los, i quan jo havia fet tot el que podia per ells, allà sí que els va acomiadar, i després va pujar a la muntanya sol a pregar, però s'ha posat a ell al costat del que necessitava, dels que necessitava.
1: Va ser la prioritat.
2: La prioritat d'ell és, vale, molt bé, estic cansat, he estat trist perquè han matat a Joan,
1: sí.
2: I vol pregar i vol estar sol, però apareix la gent i Jesús dice, vale, els acompanyo, els curo, els ensenyo, els dono comida, menjar.
1: Primer vosaltres.
2: Sí. I després, quan ja ha fet tot, ahí s'hi va a agafar cap a dalt de la muntanya per pregar. S'ha negat a si mateix, aprenc la creu per ensenyar, i va fer el que la seva vocació demanava.
1: Sí.
2: En conclusió, a les éssers humans necessitem saber valorar-nos i tenir amor propi. Però aquest amor propi i aquesta autovaloració no ha de ser egoista, sinó que he de valorar també els altres. Saber trobar en cadascú el valor que té i tenir un profund respecte per cada persona, perquè també, igual que un mateix, són fills de Déu i estan fets a imatge i semblança seva. Per això, és tan greu criticar els altres i fer judicis de la gent. Fer això és també creure's més important i més dignes que ells. Cosa que redunda en l'egoisme. Necessitem estar molt atents perquè vivim en un món que ens influencia molt fàcilment perquè es posem en primer lloc a si mateixos. Però justament això és el fracàs d'aquesta societat. Per això és tan difícil arribar al bé comú. En resum, necessitem un amor propi, sa, perquè entre tots construïm el regne de Déu.
1: O sigui que no podem baixar la guàrdia, hem d'estar molt atents, no?, per poder aconseguir aquests objectius.
2: Sí que és veritat. Precisament, si em concentrem únicament en si mateix, passaré per alt les necessitats i la importància de l'altre, el valor de l'altre.
1: Sí.
2: Sí. I si jo, i pot ser que la vida espiritual passe, que jo me sienta tan hijo de Dios que crea que soy el único hijo de Dios que hay aquí. Y uno es troba a vegades en una comunidad, una persona que pensa que es la única santa que fa la parroquia. Soy la única santa que soc aquí.
1: Sí,
2: el
1: sí.
2: Resta, pues, a veure si puguen arribar on jo estic.
1: Sí, sí. Sí, també hi deu haver aquest tipus de persones, però no és el que ha de ser, sinó
2: no,
1: que tots ho som,
2: no,
1: fills
2: no,
1: de Déu.
2: No, precisament, per dir d'alguna cosa, el carnet d'identitat de la santetat és la humilitat.
1: La humilitat.
2: Sí, sí.
1: Costa d'aconseguir-ho, però hem d'anar cap aquí, no?
2: Per això és important, perquè
1: sí.
2: És un treball que hem de fer tots,
1: sí.
2: Mantenir la humilitat, recordar-nos iguals, ni
1: sí.
2: Superiors ni inferiors. I si cadascú fa servei però no solament que uns fan servei i els altres se deixen servir, sinó no. que tots fem servei,
1: sí, sí.
2: A cadascú al seu moment, en la seva mida, seríem un reina de servidors, que era el que pretendia Jesús.
1: Tots, no
2: el reina de Déu és un rei, sí. Un reina que en lo temporal ha de ser reina de servidors.
1: Sí, sí.
2: El que vulgui ser el primer, que sigui el servidor de tots, deia Jesús.
1: Això deia.
2: Sí.
1: Sí, sí. Bé, doncs hem d'intentar anar cap aquí. Moltes gràcies, mossèn Edwin.
2: A tu.
1: I molt bona festa major, la seva primera festa major.
2: Bona festa major, sí.
1: Sí, sí.
2: Bona
1: sí.
2: festa major a tu i a tots els nostres oients. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Esperem que passeu unes bones vacances i els qui esteu treballant, doncs, una bona temporada estiuenca. Gràcies per confiar un cop més en nosaltres. Durant tot aquest estiu tenim seccions expressament refrescants. Comencem, com és habitual, escoltant durant tot aquest mes d'agost les lletres d'estiu.
2: Unes lletres d'estiu. Pensaments i reflexions per aquest mes d'agost.
1: Avui, mossèn Enric Roure, rector de Balanes. Bon dia.
3: Bon dia, Àngel. Mentre molts sospiren perquè s'acabi aquest estiu ja tan calorós i feixuc, jo em proposo de reflexionar sobre les oportunitats que ens ofereix aquesta estació de l'any en què moltes activitats s'aturen i la vida pren un ritme diferent, un ritme de vacances, un temps de descans. Jo penso que el temps de descans o de vacances hauria de ser un temps humanitzador. Vull dir que seria bo que fos un temps que ens ajudés a ser més humans, més persones, una ocasió per retrobar-nos amb nosaltres mateixos, amb la natura, amb els altres i amb Déu. El temps de descans és humanitzador quan sabem contemplar, aturar-nos a observar la natura, les persones, passejar, llegir, meditar, pregar. En canvi, no ho és quan vivim les vacances a un ritme frenètic que no ens permet depair res del que experimentem. El descans ens humanitza quan ens adonem que a la nostra vida hi ha moltes més coses que bones que dolentes, que tenim moltes qualitats i dons i que estem envoltats de gent que és fonamentalment bona. Però també és humanitzador reconèixer allò que no va bé en la nostra vida, admetre els errors i el mal que hem fet i, si cal, demanar-ne perdó. El temps de vacances ens humanitza quan cultivem la relació amb els amics i mirem de fer-ne de nous. Ens fa més persones quan dediquem el temps suficient a la família, quan no ens sap greu de regalar temps a les persones, començant per les que tenim més a prop. Sembla que hi ha pares que no s'adonen que la seva presència a casa és més important que el temps dedicat al treball, perquè moltes vegades el temps més ben invertit és el que hem perdut estant al costat de les persones que més estimem. És humanitzador saber viure el temps de vacances amb sobrietat. N'hi ha que no saben fer festa sense alcohol ni altres drogues. I aquesta evasió pot ser un senyal que tenen por d'afrontar la pròpia vida. La vida d'avui, accelerada, competitiva, estressant, exigeix que tots tinguem un temps de descans reparador. Una mica com la brúixola, que mentre està en moviment, balla i gira i no sap trobar el nord. Però quan la deixem quieta en una posició estable, aleshores l'agulla s'asserena i marca la direcció correcta. També nosaltres ens hem de poder aturar, sigui a l'estiu o quan convingui, per retrobar el sentit de l'orientació, per omplir el nostre temps i el nostre esperit amb més qualitat de vida. I l'autèntica qualitat de vida és la qualitat humana. Tanmateix, si ho pensem amb clau cristiana, hem de reconèixer que nosaltres sols no trobarem el veritable nord de la nostra vida. Ens cal escoltar humilment la veu del bon pastor. Només escoltant-lo a ell aconseguirem de centrar la nostra vida. Només ell ens pot guiar per camins segurs. La seva vara de pastor ens asserena i ens conforta. Proposem-nos, doncs, d'escoltar més, durant l'estiu i tot l'any, la seva veu.

0: Sabem que aquesta secció agrada molt als nostres oïdors, que és la dels cims de Catalunya, sobretot amb èmfasi al que són els cims de la nostra diòcesi de Girona. En Rafael Corbí, com sempre, puja les muntanyes expressament per nosaltres. Rafael, tot teu.
1: Benvinguts als cims de Catalunya, o almenys als cims de casa nostra, que repassem amb aquest espai. Avui no marxem gaire lluny, almenys de casa meva, perquè us recomano una visita a la muntanya de Saguarda, o Saguàrdia, on també en diuen alguns, amb 160 metres d'altitud, que separa dues de les cales de Palafrugell, dos dels nuclis de població, Tamariu i Llafranc. Si us atreviu a pujar-hi caminant o també en cotxe, encara que cada vegada menys, podeu gaudir d'unes meravelloses vistes, veient els impressionants penya-segats i percebre el que nosaltres considerem la màgia del lloc. Un lloc especial des de sempre, o almenys des de fa més de 2.500 anys, com va ser escollit com assentament fix per uns ibers. Les restes del poblat, excavades i documentades, poden visitar-se de manera gratuïta. Molt més tard, en el segle XV, el lloc va ser escollit per construir una torre de guaita que protegiria la costa de possibles atacs corsaris o pirates. L'esmentada torre està molt ben conservada i també es pot visitar. Després, al segle XVIII, s'hi va construir a dalt una ermita i un hostal, que també es conserven en bones condicions. I per fi, al segle XIX, el 1857, es va construir el far. És el més potent del litoral català, arribant la seva llum fins a les 32 milles nàutiques. Actualment hi ha una plaça, el bar, l'hotel, el restaurant, etc, etc, i cada vegada menys és un lloc de trobada de la gent de Palafrugell. Podeu visitar-hi, com direm ara, amb el vídeo que en varen fer quan hi varen pujar la darrera vegada, doncs el salt de Domaboira, el pròpiament dit en muntanya de Saguarda, que no es troba ben bé en aquest lloc, sinó una mica més a l'interior, l'oratori de Sant Baldiri, i moltes altres coses més.
2: Just a darrere nostre veiem la Torre de Guaita de Sant Sebastià, el salt de Romaboira i un balcó preciós, que es veu molt més enllà, uns metres cap allà on hi ha la plaça del que és la zona de trobada de Palafrugell, aquest pic de la Guàrdia, tot i que aquest pic, la part més alta, està una mica més a la nostra esquerra. És la balconada on hi havia, on hi ha l'ermita de Sant Sebastià i on hi ha ara l'hotel El Far. Aquesta zona no és tan alta com el Puig de Saguàrdia, que el tenim aquí un centenar de metres. És la zona més alta d'aquesta zona, amb 164 metres, i estem amb el que és ben bé la zona del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, una zona on els nostres avantpassats, els indigetes, corrien per aquí i feien vida. Una excursió magnífica la que podem fer des de diversos punts per pujar fins aquí dalt, i que ens pot portar des de Calella, Llafranc, on uns metres més enllà hi trobem una balconada perfecta per veure-la, també i sobretot l'arc mediterrani. Per la banda de Tramuntana hi trobeu Llofriu, també hi trobem Palafrugell cap a l'altra banda, excursions que es poden fer. El GR passa just per aquí sota nostra, per tant, podeu visitar-la i és una excursió que val realment la pena. Un cim que no és difícil de fer, el repte dels cims del Baix Empordà és aquest. Li podeu dir com vulgueu, Puig de Saguàrdia, tot i que realment està una mica més cap allà, o el Puig de Sant Sebastià, aquí a Palafrugell.
1: Definitiva, digui el que digui la gent i pugeu per on pugeu, des de Tamariu, per al camí del Pi Gros, per al camí de la font d'en Xeco, antigament s'hi podia pujar per Llafranc, etc, etc. Val la pena aquesta excursió. Hi ha qui fins i tot diu, jo no ho tinc documentat, de que els primers peregrins de Tossa no anaven com van ara, sinó que anaven des de Tossa fins a Sant Sebastià de Palafrugell. Això ho deixo en dubte, però també, per què no, és una bona història. En definitiva, la muntanya de Sant Sebastià de Palafrugell. Acosteu-vos-hi.
3: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Anem tot seguit en aquesta secció que es diu Esperit i Esport, que ens porta la Carme Panella, que és delegada d'ensenyament del Bisbat de Girona i de la Pastoral de l'Esport. Benvinguda, Carme.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Avui crec que ens portes doncs, una persona aquí mateix a l'estudi, no?
1: Exacte. Us porto la Mercè Coromines, que és la mare de la Mariona Senyer, que aquest estiu, fins aquest estiu, era jugadora de futbol del femení del Barça C, i que és un exemple per nosaltres del que significa, doncs, això, compaginar estudis i esports en un moment que no és fàcil fer-ho, a l'etapa dels adolescents i els joves. Ara se li ha obert una nova i magnífica etapa, nova etapa. La Mariona acaba d'aconseguir una beca d'estudis i esport i ho compaginarà, els estudis, crec, ens ho explicarà la seva mare de psicologia, amb la pràctica del seu esport, que és el futbol. I ho repassem tot seguit amb la Mercè, i que ha sigut i ha acompanyat la Mariona en tot aquest itinerari i en com ha arribat fins aquí. Mercè, benvinguda, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: La Mariona va començar a jugar a futbol al pati de l'escola de l'Agustí Gifre, a Sant Gregori, i em sembla que només tenia 6 anys i la vau apuntar a l'escoleta. Aquesta afició tan matinera normalment només es dona en famílies que els agrada molt l'esport, que els agrada el món del futbol. És el vostre cas o no?
2: Doncs mira, sí, la Mariona va, bueno, va mostrar un interès molt gran pel futbol de ben petita, començant a jugar al pati de l'escola amb els seus companys, val? Llavors ella, com que els seus companys anaven a futbol, ella també volia fer futbol i va començar doncs, que, bueno, que, volia practicar-ho, diem-ne. Llavors, bueno, va ser així, vam anar a la Unió Esportiva Sant Gregori i a l'Agrupació Esportiva Sant Gregori, perdó, vam preguntar i tot i que no hi havia cap nen en aquell moment en el club jugant, doncs ens van dir que sí. I llavors va començar allà, això tenia, feia primer de primària, llavors. Mm-hmm. I és una, bueno, un interès que va sorgir totalment d'ella. A casa no hi havia ningú que mirés futbol, ella té una germana, no hi ha ni tiets, ni avis, ni el seu pare, ni jo.
1: És interessant això que expliques, perquè també és una mostra de la capacitat d'integració que pot tenir el joc en un pati d'una escola, no? Aleshores, l'estiu del 2018, la Mariona està jugant amb l'equip Alaví de Sant Gregori. Tots són nens i ella és l'única nena, ens deies, i la crida al Girona. Com vareu viure aquest pas?
2: Doncs sí, va ser una sorpresa. Ella estava allà doncs, bueno, molt, molt ben integrada amb els nens. S'ho passava superbé, la tenien com un membre més del grup, i llavors, bueno, això, el coordinador del femení del Girona es va posar en contacte amb el club de Sant Gregori i varen, bueno, demanar a veure si la Mariona podia estar interessada en la temporada següent, doncs, anar a jugar amb el Girona. Ella ho tenia...

0: l'agost al setembre ella va anar cap a Torres de Palau, que és on entrena el futbol formatiu del Girona, i bueno, li va agradar molt, va conèixer, esclar, deia, ara he trobat altres nenes que són com jo.
1: Els que hi entenen el món de l'esport em diria que m'he deixat una pregunta, i és preguntar-te en quina posició juga la Mariona en l'equip.
0: La Mariona juga al centre del camp aquests últims anys, bueno, ja quan jugava al Girona i ara també aquests anys, porta el número 6, està al mig del camp ella, sí.
1: Està molt bé, és un número que tothom relaciona amb Andrés Iniesta, que suposo deu ser un dels ídols de la teva filla.
0: Deu ser un dels ídols de la meva filla, sí.
1: Està molt bé. Fa uns dies vam fer una entrevista a una joveníssima amant dels esports, de només 9 anys, que ha participat en un casal d'estiu, i també vam entrevistar a un jove adolescent expert amb el joc del pàdel. Te farem la mateixa pregunta. Com s'acompanya els esportistes, en aquest cas els adults o els universitaris, en els moments emocionalment més forts, en el saber guanyar i en el saber perdre? Com ho heu vist en el cas de la Mariona? S'acompanya els esportistes en aquests casos?
0: A nivell del club, no? Per exemple, el Barça té un servei, diguem-ne, de psicologia, no? Tenen un psicòleg que els fa un acompanyament, diguem-ne, per tot el tema de, bueno, de emocional, no? També, perquè, bueno, hi ha tot el tema també del control de la pressió, de saber mantenir la calma, no? I llavors, bueno, per exemple, la Mariona és una persona molt competitiva, val? Llavors, és clar, guanyar sempre és molt fàcil i perdre costa més, no? Llavors, bueno, sí, està al seu costat i, bueno, que vagin tenent, no?, amb els anys, no?, d'anar entenent, doncs, que, bueno, que s'han d'acceptar els resultats, que s'ha de felicitar en el que ha guanyat, no?, que s'ha de mantenir la calma i després, sobretot, a vegades s'ha de tenir com una mica de memòria de peix, també, no?, mm-hmm. Perquè un ha de ser capaç de superar els errors que ha comès sense perdre la paciència, diguem-ne, no?
1: Entenc que l'acompanyament no només és estar al seu costat, doncs, sinó també organitzar-se a nivell familiar. Us ha representat molt d'esforç aquests anys, això?
0: Sí, evidentment, ha estat un esforç important. Els primers anys menys, no?, perquè el jugar al Sant Gregori i el jugar, doncs, aquí a Torres de Palau, a Girona mateix, doncs, els desplaçaments per anar als entrenaments i els desplaçaments per anar als partits quan el partit era a casa, doncs, eren relativament senzills, curts, no? Però sí que aquests darrers 3 anys, clar, ella havia d'anar 4 dies a la setmana a entrenar a Sant Joan d'Espí, 4 tardes a la setmana, més el partit. Per tant, era un esforç important a nivell de temps, a nivell de desplaçament, a nivell econòmic, perquè això ho hem assumit tot la família, diguem-ne. Llavors, és veritat que hi havia dues nenes més d'aquí de la zona i llavors ens organitzàvem per poder fer cotxes i per poder, bueno, pues fer això, el desplaçament conjunt. Val? Hem de pensar que aquestes nenes, en un mes, comptant, diguem-ne, tots els quilòmetres que feien uns 5.000 quilòmetres cada mes, només per això. Per als entrenaments, els 4 entrenaments de la setmana i el partit.
1: Està molt bé. I ara la Mariona la teniu als Estats Units, estudiarà psicologia, ho combinarà amb l'esport, amb el futbol. Quin ha sigut el vostre paper? Com heu viscut tot aquest procés des de que jugava al pati de l'escola fins a arribar a aconseguir una beca d'esports per anar als Estats Units?
0: Nosaltres hem fet tot el que hem pogut, és el que ja he dit al principi, nosaltres no érem del món futbolero, diguem-ne, però vaja, sempre hem estat al seu costat, l'hem fet de taxi, l'hem animat quan ha tocat, l'hem animat quan ha tingut algun problema físic, perquè també n'ha tingut, va tenir una lesió una mica important, va estar 3 mesos que no va poder jugar. Hem estat sempre al seu costat i una mica també això, evidentment, donant molt valor a l'esforç que fa, ajudant-la amb el dia a dia, amb el quotidià també, donant-li molt de valor, però també, bueno, relativitzant i això, no? Dient, bueno, la vida és molt més que només un partit de futbol o un resultat, vaja. Però sí, sí, ha estat una escola de vida per ella i per nosaltres, bueno, d'anar endavant i de, sobretot molt el dia a dia, també, perquè no ens haguéssim imaginat mai quan va començar això a jugar a Sant Gregori, doncs que acabaria aconseguint aquesta beca, que hauria passat pel Girona, que hauria passat pel Barça. Una bona experiència, la veritat.

0: Doncs sí. Està molt bé, molt bé. Agraïm a la Mercè Coromines, la mare de la Mariona, que ens hagi acompanyat avui. Gràcies, Mercè, i sobretot envia des de Girona, des del Bisbat de Girona, una salutació molt gran a la teva filla, la Mariona. Felicitats, enhorabona.
1: Moltes gràcies i bon estiu a tots.
0: Igualment, i és veritat, bon estiu a tots.
2: Carme, la setmana que ve, l'últim programa, eh?
0: Ens trobem la setmana vinent amb un nou capítol més d'Esprit i Esport. Moltes gràcies.
3: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
2: Durant tot aquest estiu, cada setmana, el Música Sense Complexos que ens porta el nostre company Xavier Roca. Què tal, Xavier?
4: Què tal? Bon estiu.
2: Bon estiu. Què ens portes?
4: Doncs avui a Música Sense Complexos escoltarem Merci pour les petites choses del cantautor francòfon Mes Liniatis, una cançó que s'inscriu en el terreny de la música cristiana i inspiracional. Niatis és originari de la República del Congo i resideix a França, i bona part de la seva producció gira entorn de la fe, la pregària, la relació personal amb Déu. El títol ens dona la clau, gràcies per les petites coses, i és que la cançó parteix d'una experiència ben senzilla i habitual, llevar-se al matí i descobrir que el sol entra per la finestra. Res d'extraordinari, aparentment. Però és on l'autor hi situa el miracle. Respirar, tenir un cor que batega, disposar d'un nou dia, coses que habitualment donem per descomptades, que poden convertir-se en motiu d'agraïment. Mes Liniatis reconeix que durant molt de temps havia perseguit allò extraordinari, sense adonar-se del que ja tenia al seu voltant. I segurament aquesta és també una experiència molt habitual en nosaltres. Vivim esperant que passi quelcom important i, mentrestant, podem oblidar-nos de mirar allò que ja se'ns ha donat, però que no destaca tant d'entrada. La cançó va desgranant aquests petits dons: l'aire que respirem, el cor que batega, un somriure, una mà estesa. Fins i tot, quan arriben els dies de tempesta, l'autor hi descobreix una altra certesa: Déu no deixa de ser-hi. Una de les expressions més suggeridores de la cançó és la de benediccions silencioses, aquelles que hi són però no sempre sabem veure. Merci pour les petites choses ens convida, doncs, a fer un exercici senzill: aturar-nos i donar gràcies.

0: Recte final de l'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 23 d'agost amb la Marga Gonzalvo, que és professora de religió. Benvinguda, Marga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, quan vulguis.
1: Mateu 16, 13, 20. Cesarea de Filip, serenor del moment, tranquil·litat. Jesús pregunta per la seva identitat, misteri que no sabien interpretar i que l'Església trigaria temps a definir. Els apòstols li responen i s'evidencia la limitada capacitat humana. Pere confessa, Jesús, tu ets el Messies. Jesús aclareix que el misteri de la seva persona es comprèn si Déu Pare el fa conèixer, és un do de Déu. Santa Macrina, al segle IV, ens ajuda. Va resar, parlar, actuar, estimar i esperançar els seus germans, que van canviar la seva vida de buits a plens d'amor de Déu per defensar l'Església. Basili el Gran, Gregori de Nisa. Primat de Pere, dolç Crist a la terra, que l'alçar la mirada sigui un continu en la nostra vida. Agraïm resant, acompanyant, estudiant el viatge del Sant Pare al lluny. Recorda, somia i agraeix.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços. Què era això?
2: Era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major. Tot el que buscava ho tenia ben a prop. El que
3: buscava tenia ben a prop. Per menjar bé no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb leig, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera. Al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera Cepsa, telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
4: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
5: Carpi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
6: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
7: Diumenge 23 d'agost, a 11:15, al Parc de la Sardana hi haurà el torneig de bitlles infantils a càrrec de la penya del Bistec i les inscripcions s'han de fer al correu info@lapenyadelbistec.com i fins a 30 minuts abans de començar el torneig. A les 3 de la tarda, al camp de tir municipal hi haurà el torneig de tir al plat que organitza el Club de Tir al Plat de Tordera. A les 6, al camp de futbol hi haurà el partit, el primer partit de pretemporada del Club Futbol Tordera contra Ronin. Seguidament, a 7:15, la Cercavila, que organitza el Poviatge Torderenc amb la colla de Gegantes i Grallers de Tordera fins a arribar a la plaça de l'Església, on a les 7 hi haurà l'elecció del Poviatge Torderenc 2026. Seguidament, a la mateixa plaça, a 10:45, hi haurà el pregó de festes, que podreu seguir la retransmissió per Ràdio Tordera, i el dia acabarà a les 10 de la nit amb el correfoc i les barraques amb Anna Gisbert, Detallets, Banda Neon i, de nou, Anna Gisbert.
8: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocem, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera. Osen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
10: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
11: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
12: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
13: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
14: No! Primer has de fer la digestió!
13: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
14: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
15: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
16: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
17: 107.1 FM. Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 22 d'agost de 2026. Gran resposta a Tordera durant la donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits dijous 20 d'agost en el marc dels actes de la Festa Major. La carpa, instal·lada darrere de la plaça de l'Església, va registrar un balanç positiu al llarg de les 11 hores de servei. Segons les dades oficials, un total de 136 persones es van apropar a l'espai habilitat per participar a la campanya. El resultat final va ser de 139 donacions de sang i plasma, una xifra clau per mantenir les reserves dels hospitals durant el període d'estiu. A més, la jornada va servir per captar 15 persones que van realitzar la seva primera donació, com també dues noves persones inscrites al registre de donants de mèdula òssia. Amb totes les donacions, es calcula que 378 pacients se'n podran beneficiar directament d'aquesta col·lecta. Al voltant de 11:45, l'organització va comunicar que s'havia espatllat el generador d'electricitat, però el problema es va poder solucionar a les 2:00, un cop va arribar el nou generador, quedant només en un ensurt. Des del Banc de Sang i Teixits han volgut agrair la col·laboració i el compromís de la ciutadania de Tordera, destacant que la solidaritat veïnal ha permès assolir uns resultats essencials per als centres hospitalaris. El Parc de la Sardana va omplir ahir de sorra, aigua i molta imaginació amb la celebració d'una nova edició del concurs de castells de sorra de la Festa Major. L'activitat va reunir desenes d'infants, joves i famílies que van desplegar tot el seu talent artístic al llarg del matí. Dividits en 5 categories, els participants van dur a terme creacions d'allò més originals. Un bon exemple va ser la Gala, una de les participants en les categories de menys edat que explicava entusiasmada els detalls del seu treball. Des de l'organització, en Josep Carles, membre de la comissió de festes, també va valorar molt positivament l'evolució de la prova en els darrers anys, destacant sobretot l'augment de les construccions en equip. Amb la gran participació d'enguany al concurs de castells de sorra, es confirma com un dels esdeveniments familiars més arrelats i viscuts de la Festa Major. Les barraques de Sant Bartomeu 2026 ja ho tenen tot a punt per convertir el Parc Prudenci Bertran en el nucli de la nit i la festa d'aquesta Festa Major. L'espai obrirà les seves portes des de divendres 21 fins al diumenge 23 d'agost amb un horari de 10:45 de la nit fins a les 5 del matí. El divendres ja va començar Llini obrint la jornada amb Wassa Corporation i Encanto de Loco. Avui, dissabte 22 d'agost, iniciarà amb les actuacions Kesha Caban i Miquel del Roig. Tot seguit serà el torn de Tutu Keke i, per acabar, una bona sessió plena d'energia de la mà de DJ Lia Jensen. El motor i la nostàlgia tornen a sumar-se al programa d'actes de la Festa Major de Tordera amb una celebració de la 19a passejada de motos clàssiques. L'esdeveniment, organitzat pel Motoclub Tordera 7¼, reunirà demà dissabte els amants dels vehicles de dues rodes de més de 25 anys d'antiguitat. El punt de trobada serà el pàrquing de darrere l'església, on les inscripcions per als participants s'obriran a partir de les 9 del matí. Posteriorment, a 11:45, es donarà el tret de sortida a la ruta per diferents carrers i racons del municipi, culminant una edició més d'una de les cites més arrelades del cap de setmana. I després de superar els requisits tècnics per garantir la màxima seguretat, Tordera recupera dissabte una de les activitats més emblemàtiques i esperades de la Festa Major de Sant Bartomeu, la tradicional baixada de carretons. El recorregut s'iniciarà a la meitat del carrer Més, a la cruïlla d'accés cap al cap, i continuarà contra direcció fins al gir del camí Ral, per on els vehicles baixaran fins a finalitzar a la plaça de la Concòrdia, on s'ubicarà l'arribada. Des de l'organització es remarca que no es tracta d'una cursa de velocitat, sinó d'un espectacle festiu. Per participar-hi, els vehicles i participants han de complir les següents regles. Per començar, han de ser de construcció pròpia, no motoritzats, i amb un mínim de 3 rodes i frens efectius. També ha de tenir direcció adient i no tenir elements punxants o perillosos. Es valorarà també l'ús de materials reciclats. La participació en la categoria és única. Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult, mentre que els joves de 16 i 17 necessitaran autorització signada. El jurat premiarà els guanyadors amb paneres de regal valorades en 100 euros per al primer premi i 50 euros per al segon, tant en la categoria de millor disseny com en la de millor posada en escena. Acabem amb un breu apunt del temps. Avui dissabte 22 d'agost que tindrem unes temperatures mínimes de 19 graus i unes màximes de 28, amb un dia assolellat, també en presència de núvols i amb poc risc de precipitacions.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
2: Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Corre. Avançar sobre una superfície sòlida per mitjà de moviments i recolzaments repetits de cames, de manera que a cada pas hi hagi un moment en què cap dels dos peus estigui en contacte amb el terra.
4: Corre, hem anat a córrer tota la vida, però ara queda més bé dir que fem running o som runners, com si féssim res diferent. Avui fem una cursa contra els anglicismes que no són necessaris amb el Xavier Fargas, del Termcat. Preparats? Llestos?
5: En lloc de córrer, hem de fer running, que després veu que això del running doncs és més espectacular. També es pot explicar una mica, eh? Els parlants no fem les coses perquè sí. I és veritat que molts esports s'expliquen o es diuen amb la locució fer el que sigui. Fas bàsquet, fas futbol, no futboleges, no basqueges. Sí, eh? En canvi, amb el córrer no diem faig córrer o faig corregudes, no? I per tant s'explica una mica per què ha tingut èxit això del running, perquè pots dir faig running i en canvi amb córrer no ho pots dir. Ara, no deixa de ser una influència que probablement no calia. Tu a què et dediques o a què t'agrada fer? Doncs jo surto a córrer o jo corro i ja està. És veritat que segurament ja influeix més una qüestió d'esnobisme i de que és més xulo fer running que fer que simplement córrer, que sembla que sigui un esport massa barat.
4: Igual que hi va haver una onada de gent que feia footing, ara fa un temps que va arribar als carrers la moda dels que fan running. Parlem d'això, de modes, Xavier? En quin punt estem?
5: Fa uns 10 anys potser es va haver un boom extraordinari de la cosa i en canvi ara potser es torna tornat a baixar una mica, diguéssim. Ara les que tenen una gran popularitat són les curses de muntanya. Això que en diuen això del trail running, de fet que són les curses de muntanya de tota la vida. I ara probablement, doncs això, la majoria dels que feien asfalt, que corrien per carrers, doncs ara han tendit a anar cap a la muntanya, que és molt agradable, és un tipus de cursa que més et connecta amb la natura. Probablement el problema que té ara en alguns casos és la massificació, perquè ara algunes curses que es feien per muntanya pràcticament familiars, diguéssim, doncs ara es troben que han de tancar inscripcions i després que han de vigilar amb gent que fa ximpleries i que no està prou preparada per fer segons què i també surt.
4: I aquest trail o trail running, creus que es quedarà o també tornarem a córrer normal?
5: Potser quan passi la febrada aquesta més snob, perquè també és veritat que a Catalunya el fet d'anar a fer muntanya ha sigut sempre molt tradicional i un sens intu, que ja li agradava trascar per les muntanyes, el muntanyisme que és més tradicional, l'escoltisme, els esplais, ha fet que la pràctica de la muntanya sigui molt habitual. De manera que córrer per la muntanya no deixa de ser una cosa més. Sortíem a fer muntanya, ara hi ha dies que sortim a fer una excursió normal, hi ha dies que sortim amb les bambes de córrer i correm. Per tant, jo crec que no ens ha de costar gaire que la gent torni a dir córrer per muntanya o fer curses de muntanya. És veritat que com que també tenen una perspectiva internacional i hi ha corredors d'arreu del món que es dediquen a anar a les curses d'aquí i d'allà, és veritat que a les pàgines web hi ha molta tendència a fer servir l'anglicisme però probablement és això, per afavorir que això, que un corredor francès, un corredor anglès, un corredor italià sàpiga que aquí al Pirineu també fem aquestes curses i s'hi pugui apuntar. Però en la conversa, la majoria dels que correm, diguem que correm per muntanya o que fem curses per muntanya, i potser el del trail sí que algú se li deu escapar o hi té més habitud de fer-ho servir, però jo diria que no és d'aquells manlleus que dius, ui, aquest no ens el traurem mai més, val més que el deixem entrar. Jo crec que en aquest cas, de moment almenys, no està justificat.
4: Recorda, abans de fer trail, corre per la muntanya, sigui amb la modalitat que sigui. També el barefoot running.
5: Els que corren descalços, diguéssim. Aquests també és tota una filosofia del córrer en què intenten acostar-se al màxim a la natura, al contacte amb el terra, i llavors sí, fan això del que diuen, el que en català en diríem córrer descalç, o bé amb unes bambes molt lleugeres perquè els agrada notar el terra i les irregularitats del terra i s'hi senten més connectats, i hi ha tota una filosofia al darrere.
4: I si seguim filosofant, també hi ha qui, mentre corre, vol contribuir a netejar el planeta. Atenció a un altre anglicisme. En diuen plogging.
5: Això també és una relativa moda que, de fet, és aprofitar que hi ha tanta gent que corre per donar-los una bossa d'escombraries i dir, escolta'm, mentre vagis corrent i vagis passant, aprofita i vés recollint. I és això, que de fet per això, això va néixer en algun dels països del nord, i és d'aquelles coses, dius, mira, algú que devia ser una mentalitat molt pràctica i que devia pensar, home, doncs mira, ja que passen de tant pels camins i tot això, que portin la bossa d'escombraries i vagin recollint tot el que troben pel camí. I de fet això és veritat que s'ha arribat aquí i de tant en tant es fan trobades de plogging. Nosaltres hem proposat per aquest anglicisme, és un anglicisme rar perquè aquest plog també s'ha de saber d'on ve, però en tot cas per aquesta forma proposem de fer un invent que seria fer el corre-collir, és a dir, mentre correm recollint, no? I ens podem dedicar a corre-collir. I d'això se'n fan, se'n fan trobades, diguéssim. Mira, aquest dissabte anem a fer corre-collir a la platja del Masnou. I llavors, vinga, recorrem tota la platja del Masnou amb una bossa d'escombraria tots els que correm, i allà hi anem posant tot el que anem trobant pel camí. O en el camí de, no sé, la pujada a Montserrat, des de Monistrol, corre-collint. I són activitats que, mira, que junten l'esport i la part aquesta més ecològica d'aprofitar i fer neteja.
4: I llavors, qui guanya? La persona més ràpida o la més neta?
5: Em sembla que valoren les dues coses. És a dir, que valoren que es faci de pressa, però també que la majoria de vegades aquesta mena d'activitats són no competitives. Són ben bé d'oci i de passar una bona estona junts.
4: Igual que nosaltres. Xavier, ja veiem la meta. Podem dir que som finishers o no?
5: Durant una època vaig pensar, ui, aquí no ens en sortirem amb el finisher, perquè es va posar molt de moda finisher de no sé quina cursa o els finishers de no sé què. Em semblava que difícil de resoldre, perquè les alternatives que se'ns acudien així d'entrada, clar, l'acabador, l'acabadora, el finalitzador, finalitzadora, no acaben de funcionar, els acabats tampoc. És veritat que quan acabes segons quina cursa estàs acabat, però no funcionava com a denominació habitual. I fins i tot vam fer aquí, al Tenecat vam fer una crida, vam demanar a la gent que ens digués, com ho dieu? I a partir d'aquesta crida vam veure que hi ha tot un personatge en el món de les curses, un venerable avi que es dedica a córrer, que es diu Miquel Pucurull, que des de fa anys, en els seus textos, perquè és un senyor que li agrada escriure, i fa servir la forma arribat, arribada, de manera natural. Pots dir que en una cursa hi ha 10.000 inscrits, i d'aquests 10.000 inscrits hi ha hagut 8.000 arribats. Vam trobar que aquesta solució era molt bona, té aquest ús ja més o menys tradicional, i aquesta és la proposta que fem.
2: El diccionari TermCat.
4: Les tres paraules del podcast d'avui són glamping, fes-t'ho tu, i petjada hídrica. Som-hi!
2: Glamping, càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i camping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
2: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes generalment d'ús propi sense l'ajuda de serveis professionals.
4: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu i, el més important, assegurar-te que la vida t'entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom, el fes-t'ho tu, o la tendència fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina fes-t'ho tu o un moble fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com fet per mi o fet a mà.
2: Petjada hídrica. Volum total d'aigua dolça usat per produir els béns i els serveis consumits per una persona, una empresa o un país.
4: La petjada hídrica, que també pot dir-se petjada de l'aigua, forma part de la família de les petjades que ens ajuden a entendre de quina manera el que consumim o produïm afecta el medi ambient, igual que la petjada de carboni o la petjada ecològica. En moments de crisi, com una sequera o tants altres fenòmens relacionats amb l'emergència climàtica, és bo prendre consciència de la nostra petjada i fer un ús raonable i mesurat dels recursos per reduir aquest impacte, que tot suma.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Paraules Habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Extrem dreta. Extrem que juga a la banda dreta de la seva línia de jugadores.
4: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León. L'esclat del futbol femení ha obligat a adaptar el gènere de termes que no són nous, però que s'han hagut de posar al dia. És el cas de l'extrem dreta, com explica Joan Reballato, del Termcat.
6: Totes les posicions de jugador-jugadores sobre el camp poden tenir una forma diferent segons si és masculina o és femenina. De vegades canvia tot, per exemple, el porter, la portera, i de vegades ens canvia només els articles o els objectius que concorden. Recordo que això en vam començar a parlar fa un temps, hi havia certs dubtes en casos com extrem, per exemple, si s'havia de dir l'extrem dret, parlant d'una dona, l'extrem dreta, i òbviament no parlem de l'extrema dreta, que no tindria sentit, perquè aquí extrem és un nom. I el que ens interessa és dir que és una persona que juga a l'extrem i aquest extrem pot ser l'esquerra o pot ser el dret. I ara ha quedat clarament establert això, que tot el que són els adjectius, diguéssim, nosaltres hem de posar l'article en masculí o en femení, i a partir d'aquí ens arrossega una mica la resta, no? Si diguem la i ho apliquem a un davanter, doncs serà la davantera, i si és dret serà dreta, i si és esquerra doncs serà esquerra amb A. Vull dir que al començament hi havia certs dubtes amb això, potser ens feia estrany que es parlés de les entrenadores, les jugadores, o sentir entrenadors, perquè encara n'hi ha molts que són homes, de fet, en el món del futbol, que parlen en primera persona del femení per referir-se a l'equip, tot i que ells puguin ser homes, no? I tot això s'ha normalitzat molt. La llengua que fa és reflectir el que passa a la societat. I és evident que hi ha hagut un canvi molt gros amb això, no? En el cas, és que el cas de futbol femení el trobo és especialment paradigmàtic, perquè no és que les dones hagin trucat a la porta, no?, d'un món tan masculinitzat com era el futbol, sinó que és que han tirat la porta a terra.
4: Però, com comentaves, la feminització del futbol és una qüestió, sobretot, de gèneres, oi, Joan?
6: Més que termes nous, el que tenim són referents diferents. Potser és més allò la sorpresa social, de veure el canvi, no?, el que ens ha comportat a tots, veure que les dones s'impliquessin de manera absoluta en el futbol, que no pas... Bé, jo crec que la llengua ja estava preparada, perquè tot això és exactament està passant en el futbol femení com havia passat en qualsevol àmbit laboral o així, en què no hi hagués hagut dones i entren de cop, no? I la llengua s'adapta, la llengua és de qui la parla i, per tant, el que fa és adaptar-se a les realitats.
4: Ara bé, en l'àmbit esportiu sí que hi ha casos de manlleus i, sobretot, de l'anglès. Canviem la porteria per la cistella per parlar de sinergies entre el Termcat i l'equip de les Transmis de bàsquet de Catalunya Ràdio.
6: Se m'acut el cas del mat al vol, no? Que és una qüestió que vam normalitzar amb la gent de Catalunya Ràdio i vam treballar amb les transmissions de bàsquet, que ells fan una cosa molt interessant per nosaltres, busquen termes que habitualment es diguin en anglès en bàsquet, que n'hi ha un fotimer, perquè la NBA pesa moltíssim, llavors proposen, demanen als oients que proposin formes catalanes i que les votin. Llavors, des de l'any passat, ens ho fan arribar a nosaltres i acordem a veure com podem dir en català.
7: Segons pel final, estem perdent d'un punt, però tenim dos tirs lliures.
4: Ernest Macià és locutor de les transmissions de bàsquet.
8: Vam decidir que, a part de fer bàsquet, com a ràdio pública, havíem de portar un valor afegit, alguna cosa més que justifiqués per què fem bàsquet. I nosaltres vam tirar per la llengua. Vam tirar per la llengua perquè Catalunya Ràdio i TV3 van néixer justament per reforçar el català. I posats a explorar en alguna direcció, vam arribar a la conclusió que calia crear llenguatge nou perquè hi havia aquelles àrees en què grises, en què el bàsquet es nodreix d'anglicismes o de paraules que venen del francès o manlleus del francès, de l'espanyol, el que sigui, però majoritàriament anglesos. I bé, nosaltres vam proposar a la nostra audiència que ens ajudessin a trobar paraules genuïnes i, si pot ser, originals, creatives, que tinguessin bona sonoritat, bona poètica i que encaixessin bé, que fossin realistes, que no fossin anades de l'olla, que ens ajudessin a trobar sinònims, no? I ens va agradar tant que vam dir, doncs, ho hem de seguir fent, això. I ens pensàvem que moriria ràpid, perquè pensàvem que hi hauria una vintena a tot estirar de manlleus, diguem-ne transformables, però hem anat veient que n'hi ha bastants més, no? I per tant, almenys per aquest any ens ha donat per fer una quarantena de propostes. Evidentment, el Termcat les ha de digerir, les ha de discutir, metabolitzar, i llavors diuen si les accepten o no. Algunes les han acceptades, algunes no. I llavors nosaltres el que fem és, una vegada el Termcat ho aprova, ho fem servir. Utilitzem les Transmis en igualtat de condicions que l'anglès. No volem suplantar el que ja tothom diu, perquè evidentment viuríem a Plutó o a Venus, però sí que introduir de moments aliup, moments mat al vol.
4: Ha dit aliup? Què és això, Joan?
6: L'aliup és una jugada que, si no saps, si no t'agrada una mica el bàsquet, és difícil que sàpigues ben bé de què va. És això de fer una passada llarga a l'altura de la cistella, un company d'equip que salta a tocar de la cistella, l'agafa i l'esmaixa dintre, en el mateix salt. Això a l'NBA es veu bastant i aquí ara es comença a veure també. Bé, gràcies a la participació dels oients, a col·laboració amb Catalunya Ràdio i així, el Termcat al final va normalitzar fer un mat al vol. Que a mi sembla una forma fantàstica, perquè és molt curta i perquè decidit donar la imatge que és fer un mat i el vol, en el salt mateix, no?, en què agafes la pilota. I trobo que és un exemple perfecte de forma que ajuda molt a fer entendre què volia dir aquest concepte, que si no, a partir de l'IUP, doncs costa més d'entendre per què se'n diu l'IUP. No hi ha cap llengua ni que agafi totes les paraules de fora ni al revés, que se n'hagi d'agafar-ne cap de fora, no? És cert que jugar una mica amb l'equilibri. I això històricament ha passat amb l'esport, des de la mateixa paraula esport, que de fet és una paraula anglesa que venia al seu torn del francès, una paraula que més o menys tenien totes les llengües romàniques, i aquí les llengües romàniques es van separar una mica quan van venir els esports anglesos, perquè va haver les llengües que vam agafar la paraula esport que havien fet servir els anglesos, nosaltres, en català, també el francès, també l'italià, i en canvi hi va haver llengües que van preferir fer servir la seva paraula històrica, deport, i per això en castellà fan deporte, i en portuguès de Portugal també.
2: La pregunta Termcat.
4: Acabem cada capítol amb aquesta pregunta, que ens respon el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, com us arriben els termes dubtosos? Com els estudieu?
9: Això pot ser que entri per diverses bandes. Pot ser que entri pel servei de consultes, pot ser que entri perquè estem treballant un diccionari, i nosaltres també fem diccionaris, i pot ser que en aquell moment hagi entrat en l'estudi del diccionari. En tots els casos, quan entra el nou terme, nosaltres el que tenim és una xarxa d'especialistes per doncs, saber primer quin és l'ús que té, i clar que hi ha una possibilitat, que és que el terme no tingui cap problema en català, no? També pot ser, són nous termes, són neologismes que diem nosaltres, i l'altre que sigui un terme doncs, que hagi entrat això, amb una denominació que sigui, que nosaltres diem manllevada, un manlleu, és a dir, que amb un anglicisme, un castellanisme. Aleshores, nosaltres fem un estudi més aprofundit. Primer, si ha entrat pel servei de consultes, ells miren de donar una resposta ràpida parlant-ho només entre nosaltres, però quan veiem que és una denominació que tindrà doncs, més ressò i que realment la forma utilitzada no és una forma catalana, tenim el Consell Supervisor. El Consell Supervisor és un organisme que es reuneix, bueno, a vegades ho fa virtualment i a vegades aquí mateix on som ara nosaltres, que està format per gent del Termcat i gent de l'Institut d'Estudis Catalans, i estudien a fons aquell terme amb un dossier que preparem nosaltres, un dossier de normalització, que en diem, que diu doncs, què han fet les altres llengües, quin ús té, quines opcions hi hauria d'introduir altres propostes, és a dir, si aquestes altres propostes o els especialistes consideren que podrien introduir-se o no. I doncs, a partir d'aquest estudi, el Consell Supervisor pren una decisió, que no necessàriament, és a vegades no hi ha més remei que acceptar l'anglicisme o adaptar-lo, però normalment la nostra prioritat és introduir una alternativa a aquella forma.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: LGTBIQ+. Col·lectiu social format per lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, queer i qualsevol altra orientació sexual o identitat de gènere considerada no normativa.
0: L'acrònim LGTBIQ+, és un terme que ha anat creixent amb els anys, ampliant horitzons amb formes de ser i estimar ben diverses. És per això que el diccionari del Termcat d'aquest àmbit ha anat acumulant entraves. Avui en parlen la Dolors Montes del Termcat i qui va començar aquest vocabulari, que és la lingüista Marta Breu.
3: Inicialment, aquesta sigla va néixer com a LG, quan es parlava bàsicament del col·lectiu de lesbianes i de gais, no? Quan hi havia la lluita per aquest col·lectiu, i aquesta sigla, a mesura, diguéssim, que ha anat incloent la lluita d'altres col·lectius relacionats amb el gènere i amb el sexe, s'ha anat ampliant també, no? Uh-huh. És a dir, que sí. I de LG ha passat a LGT, que inicialment era transsexuals i que, de fet, ha volgut acollir un ventall més ampli, i ha passat a ser transgènere o trans, no? Uh-huh. També les persones intersexuals, i per això s'ha incorporat la I, o les persones, la Q, no? De queers, que és aquestes uh-huh. persones una mica... Que no es defineixen, no? És a dir, que no s'inclouen dins aquesta dualitat d'home-dona o homosexual-heterosexual, sinó que una mica, diguéssim, sí. van per lliure. És a dir, que una mica crec que la sigla LGBTQI+, o més, diríem, ha estat l'evolució paral·lela a la història del col·lectiu.
0: La Dolors explicava com s'ha anat ampliant el col·lectiu, un creixement que el diccionari del Termcat, com dèiem, doncs ha anat fent en paral·lel. Però, Marta, com va començar tot?
4: Com a treball de final de màster, jo tenia ganes de fer un vocabulari terminològic, un diccionari, perquè, bueno, m'havien explicat com es feia i tal. I llavors vaig triar aquest àmbit de coneixement, el món LGBT, perquè jo en formo part i una mica quan surts de l'armari o just abans de sortir de l'armari vols saber moltes coses sobre el món LGBT o normalment passa, no sé si sempre passa. I llavors, això, doncs el llenguatge, em dedico a això, no? Era el que havia estudiat i tal, doncs era una part important per mi. I em semblava que aquest llenguatge d'especialitat, no? Propi del món LGBT, doncs és bastant expressiu, té la particularitat que té formes que potser a l'inici volien ser hermètiques o no transparents per un motiu, doncs, de seguretat, no? Com que la història d'aquest col·lectiu sempre havia estat de tenir una posició clandestina i, per exemple, doncs, formes com sortir a l'armari o entendre a l'ambient, no? Els bars i els llocs on hi va aquest col·lectiu, doncs eren termes que potser no eren tan transparents, tot i que ara s'ha obert i ja, jo crec que ja es coneixen més. Sí.
3: Nosaltres vam tenir coneixement d'aquest vocabulari que havia fet la Marta. Vam veure que no teníem gaire terminologia nosaltres al Termcat d'aquest àmbit, que era una terminologia que ens interessava tenir, perquè el nostre objectiu és donar a conèixer la terminologia catalana a tot el públic, no? I com més en tinguem, millor. Ens va arribar aquest vocabulari, vam veure que era un bon vocabulari, que era rigorós, i li vam proposar a la Marta de difondre'l a través de la nostra plataforma, que és el Cercaterm. I llavors nosaltres el vam acabar de revisar, amb la Marta el vam ampliar una mica més, vam publicar el vocabulari LGBT de la Marta, i el que em sembla molt interessant és que tots aquests anys la Marta ja ha anat treballant més i l'hem anat ampliant. Ara té 400 termes i ha passat de ser d'un vocabulari a ser un diccionari. Recordo que inicialment es deia lèsbic, gai, bisexual, transsexual. Vam canviar sí. per transgènere, posteriorment per trans, d'acord amb l'evolució una mica d'aquesta paraula,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí.
3: I bé, ara té doncs 400 termes i a més és obert i l'anem ampliant.
4: Sí.
3: És una col·laboració, no, del Termcat amb altres professionals,
4: sí.
3: difondre terminologia que no fem nosaltres directament, però que és una terminologia de qualitat i que nosaltres posem a disposició dels nostres usuaris.
0: I de Manlleus, com aneu? El món LGTBIQ+, veu molt de l'anglès?
3: Marta, jo no sé quina sensació tens tu. Jo crec que és veritat que bona part d'aquest vocabulari ens ve de l'anglès, especialment també als inicis, i jo crec que això és així perquè els primers moviments forts van sorgir als Estats Units i, per tant, molta terminologia històrica ens venia de l'anglès. Però jo diria que no és un cas de que hi hagi molts, molts manlleus. Hi ha influència de la terminologia sí. anglesa, però sí que el que hem fet molt és allò que diem potser calcant, un calc que és una traducció literal, que solen ser formes explicatives, sí. que solen funcionar també bé en català, que solen tenir una certa internacionalitat, i per tant jo diria que no és un vocabulari especialment anglicitzat en el sentit de, del manlleu directe.
4: Clar,
3: no?
4: N'hi ha alguns de manlleus directes, però no, no predomina.
0: Per exemple, sortir de l'armari seria un d'aquests calcs?
3: Sí, segurament, sí. Segurament és un calc d'anglès. Segurament
4: deies,
3: no? És un calc d'aquests emblemàtics de l'anglès, no? Sí, sí, sortir de l'armari, efectivament.
0: Una de les qüestions lingüísticament polèmiques són els gèneres no binaris. Ells, elles, ellis... Vosaltres, amb les is, què tal? Com ho porteu?
3: Mira, nosaltres, com a Termcat, ens devem a la normativa que fixa l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, el masculí en català funciona com a genèric. I encara més el masculí plural. No podem fer el plural...
4: amb la i.
3: Exacte, ellis, perquè no és una forma normativa. Però, per exemple, hem evitat molt parlar dels transgèneres, les transgèneres, i sempre fem persona transgènere, persona homosexual... És a dir, una mica en aquest sentit, és a dir, que sí que estem, que som sensibles dins uns límits i dins els límits que ens marca la normativa.
0: I en aquesta constant evolució del diccionari, ara mateix, en què esteu treballant?
4: Justament l'altre dia parlàvem d'incloure el terme de persona gestant, no? Perquè ara hi tenim només dona gestant o mare gestant, doncs perquè també es reflecteix la realitat, doncs, que hi ha molts pares trans que es queden embarassats i que gesten el bebè i el pareixen.
3: Hi ha molta polèmica amb aquesta forma, perquè la gent, és a dir, no entén que es pugui dir persona gestant, perquè et diu, a veure, qui gesta és la mare. Què vol dir això, persona gestant, no? Llavors, quan coneixes aquest col·lectiu i aquesta, la terminologia d'aquest àmbit, entens una mica tot això. Des del punt de vista del no-binarisme de gènere, pot ser una persona que no se senti ben bé ni home ni dona, sinó de gènere, diguéssim, fluid, o que no s'identifiqui ben bé amb cap dels dos gèneres. I aquesta persona, si ha nascut biològicament dona, diguéssim, doncs té la capacitat de gestar. I, per tant, no se sentirà mare gestant, perquè si se sent home, doncs serà un home gestant o una persona gestant si no s'identifica com a home o com a dona.
0: Diríeu, doncs, que el diccionari LGTBIQ+, és un diccionari especialment ideològic?
3: És un diccionari, en certa manera, ideològic, també, com qualsevol. La ideologia és a tot arreu, no? I és a la societat, i també és a la llengua, i també és a la terminologia. Jo crec que en aquest àmbit, especialment, perquè el fet que nosaltres, en algun moment, entrem en el diccionari persona no gestant, t'està posicionant ideològicament. Perquè hi ha persones, i per exemple dins l'àmbit del col·lectiu feminista, hi ha feministes que estan absolutament en contra d'això, no? I d'aquesta teoria del no binarisme de gènere, etc. És a dir, hi ha molta polèmica amb tot això. I, per tant, evidentment hi ha ideologia, no? I nosaltres intentem recollir sempre els termes al màxim d'objectivament possible. Però això no treu que en el moment que nosaltres decidim incloure al diccionari la forma persona gestant, t'estàs significant, no? I bé, al final és una forma que existeix a la societat, no? A mi, jo hi puc estar d'acord o no, però existeix i se'n parla i, per tant, podem recollir-la.
0: Doncs anirem acabant, però abans ens queda una darrera pregunta. Marta, al final, quina nota et van posar pel vocabulari?
4: Em van posar un 9.
3: Ja, jo crec que s'ho valia, eh? Se'ls mereixia el 9.
1: La pregunta Termcat.
0: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui volem saber com us relacioneu amb cadascun dels àmbits lingüístics que tracteu. Explica'ns-ho, si us plau.
5: Per nosaltres, és dir, en terminologia és imprescindible, és dir, hi ha, d'una banda, nosaltres som molts lingüistes, però ha d'haver els especialistes. Seríem brindis al sol, doncs, que els lingüistes anéssim fent propostes sense saber quin ús té real. Per tant, sempre, qualsevol projecte que fem, qualsevol diccionari sobretot, intentem trobar aquells actors que ens semblen més representatius de l'àmbit, i a vegades fins i tot intentem que no siguin només el Principat, si és possible doncs, trobar també experts que siguin del País Valencià o de les Illes Balears, també ho tenim molt present, és a dir, i que hi hagi una varietat, eh? Vull dir que potser estàs fent una cosa doncs, d'esport, potser has d'anar a buscar doncs, els esportistes, però també, no ho sé, si té indumentària, doncs els que venen la roba, no sé com dir-t'ho, eh? Vull dir que estem parlant a vegades de diversos actors, és a dir, no quedar-nos només amb un vessant que ens podria donar un producte esbiaixat. També s'ha de trobar aquests equilibris quan treballes amb àmbits d'especialitat, potser hi ha una universitat que té un punt de vista que és diferent d'una altra universitat, i a vegades també s'ha de vigilar, perquè si només tens en compte especialistes d'un àmbit d'especialitat, et pot donar un resultat esbiaixat o no prou global del que és el que volem que sigui el diccionari.
1: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el

0: de l'emergència, dels seus efectes a nivell lingüístic i de qui els estudia el TERMCAT, que és la Marta Sabater.
1: A diferència d'altres àmbits, que sobretot el que fem és quan ens arriben paraules de l'anglès, la tendència general és fer servir els manlleus de l'anglès, és a dir, les formes angleses pròpiament. En aquest àmbit, probablement, tot i que és un àmbit especialitzat, evidentment, però és un àmbit molt acostat a la llengua general i que sempre hi ha la necessitat de divulgació, jo crec que això fa que no acabem incorporant formes d'altres llengües, de l'anglès en general, com passa, sinó que el que fem és traduir-les, generalment, les calquem. I és el cas d'aquest escalfament global. I és una forma que s'utilitza paral·lelament en totes les llengües del nostre entorn, traduïda. I això és una cosa que sol passar, ja no només en emergència climàtica, sinó en l'àmbit del medi ambient, és molt habitual fer aquest tipus de traduccions, que en general no presenten cap problema des d'un punt de vista lingüístic, perquè la mateixa metàfora que fas en anglès, en general la pots fer en català, no hi ha cap problema.
0: I llavors, on és la dificultat del vocabulari de l'emergència climàtica?
1: Sí que és cert que hi ha alguns casos en què hem d'estar una mica alerta, perquè igual que quan aprenem llengües, quan aprenem l'anglès i estem en llengua general i ens trobem amb els famosos falsos amics, doncs en terminologia també ens podem trobar amb falsos amics.
0: Falsos amics? Explica'ns qui són, si us plau.
1: Els falsos amics són traduccions literals d'una altra llengua, paraula per paraula, però que en català no funcionen com en la llengua d'origen. Per dir algun exemple, quan vam fer el diccionari de l'emergència climàtica ens vam trobar amb un terme que tenia ús que era temps de residència, que fa referència al període que s'està contaminant a l'atmosfera. I en deien així, temps de residència, i vam pensar, temps de residència, que estrany. I resulta que en anglès en diuen així, també, residence time o period. El cas és que, clar, en anglès no té exactament el mateix sentit to reside que residir en català. En anglès també vol dir romandre. Llavors, clar, en català aquest temps de residència no ens funcionava i vam acabar fixant la forma temps de permanència.
0: I el cas del carboni? Aquest potser no és un fals amic, però déu-n'hi-do, no, Marta?
1: En aquest àmbit ens trobem amb molts termes sintagmàtics, que diem, de més d'una paraula, que contenen el terme carboni. Que si el mercat de carboni, la neutralitat de carboni, la petjada de carboni... I la particularitat d'aquest cas és que aquest sentit, el sentit que tenen aquests termes carboni, no és el sentit clàssic de l'àmbit de la química que sempre s'ha donat al terme carboni. És a dir, el carboni fa referència a un element químic. Fins aquí cap problema. El que passa és que en aquests termes no té aquest sentit. A partir del terme diòxid de carboni, i tenint en compte que el diòxid de carboni és un dels principals gasos amb efecte d'hivernacle, el terme carboni ha passat a designar el conjunt de gasos amb efecte hivernacle. Potser primer va començar a fer referència als gasos amb efecte d'hivernacle que contenien carboni, com és el diòxid de carboni o el metà o altres gasos, però a la llarga ha acabat fent referència al conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle.
0: I tot plegat no acaba generant confusions o fins i tot ferint susceptibilitats en el cas dels químics?
1: L'àmbit del medi ambient i l'emergència climàtica és un àmbit molt interdisciplinar i entra en molts àmbits diferents. Pels experts en química, no, aquest ús que es fa en ciències ambientals o en medi ambient era, clar, era molt estrany, els era sorprenent i per ells fins i tot era inadequat. Però mica en mica, no, s'ha hagut d'anar acceptant, doncs, que la llengua és viva, que va canviant, i encara que en química carboni continua tenint el sentit recte, doncs en l'àmbit del medi ambient carboni ha passat a tenir un nou significat que ja s'ha acceptat en català i que es documenta en totes les llengües del nostre entorn i doncs, d'alguna manera visibilitza els canvis que tenen lloc en la llengua i que són molt habituals en aquest àmbit del medi ambient i de l'emergència climàtica. Ens trobem molt en què els termes van prenent nous significats i sobretot ens hem de dedicar a posar els límits, a veure diferències conceptuals entre termes, veure en quins casos sí que es pot fer servir un terme i en quins no.
0: Escolta, si parlem de clima, aquest desfici que tenim els catalans i les catalanes per la meteorologia us acaba ajudant o què?
1: Jo diria que ho enriqueix, no? Crec que fa que ho enriqueix. És a dir, la meteorologia és un àmbit d'especialitat, però que es nodreix de molt lèxic popular i això per mi ho enriqueix. És difícil posar ordre d'una banda, però també tenim molta feina feta. És interessant tenir ja formes tradicionals, formes dialectals i poder tenir aquesta base a partir de la qual doncs, puguem obtenir el coneixement especialitzat. A partir dels termes de la llengua general i dels termes dialectals, doncs, poder fer aquest pas

0: i fer-lo servir en àmbits especialitzats.
1: Per tant, la teva feina és fer una mica de senyora Fletcher del Termcat, no? Veure quines paraules en realitat no són qui diuen ser.
0: La feina lingüística, jo diria d'una banda que és una mica més senzilla, no? A vegades aquí les dificultats són aquestes, que a vegades paraules que ens semblen adequades, no? Perquè tenen l'aspecte de termes catalans, a vegades no són prou catalans des del punt de vista del significat, no? Si ens aturem en el que diem la semàntica, no? En el fons del terme, potser no són prou adequats i a vegades això, per això a vegades ens poden passar desapercebuts. Aquí hi ha la dificultat. La dificultat de l'àmbit també és mirar de veure què podem fer servir del vocabulari tradicional i què no, i veure quins termes són sinònims i quins no, on hi ha diferències de significat. Una mica aquí hi ha la dificultat de l'àmbit. Però és cert que és un àmbit en què trobem molt pocs manlleus pròpiament de l'anglès. Per exemple, en el diccionari de l'emergència climàtica només tenim dues entrades que com a denominació catalana es recull una forma procedent de l'anglès, i en tots dos casos es recull com a sinònim complementari d'una denominació catalana. En un cas és el permafrost, que el recollim com a sinònim complementari del permagel, i permafrost no deixa de ser un terme especialitzat dels experts, que els experts tenien la necessitat de recollir com a denominació catalana perquè entre ells s'entenen així, no? Però la denominació realment que coneix, que surt als mitjans, que arriba al gran públic, jo crec que continua sent el permagel, tot i que els experts utilitzin el permafrost.
1: Algun altre exemple de paraula disfressada?
0: Un altre cas d'aquests és el medicar, que en aquest cas no és un manlleu que diguem adoptat directament de l'anglès, sinó que és un manlleu adaptat. És a dir, que li hem donat aspecte de paraula catalana, canviant-li aquesta morfologia de Medicaid, hem passat a medicar, i el recollim com a sinònim complementari d'una forma molt més descriptiva, que ens diu molt més sobre el concepte, que és mini huracà mediterrani. En canvi, medicar costa més, pels experts és com un terme molt precís, però en canvi, quan els mitjans de comunicació han d'explicar això de cara al públic general, diu molt més mini huracà mediterrani, per això en aquest àmbit és més fàcil que arribin a triomfar formes catalanes.
2: La pregunta Termcat.
1: Tanquem el capítol amb aquesta pregunta, com sempre. Avui li plantegem al Jordi Bové, el director del Termcat, què ha passat amb l'amenaça de barbarismes clàssics com el columpio o el bombero. Jordi, els han rellevat els anglicismes?
3: Sí, de fet, a veure, barbarismes segurament ho eren aquells i ho són ara, evidentment, els anglicismes. És veritat que els nous barbarismes i els barbarismes actuals són sobretot aquests anglicismes que arriben, eh? Vull dir, hem fet un canvi, és a dir, va haver un moment que els castellanismes, per la situació que teníem política, sobretot, doncs, eren la via d'entrada, era un problema que només tenia el català en aquell moment, que no tenien la resta de llengües, i ara hi ha hagut, és un problema global de les llengües, com que és els anglicismes. I, efectivament, actualment són sobretot termes de l'anglès que hem de vigilar, perquè si els anem acceptant aquests barbarismes de manera acrítica, pot arribar un moment en què estiguem parlant en català però amb vocabulari aliè. Aleshores, hem d'intentar trobar un equilibri. És a dir, el català, com totes les llengües, un recurs que té per evolucionar és el manlleu, però en té molts altres. Podem fer composició, sintagmació, derivació. És a dir, que hi ha molts processos que et permeten formar paraules noves. Si tu al final només formes els nous conceptes i agafes directament les denominacions d'una altra llengua, estàs empobrint la llengua.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Per menjar bé no cal que vagis a un bon restaurant, tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé pots venir a la Rostisseria La Mollera, de dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bleig, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera CEPSA. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
3: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove-te Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
6: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
7: Dilluns 24, el dia de Sant Bartomeu. A les 10 del matí, el camí ral acollirà la cursa del cos. I recordeu que les inscripcions es poden fer de forma física a partir d'un quart de 10 fins a 3:15 a la plaça de la Concòrdia. Un cop finalitzat, el cos, la colla gegantera i grallers de Tordera acompanyarà amb una cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, on a les 12 començarà l'ofici solemne. A la tarda, a 6:45, hi haurà el festival de patinatge artístic a càrrec de l'exacció de patinatge artístic del Club Patí Tordera. Seguidament, a les 7, a la pista de l'Amistat, hi haurà un concert amb l'orquestra Nova de Blanes i també l'estrena de la sardana del 50è aniversari composada pel músic torderenc Carles Llopart. A 11:15, al Passeig Fluvià, hi hauran els focs artificials a càrrec de la pirotècnia valenciana i, finalment, a 10:45, a la pista de l'Amistat, al Ball de Nit, amb l'orquestra La Nova de Blanes. Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 10:45, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
8: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona Festa Major.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
1: Les trompetes van al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
0: Amb la il·lusió de tornar amb tots vosaltres, com el primer dia, en aquests 20 anys d'antena, comencem ara i aquí el teu espai de ball matí.

una setmana més, aquests primers 45 minuts que dediquem a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem amb la dedicatòria del programa de la setmana i la salutació i el nostre fi de festa. Un espai que dediquem als músics de casa nostra, també als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra comarca. Exclusives, gravacions en directe, que només trobaràs aquí. Així són els matins de Ball Matinal. Sempre amb la bona música. I et farà costat en aquests 59 minuts de ràdio el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Una setmana més presents a través de la FM. I si volen també es poden trobar a través d'internet. Perquè ball matinal és la festa. És el moment del concert, són els moments dels ballables, bons moments que compartim amb tu cada setmana. I primera de les orquestres convidades en el nostre ball matinal d'avui és la música de l'Orquestra Meravella. Amb aquesta peça elegant que porta com a nom Flor de Canela.

primera de les intervencions del nostre ball matinal d'avui, l'Orquestra Meravella. Hem escoltat a través d'una de les seves veus i també d'un dels últims treballs editats a través de la Meravella aquesta Flor de Canela.

Ens deixem, doncs, transportar per les músiques d'ahir i músiques de l'avui a través del nostre programa dedicat a les orquestres, als conjunts, als solistes, als duets i als trios de casa nostra. I és que sempre hi ha una cançó, amics, que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. Aquesta música que és la que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio que ens ve sempre de petits i ens manté sempre joves i ben atents. Però de ben segur que recordes alguna d'aquestes cançons a través d'alguna sala de ball, d'algun embalat d'aquella època. Doncs tanquem el nostre programa i arrodonim amb un tema musical que de ben segur serà del teu grat.

També gràcies als veïns, als amics i amigues, volíem dir, que comparteixen el nostre programa amb la gent que més estimen, els balladors, a les sales de ball, o fins i tot també els vostres veïns, que també potser busquen aquest referent musical en una emissora de ràdio, amb la nostra. Doncs aquí, nosaltres, compartint la bona música des de Ball Matinal. I propera de les veus que ens acompanyaran, els Mongrins, amb una de les seves veus. Ja tenim a punt a l'escenari el David Jarque, un dels cantants dels Mongrins, i anem a recordar la figura d'aquell tema que porta com a nom El Pare. Dues versions, una que la coneixem per a través del Joan Manuel Serrat, però aquesta és la del Diango, que en va fer una versió també totalment diferent, amb uns arranjaments diferents, i també en aquest toc intimista dedicat a la figura del pare. Per als pares, aquest tema, El Pare.

Ens ha vingut molt de gust avui recuperar aquesta versió dels anys 50-60 a la veu del Gaietà Renom, que va passar per les grans orquestres del nostre país, un dels grans cantants també, un referent també per als actuals, dedicats també doncs, a la música de ball i a la música de concert. L'hem escoltat amb aquesta bonica versió que porta com a nom Camí de la Font, que ens serveix per tancar aquesta primera part del nostre programa d'avui.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I com totes les festes majors tenen aquesta primera part dedicada a la música de concert, doncs ara anem ja per als ballables. Anem a ballar amb la música de Ball Matinal.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs arrenquem ja els nostres ballables. Aquesta nit, tu i jo,

0: Hem obert el nostre programa d'avui dels nostres ballables amb la música dels Bojos pel Ball. La gran orquestra. Aquesta nit, tu i jo. Podem somiar.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: I seguim des de Ball Matinal, ara hi posem la música d'un pas doble. Ens acompanya una formació que ens arriben des de la Garrotxa, des de la ciutat d'Olot, la música dels Blue Moon. Un pas doble i dos per ballar, que sempre va bé aquesta hora del matí. I que porta com a nom, porta com a nom, a Calle Abierta. Ens la canta l'Encarni.

Doble final i se'n va la música d'aquesta formació que ens arriben des de la Garrotxa, des d'Olot, la formació Blue Moon, amb la veu de l'Encarni i també el teclat d'en Pere, ens acompanyaven amb aquest tema que porta com a nom A Calle Abierta. I seguim des del nostre ball matinal posant-hi bona música. I ara ens anem cap a Solsona, amb la formació Solsona 70. I aquesta cúmbia. Cançons d'ahir, d'avui i de sempre, amb un dels seus directes.

0: Grans músics, grans professionals. Amb el gran mestre Joan de la Rosa. La Solsona 70.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Perquè Ball matinal és la festa. I ara a l'escenari ens acompanyant la formació que ens arriben des de Sitges, la Gianni Omarti Orquestra. Canvien d'estil, canvien de gènere i de la música més romàntica. Ens marquem ara un mambo.

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah!
1: En aquests instants baixen els músics de l'orquestra Janio Marti amb la Bettina i també el seu director, en Janio. I ara qui puja a l'escenari és un cantant que ens arriba des de Solsona. La música del

0: Se'n va la música de Marc Anglarill i ara hi posem la música d'un corrido. I ens acompanya la música de la Meravella. Amb tot un clàssic, Ay, Jalisco, no te rajes.
1: Ay, Jalisco, no te rajes.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables.
1: Tot un luxe de bones músiques i bones veus que ens acompanyen des del nostre programa. I ara seguim i ho farem amb una formació també de casa nostra. Anem a recordar la música dels Pa d'Àngel. Ara hi posem un fox d'homenatge a la gran Janet d'aquest últim àlbum dels Pa d'Àngel.

0: Fem aquesta segona part del nostre programa. Fem, com dèiem, amb els Pa d'Àngel. Selecció de Janet, des d'aquest àlbum, des del Chapeau. Amb la música dels nostres músics i cantants.
1: Ball Matinal és el teu ball.

Aquest dia, aquesta hora de la setmana, arriba el teu ball matinal, el teu programa, una referència dedicada a la música dels nostres músics. Una part que dediquem a la música de concert, dediquem, i la segona part la dediquem a la música dels nostres ballables. Des de l'FM i a través d'internet. Gràcies també per compartir, per recomanar el nostre programa. I si és la primera vegada que ens escoltes, doncs gràcies també per fer-nos-ho saber a través del nostre canal. Seguim amb més música i ara hi posem la música dels Orga de Cats, una formació ja veterana dins el món de la música que ens arriben des d'Avià, des del Berguedà. Amb aquesta selecció dedicada a la música del Duo Dinámico.

0: Aquest és el nostre fi de festa d'avui. Amb tot un clàssic, amb tots uns veterans de la música del ball.
1: Quisiera ser aurora boreal.
0: Que presenten també espectacle però al llarg de la temporada. Els Orga de Gats. Salutacions. Doncs anem ja plegant veles pel que fa aquesta setmana.

0: Doncs se'n van la música dels Orga de Gats i arriben per tancar el nostre programa els Mongrins. Amb ells hem començat el temps de concert, doncs amb ells tanquem també el nostre ball matinal d'avui. I ho fem a ritme de salsa. Amb un d'aquests enregistraments dels anys ja 90.
1: Dime cuando, cuando, cuando. Y el momento en
0: que porta com a nom Festa Major.
1: Otra vez me besará. Cada día esperaré.
0: Qui us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. Una setmana i saludem a totes les emissores i també a la nostra, des de casa nostra fins a casa teva. Els oients repartits per diversos punts, també del nostre poble i de la nostra comarca. Un agraïment també als músics, cantants, directors, per la seva bona feina. I saludem també a les sales de ball, als esplais i a la teva comissió de festes, perquè aquest estiu tinguem una molt bona Festa Major. Nosaltres tornem a més ball en el proper programa. No ens fallin. Amics i amigues, que estiguem tots bons, que gaudim d'aquest dia del ball. Salut i que tinguin molt bona setmana.

Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

El cimento de l'harmonia de la Invenzione Opus 8 no és només les quatre estacions. És una col·lecció de 12 concerts publicada a Amsterdam el 1725. Els quatre primers són els famosos les quatre estacions, les quatre estacioni. Ara escoltarem una de les obres més conegudes i estimades d'Antonio Vivaldi, El cimento de l'harmonia e del Invenzione, opus 8. Publicada l'any 1725, aquesta col·lecció reuneix 12 concerts per a violí, cordes i baix continu. I dins d'aquests 12 hi trobem els quatre primers que han passat a la història amb el nom de les quatre estacions: la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern. El que fa especialment interessant aquesta música és la capacitat de Vivaldi per convertir els sons en imatges. El cant dels ocells, una tempesta, la calor de l'estiu, una cacera, el fred de l'hivern... La música sembla explicar-nos una història sense necessitat de paraules. I és precisament aquest diàleg entre l'harmonia i la imaginació, entre la tècnica musical i la invenció, el que Vivaldi ens proposa ja des del mateix títol de l'obra. Escoltem, doncs, Vivaldi i deixem que sigui la música que ens parli. I afegirem també que té cadascun dels sis concerts. Bueno, nosaltres oferirem el concert del concert número 8. Primer serà el número 8 fins al número 12, no que no podrem oferir-los tots els dels que van del 8 al 12, però el 12, perdó, però el primer que escoltarem doncs ja i anem per feina és el 8.

Hem escoltat el concert número 7 en re menor d'Antonio Vivaldi i tot seguit ja entrem en el concert número

Hem escoltat el concert número 9 de Vivaldi i tot seguit entrarà el concert número 10 en si bemol major, que comporta l'allegro, l'adagio i altra vegada allegro.

Bé, fins aquí el concert número 10 en si molt major de Vivaldi, i entrem ja tot seguit en el concert número 11 en re major. També és allegro, largo i allegro.

Bé, hem escoltat fins aquí o estem escoltant. Ara ja hem entrat a la segona part d'aquest concert número 11 en re major, a l'Adagio. A l'Allegro, hem passat a l'Allegro.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Senyores i senyors, molt bon dia. Què tal? Com estan?
1: Les trompetes van al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
0: Amb la il·lusió de tornar amb tots vosaltres, com el primer dia, en aquests 20 anys d'antena, comencem ara i aquí el teu espai de ball matinal.

I una setmana més, aquests primers 45 minuts que dediquem a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem amb la dedicatòria del programa de la setmana i la salutació i el nostre fi de festa. Un espai que dediquem als músics de casa nostra, també als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra comarca. Exclusives, gravacions en directe que només trobaràs aquí. Així són els matins de Ball Matinal. Sempre amb la bona música. I et farà costat en aquests 59 minuts de ràdio el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 22 d'agost de 2026. Gran resposta a Tordera durant la donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits dijous 20 d'agost en el marc dels actes de la Festa Major. La carpa, instal·lada darrere de la plaça de l'Església, va registrar un balanç positiu al llarg de les 11 hores de servei. Segons les dades oficials, un total de 136 persones es van apropar a l'espai habilitat per participar a la campanya. El resultat final va ser de 139 donacions de sang i plasma, una xifra clau per mantenir les reserves dels hospitals durant el període d'estiu. A més, la jornada va servir per captar 15 persones que van realitzar la seva primera donació, com també dues noves persones inscrites al registre de donants de mèdula òssia. Amb totes les donacions, es calcula que 378 pacients se'n podran beneficiar directament d'aquesta col·lecta. Al voltant de 11:45, l'organització va comunicar que s'havia espatllat el generador d'electricitat, però el problema es va poder solucionar a les 2:00, un cop va arribar el nou generador, quedant només en un ensurt. Des del Banc de Sang i Teixits han volgut agrair la col·laboració i el compromís de la ciutadania de Tordera, destacant que la solidaritat veïnal ha permès assolir uns resultats essencials per als centres hospitalaris. El Parc de la Sardana va omplir ahir de sorra, aigua i molta imaginació amb la celebració d'una nova edició del concurs de castells de sorra de la Festa Major. L'activitat va reunir desenes d'infants, joves i famílies que van desplegar tot el seu talent artístic al llarg del matí. Dividits en 5 categories, els participants van dur a terme creacions d'allò més originals. Un bon exemple va ser la Gala, una de les participants en les categories de menys edat que explicava entusiasmada els detalls del seu treball. Des de l'organització, en Josep Carles, membre de la Comissió de Festes, també va valorar molt positivament l'evolució de la prova en els darrers anys, destacant sobretot l'augment de les construccions en equip. Amb la gran participació d'enguany, el concurs de castells de sorra es confirma com un dels esdeveniments familiars més arrelats i viscuts de la Festa Major. Les barraques de Sant Bartomeu 2026 ja ho tenen tot a punt per convertir el Parc Prudenci Bertran en el nucli de la nit i la festa d'aquesta Festa Major. L'espai obrirà les seves portes des de divendres 21 fins al diumenge 23 d'agost amb un horari de 10:45 de la nit fins a les 5 del matí. El divendres ja va començar Llini obrint la jornada amb Wassa Corporation i Encanto de Loco. Avui, dissabte 22 d'agost, iniciarà amb les actuacions Queixa Cabant i Miquel del Roig. Tot seguit serà el torn de Tutu Queque i, per acabar, una bona sessió plena d'energia de la mà de DJ Lia Jensen. El motor i la nostàlgia tornen a sumar-se al programa d'actes de la Festa Major de Tordera amb una celebració de la 19a passejada de motos clàssiques. L'esdeveniment, organitzat pel Motoclub Tordera 7¼, es reunirà demà dissabte als amants dels vehicles de dues rodes de més de 25 anys d'antiguitat. El punt de trobada serà el pàrquing de darrere l'església, on les inscripcions per als participants s'obriran a partir de les 9 del matí. Posteriorment, a 11:45, es donarà el tret de sortida a la ruta per diferents carrers i racons del municipi, culminant una edició més d'una de les cites més arrelades del cap de setmana. I després de superar els requisits tècnics per garantir la màxima seguretat, Tordera recupera dissabte una de les activitats més emblemàtiques i esperades de la Festa Major de Sant Bartomeu, la tradicional baixada de carretons. El recorregut s'iniciarà a la meitat del carrer Més, a la cruïlla d'accés cap al Cap, i continuarà contra direcció fins al gir del camí Ral, per on els vehicles baixaran fins a finalitzar a la plaça de la Concòrdia, on s'ubicarà l'arribada. Des de l'organització es remarca que no es tracta d'una cursa de velocitat, sinó d'un espectacle festiu. Per participar-hi, els vehicles i participants han de complir les següents regles. Per començar, han de ser de construcció pròpia, no motoritzats, i amb un mínim de 3 rodes i frens efectius. També ha de tenir direcció dient i no tenir elements punxants o perillosos. Es valorarà també l'ús de materials reciclats. La participació en la categoria és única. Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult, mentre que els joves de 16 i 17 necessitaran autorització signada. El jurat premiarà els guanyadors amb paneres de regal valorades en 100 euros per al primer premi i 50 euros per al segon, tant en la categoria de millor disseny com en la de millor posada en escena. Acabem amb un breu apunt del temps. Avui dissabte 22 d'agost que tindrem unes temperatures mínimes de 19 graus i unes màximes de 28, amb un dia assolellat, també en presència de núvols i amb poc risc de precipitacions.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: necessitem poc.
1: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
0: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
2: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí RAL 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
3: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
4: Carbi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
5: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
6: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
5: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
1: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
7: Diumenge 23 d'agost, a 2:15, al Parc de la Sardana hi haurà el torneig de bitlles infantils a càrrec de la penya del Bistec i les inscripcions s'han de fer al correu info@lapenyadelbistec.com i fins a 30 minuts abans de començar el torneig. A les 3 de la tarda, al camp de tir municipal hi haurà el torneig de tir al plat que organitza el club de tir al plat de Tordera. A les 6, al camp de futbol hi haurà el partit, el primer partit de pretemporada del Club Futbol Tordera contra Ronin. Seguidament, a 1:15, la Cercavila, que organitza el Poviatge Torderenc amb la colla de Gegantes i Grallers de Tordera fins a arribar a la plaça de l'Església, on a les 7 hi haurà l'elecció del Poviatge Torderenc 2026. Seguidament, a la mateixa plaça, a 2:15, hi haurà el pregó de festes, que podreu seguir la retransmissió per Ràdio Tordera, i el dia acabarà a les 10 de la nit amb el correfoc i les barraques amb Anna Gisbert, Detallets, Banda Neon i, de nou, Anna Gisbert.
1: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest.

0: est, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Capirral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camirral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camirral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
3: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
3: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
1: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
5: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
1: Parlem també de castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
3: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
1: I més notícies. La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
3: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
1: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
3: Els de Manolo González volen fer bo el factor canvi al ple de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica. Un espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
3: L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Submit Market, detalla com està la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
6: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors ha estat no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància i li han fet les tasques de reanimació, i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
3: En un càmping del mateix municipi de Roda de Barà també ha caigut un mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per aquestes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
4: havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet, però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, òbviament, els barris, el barri de Baixa Mar, el que toca a tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, òbviament, molt afectades.
1: El Servei d'Emergències Mèdiques ha fet un total de 35 atencions i aquests aiguats han obligat a desallotjar el càmping Arc de Barà, de Roda de Barà precisament, i una discoteca del Vendrell. També un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. Han marxat també campistes del càmping Sirena Dorada de Creixell i s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell.
3: Paral·lelament a tot això, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També ha mobilitat pel que fa als trens la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert ja passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes.
1: I com estem explicant, un dels municipis més afectats ha estat el Vendrell per aquest temporal. Pel que fa a les xifres, entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
7: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
8: Ha arribat a nivells bastant... jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no han tingut cap desgràcia personal, sí que han tingut sustos, hem hagut d'evacuar a Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
9: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
7: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
1: I Torredembarra, el Tarragonès, ha estat un altre dels municipis afectats. Allà es recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
3: A l'estació del Meteocat que hi ha a la zona de la platja s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
10: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit a algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
11: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
10: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
12: Ha tingut alguna incidència en un canvi que també hem donat suport per fer un relojament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si hi algun tipus d'efectiu nostre i de més, no? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
10: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
1: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions i s'ha posat ja a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes.
3: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas a la zona sud de Catalunya, davant les previsions adverses de la situació meteorològica.
3: En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta darrera nit i, d'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
1: Sembla que deixem enrere aquest temporal al Baix Penedès i al Tarragonès just quan passen 7 mesos des que el temporal, en aquest cas el Harry, va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
3: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza ja com a amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
13: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis, excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
14: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
15: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res, ni lavabo, ni dutxes, ni res.
13: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
1: Passem a parlar ara de castells, perquè avui hi ha un doble compromís d'alt nivell, en aquest cas durant aquest cap de setmana, per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb les diades del Catllà i l'Arbós.
3: Els Rosats compartiran plaça avui i demà els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la xarxa Més aquest dissabte. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
16: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les diades de les festes majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb Forra i Manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb Forra descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb Forra i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb Forra i apuntaran al Pilar de 7 amb Forra. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La festa major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la festa major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
1: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees.
3: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
1: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i ciutadana i algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
3: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar la concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'hi exigeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
1: Obrim ara plana local, continuem en temporada turística i els punts i espais d'informació de la ciutat de Tarragona augmenten les consultes registrades aquest estiu en comparació amb les xifres de l'any passat.
3: Les peticions s'han duplicat en les jornades a l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França. L'Ajuntament considera que molts visitants han vingut a la ciutat per gaudir d'aquestes dues experiències, però han demanat informació per tornar-hi. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: L'etapa del Tour de França va sortir de Tarragona el passat 5 de juliol i 60.000 persones van omplir els carrers de la ciutat. El 12 d'agost l'eclipsi total va fer que 27.000 persones l'observessin des d'algun dels espais recomanats a Tarragona. Tot plegat ha fet que a l'entorn d'aquestes dates les sol·licituds als punts d'informació de Tarragona Turisme es multipliquessin per dos. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat a Tarragona Ràdio que la feina als punts d'informació s'ha intensificat aquest estiu a Tarragona.
18: Van més que duplicar les atencions que es fan habitualment, o sigui, vam comparar amb el mateix dia de l'any anterior i vam fer més del doble d'aquestes atencions al públic.
17: Alguns dels turistes que han passat aquest estiu per la ciutat han descobert una Tarragona molt amable i atractiva. Així la descrivia a Tarragona Ràdio Elisabet Letertre, que venia del nord de França.
19: És una ciutat que està molt bonita, me parece muy, muy buena para vivir. La buena comida, la buena vida.
17: A l'espera de tancar el balanç turístic de l'estiu, es calcula que la ciutat pot arribar enguany a les xifres històriques de 2022.
1: I seguim parlant de turisme, en aquest cas un dels principals problemes dels poblets del Ripollès, de les Valls de Ribes i de Camprodon durant aquesta època de més afluència com és l'estiu, és l'aparcament.
3: Els consistoris miren de resoldre-ho amb més o menys èxit, però es tracta d'una situació relativament nova que cal abordar. A Molló s'ha aconseguit gairebé duplicant places d'aparcament i municipis com Vilallonga hi estan treballant. Des de Ràdio Ripoll, Martí Palau.
20: La urbanització del carrer del Clot de Molló, en un augment de 40 places d'aparcament, així com la futura regulació de les places per estacionar a la zona dels compactadors, ha posat solució al càmping i pugui de vehicles que era el poble fins fa poc més d'un any. Actualment, el nucli compta amb uns 120 aparcaments delimitats, destacant-ne 3 al centre a moda de zona verda. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
21: Des d'aquesta primavera, zona verda, estacionament regulat 15 minuts doncs, a la plaça Major per anar a fer el cafè o anar a comprar en alguna botiga ràpidament, i això ens ja ha obligat una mica doncs, a la dinàmica actual que hem hagut de fer en molts municipis. Abans aquests municipis petits doncs, no estàvem acostumats a regular doncs, el tema del trànsit, de l'estacionament.
20: Ara, més que mai, doncs, no hi ha excusa per no aparcar correctament dins dels municipis com Molló, on ja s'ha abordat la problemàtica i s'hi ha donat solució. L'Ajuntament manté el conveni amb els Mossos i recorda que continuarà sancionant els vehicles mal estacionats al municipi, sobretot ara que hi ha aparcaments de sobres. Altres pobles de la Vall de Camprodon estan treballant en aquesta situació des d'una òptica diferent. S'entén que en moments puntuals hi pot haver aquesta saturació de vehicles. Hi ha hagut el projecte de construcció d'aparcament lluny del centre, en un solar adquirit recentment, que la gent ja utilitzava prèviament per si sola. El consistori vol ara aconseguir permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder-hi fer un aparcament senyalitzat, tot i la inundabilitat de la zona, per continuar pacificant el centre del nucli urbà i portar els vehicles a fora.
1: Parlem ja de cultura. Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
0: a mitja tarda i caia un flugim suau.
3: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar totes les flors, o Amb la polla i amb l'ou han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
1: Seguim parlant de més festivals de música, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
3: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
2: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
22: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonalitats d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
2: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
1: I passem també pel Museu Morera, que celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
3: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
23: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOU i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
24: Quan nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
23: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
1: I seguim amb més cultura. La Fira de Calella i l'Alt Maresme arribarà enguany a la 45a edició amb diverses novetats, com ara un pregó propi a càrrec de l'actor mataroní Joan Pera. També hi haurà un nou espai dedicat a reivindicar la cultura i la identitat del Maresme. Des de Ràdio Calella ens ho explica Sergi Ferrer.
25: La Fira de Calella i l'Alt Maresme arriba a la 45a edició amb una mirada posada en el territori. Del 23 al 27 de setembre, el passeig Manuel Puigvert tornarà a ser punt de trobada per descobrir la cultura, la gastronomia i el talent de la comarca. Per primera vegada, la Fira tindrà un pregó propi que anirà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera.
26: Aquest primer pregó de Fira reunirà poesia, dansa i música en viu. L'hem preparat amb molt de carinyo i és un acte farcit de talent maresmenc amb un pregoner també maresmenc i que estarà també a l'alçada. L'actor Joan Pera serà el primer pregoner de la Fira de Calella.
25: Una de les principals novetats serà l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat a posar en valor els municipis i les tradicions del Maresme. L'obrador hi acollirà tastos, tallers i demostracions per donar a conèixer l'ADN de la comarca. Una edició que reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i una cinquantena d'activitats gratuïtes. 5 dies per convertir Calella en aparador del Maresme.
1: Arribem a les 2:24, moment de parlar d'esports.
27: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en la segona jornada de la primera divisió.
3: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
4: miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
1: Un Espanyol, com diem, que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubió al Valladolid. Marxem ara a la segona divisió perquè el Girona va perdre en la seva visita al camp del Córdoba ahir a la nit per 2-1.
3: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant del conjunt andalús i només han sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
5: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
6: Tinc un bon pas.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas femení. El Barça va superar el Brighton al trofeu Joan Gamper per 3-1 amb gols de Brooks, Pina i Graham a la primera meitat.
3: Amb aquest duel les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
7: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos. Qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem, es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem unes coses.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Joan Macundú, un interior de 2 metres i 7 centímetres, que signa fins al 2028.
3: El francès prové del Mònaco. D'altra banda, el Fiat Girona ha anunciat la lesió de dos jugadors del primer equip. Aleix Kung té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.
1: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat a Triatella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar i passeu un bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Continguts en xarxa.
11: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
12: ¿Qué es esto?
28: Conozco este lugar.
12: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
11: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
12: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
29: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
11: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
29: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo. ¿Tú qué coño quieres? Venganza.
30: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde voy a arrancar.
11: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
30: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
6: Els èxits de Ràdio Tordera. Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
10: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
13: Allà on, bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
10: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, com va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
13: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
10: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
13: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno,
0: al final... El boca orella, no?
13: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. Hi ha moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
10: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
13: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves.
0: que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
10: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna.

0: però nosaltres podem estar davant d'una mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem què et fa mal i no hi haurà resposta. Tant de bo, seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan... doncs tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els vins culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
0: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
0: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen una sala, s'acaben una altra, vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic, intentem doncs lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible, i això s'ho hem trobat.

0: hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador. Que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
0: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
2: Així que de moment no ho tenim.
0: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans que es morís, que no ho expliqués, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
0: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí. Però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina amb aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, a dir, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
3: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
4: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera. Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
5: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
6: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
7: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
9: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí ral 182.
2: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
10: Dilluns 24, el dia de Sant Bartomeu, a les 10 del matí el camí ral acollirà la cursa del cos i recordeu que les inscripcions es poden fer de forma física a partir d'un quart de 10 fins a 3 quarts de 10 a la plaça de la Concòrdia. Un cop finalitzat, el cos, la colla gegantera i grallers de Tordera acompanyarà amb una cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, on a les 12 començarà l'ofici solemne. A la tarda, a 2 quarts de 7, hi haurà el festival de patinatge artístic a càrrec de la secció de patinatge artístic del Club Patí Tordera. Seguidament, a les 7, a la pista de l'Amistat, hi haurà un concert amb l'orquestra Nova de Blanes i també l'estrena de la sardana del 50è aniversari composada pel músic torderenc Carles Llopart. A un quart d'11 al passeig Fluvià hi haurà els focs artificials a càrrec de la pirotècnia valenciana i finalment a 2:15 a la pista de l'Amistat al Ball de Nit amb l'orquestra La Nova de Blanes.
11: A Carns Anna la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
12: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
13: Benvinguts a Mondart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mondart, t'esperem al Capirral 70 Tordera. Vine!
14: cuina i deixa't sorprendre.
15: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
16: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

oberta de 10 del matí a 9 del vespre. L'aigua, l'activitat infantil i el zumba protagonitzen la tarda d'avui a la Festa Major de Tordera. La plaça de la Concòrdia i voltants acullen una programació per a tota la família. I valoracions positives de l'Escape Room de Ràdio Tordera sobre fake news. L'activitat, m'ho ha dit un WhatsApp de la tieta, va tenir lloc aquest dissabte de 6 a 8 del vespre i va tenir una assistència de una quinzena de persones. En esports, l'espectacle i el bon ambient regnen a la cursa de bicicletes, el primer gran acte esportiu de la Festa Major. La cursa ciclista d'aquestes festes populars que ha donat tret de sortida a les activitats esportives de la celebració amb èxit rotund, reunint més de 200 participants en una jornada on l'ambient festiu ha sigut el gran protagonista.

0: I pel que fa al temps, avui a Tordera, ara mateix a 26 graus, tindrem un dia ennuvolat, això sí, amb cap previsió de pluja. La pluja que arribaria cap a finals de setmana, encaixant segurament amb dies claus en la programació de festa major aquí a Tordera. Avui, per això, dilluns, tindrem un dia calor, seguirà la calor, tot i això baixaran una miqueta les temperatures a mínimes de 23 i màximes de 32. Això sí, el dia estarà marcat, com comentem, pels núvols des de primera hora del matí.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Tots els dilluns a les 6 de la tarda, munta-t'ho bé com ho han fet els alumnes de l'Institut Lluís Companys amb els seus treballs de recerca. Els dilluns a Ràdio Tordera a la tarda, munta-t'ho bé.

0: Bona tarda, benvinguts al programa El Món Tot Bé, aquest dilluns, dia 17 d'agost. Avui és El Món Tot Bé, que ja, com sabem, són aquests programes que fem per conèixer els treballs de recerca dels joves de Tordera i també conèixer la seva personalitat, els seus gustos, els seus projectes. Molt bé, avui trenquem una mica molles, perquè ni és un treball de recerca de batxillerat, ni és una noia de Tordera, ni ho farem en dos dies, que normalment fem un dia de contingut de treball i un altre dia per explicar el que dèiem, la personalitat, els projectes, els gustos. Avui trenquem motlles. Estem preparades la Clàudia Icart. Hola, Clàudia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I la Dolors Pinatelli per començar aquest Món Tot Bé. I és que avui tenim de convidada a la Cèlia Oladell. Hola, Cèlia.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Tu ets de Tordera?
1: No, jo no soc de Tordera. No.
0: Tu has fet el TDR?
1: No, tampoc l'he fet.
0: I bé, vindràs un sol dia i ens explicaràs el teu treball i ens explicaràs també els teus projectes, el que t'agrada fer, el per què has fet el treball que has fet i els teus gustos, tot només en un dia. Bé, ho expliquem. La Cèlia no és de Breda, és de Breda, no és de Tordera, però ha estat uns quants mesos a Tordera, ha estat uns quants mesos aquí a la ràdio i ha estat, potser l'hem anat presentant o potser l'heu vist en fotos, ha estat fent del Món Tot Bé el control alguns dies.
1: Sí, sí, efectivament.
0: Molt bé. La Cèlia porta el seu treball de quart d'ESO, i és un treball molt interessant que val la pena conèixer-lo. O sigui, els TDRs solen estar molt bé, però aquest treball de quart d'ESO que tu vas fer també és molt interessant, com podrem escoltar d'aquí uns moments. Bé, el tema són els gossos de guàrdia i defensa.
1: Sí.
0: Sí. No fa massa aquí a Tordera, que hi va haver aquella demostració de forces de seguretat, sí, i tot. Hi va haver una exhibició de gossos.
1: Sí,
0: que,
1: sí.
0: Bé, potser no coneixim ben bé quina funció tenen, ni per què els ensinistren, ni en què ajuden. I avui tu ens portes el teu treball que justament parla d'això, dels gossos de guàrdia i defensa. Vas triar aquest treball per què?
1: Bé,
0: aquest tema, vaja.
1: Aquest tema va ser, pues, des de ben petita m'agraden els gossos i la policia. Vam primer pensar en ser veterinària, però després vaig dir no, perquè si a mi no m'agrada que me punxin amb agulles ni...
0: Imagina't punxar els animals,
1: clar,
0: no?
1: Clar, és això, jo no sabria punxar un animal, i menys el tema de tot el tema, si ets veterinària, tenir que sacrificar un animal. Jo ho passo molt malament. Quan vaig tenir que sacrificar el primer gos que tenia, m'ho vaig passar molt malament. Jo no sabria sacrificar cap gos ni cap animal. I bé, pues, investigant i això, pues, al cap del temps dels anys, investigant amb ma mare, vam trobar les diferents unitats canines que hi havia de la policia local. I em vaig centrar a buscar més informació de tot el tema de gossos policies, de defensa, de seguretat, tot el que hi hagués de gossos.
0: És un tema poc conegut, no? Perquè sí que ho veus a les pel·lícules, però penses que és molt pel·liculero, això, que realment els gossos, bé, alguna funció fan, però no sembla que passi gaire una mica decorativa. I, en canvi, en el teu treball veurem que sí, que fan,
1: sí,
0: molta,
1: sí,
0: feina.
1: I les pel·lícules, és el que diem, tampoc és que hi hagi tantes pel·lícules del tema aquest en concret, perquè si tu veus pel·lícules on, sí, el gos és de militar, dins de la unitat canina de militar, però és un tros, no és tota la pel·li com sencera d'aquell tema.
0: Ja, és no se centren en la feina del gos, sinó que és un complement,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I tu t'has centrat en la feina del gos.
1: Sí.
0: Sí, molt bé. Comences una mica amb la història del gos i la seva relació amb les persones. Si vas molt endarrere, gossos, però m'avancinem cap a la prehistòria, no? Gossos amb les funcions que fan ara no devien existir.
1: No, eren el típic llop de la prehistòria, que era molt més gran que el llop normal d'ara.
0: Era més gros?
1: Sí, era molt més gros.
0: Sí?
1: O sigui, el llop ha anat evolucionant i, com el gos, el llop...
0: I s'ha encongit.
1: Sí, o sigui, el gos en veritat és una altra raça de llop. O sigui, el llop es va quedar també en un punt, però ja va haver-hi llops que es van anar com evolucionant i es van anar convertint en gossos i, pues, vulguis o no, han anat sortint amb les persones com som, hem anat fent invents amb les races i això.
0: Sí, segur, perquè
1: vam aconseguir crear races, però tot va ser cosa de l'humà, el tema de les races. Si no, seria, pues, el que serà el llop, el ocho, que és l'obago, que es diu que és 90% llop i un 10% de gos.
0: Sí?
1: És un llop, que tu quan el veus és un llop, però en veritat és un gos.
0: És un gos, sí, sí, sí, sí. Bé, doncs sí, és veritat, arrel de, no sé, com han anat evolucionant, també s'han com diversificat molt les races, s'han diversificat molt les funcions que fan, no?
1: Sí, perquè jo què sé, tu busques un pastor alemany d'ara i amb un pastor alemany de la Primera Guerra Civil alemany i no tenen res a veure, o sigui, qui te demostra que l'humà ha anat evolucionant també les mateixes races.
0: Tu et sembla que des de la Primera Guerra Civil... Mundial, perdó, que fa poc més de 100 anys hi ha hagut canvis?
1: Sí, sí. Si tu busques races de la Primera Guerra Mundial, un pastor alemany de la Primera Guerra Mundial amb un pastor alemany d'ara, veuràs que ha evolucionat, però sí ha evolucionat per bé, perquè és més gran, és més maco i tot el que tu vulguis, però sí que hi ha una evolució força gran.
0: Perquè s'ha seleccionat molt.
1: Sí, s'ha anat tocant genèticament també, anar fent barreges fins que han trobat el punt bo del gos.
0: El que coneixem ara, sí, no? El pastor alemany que coneixem ara. Uh-huh. O sigui que, si mires, doncs, com de fet, una mica tot, no? Tot ha evolucionat des de la prehistòria,
1: sí, exacte.
0: Perquè també m'imagino que altres animals domèstics també deu haver passat el mateix, sí, no? Sí, que es deu haver anat fent seleccions amb tot, no? Amb les vaques, amb els porcs i en tot, sí, fins clar, a obtenir el que...
1: El tema felí. Tots els temes felins, era al principi solament n'hi havia un, que era el dientes de sable, que el diuen, el dents de sable aquell.
0: Només n'hi havia un?
1: Era la prehistòria era com l'animal més perillós d'aquell moment.
0: Ah,
1: el llop i aquest, perquè aquest era...
0: Ah.
1: Sí, és que és el de, si t'has vist, els nens que hauran vist a Ice Age, això, sabran el dientes de sable, en Diego, que ell és el dientes de sable, ara podria ser el lleó, el jaguar, el tigre,
0: la pantera, el gat.
1: D'un sol animal han sortit diferents evolucions.
0: Sí, és clar. Doncs mira, això tampoc ho sabia. Hi havia menys espècies i a partir d'aquestes, doncs...
1: Han anat sortint coses.
0: Sí, han anat sortint coses. Bé, el gos... com dèiem, havia començat sent llop. Per quin motiu es va començar a relacionar amb les persones?
1: Perquè la prehistòria que van començar a fer va ser agafar llops, pues, domesticar-los amb la carn que ells caçaven, pues, a poc a poc anar-se fent amic del llop, guanyant confiança amb el llop, i pues, quan es van donar compte que era fàcil de domesticar amb menjar i això, i es feien amics, que també costava el seu, perquè hi ha llops que són desconfiats de sempre com qualsevol gos.
0: Clar.
1: Van aconseguir fer-los domèstics i pues, el que feien era, jo, a vegades, el tema de, pues, en domestico tres, me n'emporto dos per caçar i que un es quedi vigilant la cova on vivien o que fos on vivissin ells.
0: Li van veure una utilitat, li van veure la utilitat de vigilant, de guardià, d'amic, potser també,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I en lloc de menjar-se'l, no?
1: Sí.
0: Van dir, mira, el farem, li donarem feina...
1: Sí, sí.
0: I el van anar convertint, doncs, de mica en mica, amb el gos que nosaltres coneixem. I els gossos, això que dèiem, no? Les persones van començar a utilitzar els gossos per a les funcions que volia, però els gossos també es van començar a fer com... a tenir un vincle amb els seus amos, no?
1: Sí, és un dels animals que tenen un vincle més potent, que diuen més... com més amb les persones, tenen un vincle molt fort amb les persones quan s'ajunten amb... Quan tu agafes un gos, aquell gos ja té un vincle amb tu. Si tu el tractes bé, ja tindrà un vincle amb tu. Si el tractes malament, també seguirà tenint aquell vincle, però
0: negatiu.
1: Sí.
0: Llavors el vincle serà, doncs, també inclourà una por,
1: sí,
0: un rebuig,
1: sí,
0: el que sigui. Sí. Bé, en algun moment... es va pensar que també els gossos podien fer funcions a la policia, no?
1: Mm.
0: I es van crear les unitats canines.
1: Sí.
0: Ens expliques què és una unitat canina?
1: Bé, una unitat canina és la policia local, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, també socorristes, la UME, que és el de rescat de gossos dels bombers, també hi ha...
0: Els bombers també tenen gossos?
1: Sí, hi ha els gossos, també, però la UME és la que està entrenant els gossos per el que va passar, per exemple, de Venezuela, tot el tema de...
0: Sí, dels terratrèmols.
1: Sí, de Madrid van anar cap allà a ajudar, i és la UME, que és dels temes de terratrèmols, la Guàrdia Civil per explosius, armes, calés, diners, tot el que sigui. Nacional... Pues com el mateix que els Mossos d'Esquadra. Nacional i Mossos d'Esquadra és més o menys el mateix, perquè és tot de la intervenció i per manifestacions i això. I local és més de detecció d'estupefacents, de drogues i aquestes coses.
0: Sí. Els gossos de policia poden fer diverses tasques, no?
1: Sí.
0: Tasques d'intervenció, de detecció, de salvament i recerca i gossos que treballen amb la policia científica. Això és el que expliques sí. en el teu treball. Els d'intervenció què farien?
1: Els d'intervenció són els de protecció de persones i localització. Bueno, més o menys seria com més el tema de la policia nacional. El que tema protecció, els que ajuden a buscar quan algú es perd o alguna cosa. Però seria més... Quan algú es perd per algun lloc d'alguna ciutat o alguna cosa, doncs són aquests els que ajuden a buscar. Per boscos i tot aquest tema ja tens els de salvament i recerca.
0: És un altre, sí. Descrius també els gossos detectors. Hi ha detectors de diferents coses, no? D'estupefaents, d'explosius, d'armes de foc i de diners, també.
1: Sí.
0: Doncs expliques una mica, per exemple, els d'estupefaents, com treballen, com funcionen.
1: Bé, aquests solen ser races com el belga, el pastor belga malinois, el pastor holandès, belga, o sigui, l'holandès que és com el malinois però d'Holanda, que el pastor alemany, també solen fer servir a vegades algun border collie per la intel·ligència que tenen i la velocitat que tenen, cockers també per la velocitat que agafen i això de, amb l'olfacte i amb la velocitat que ells ja tenen de passar a l'hora de caminar i això.
0: Sí.
1: Solen fer servir aquests perquè solen tenir... I el pastor alemany i el malinois... I tant com aquests dos i el border collie també a vegades es solen fer servir més per la intel·ligència que tenen.
0: Sí,
1: perquè
0: o sigui,
1: el malinois és un dels més intel·ligents del món, o sigui,
0: sí?
1: És el gos més intel·ligent.
0: No, més...
1: El malinois, el pastor belga malinois, és el gos més intel·ligent del món ara mateix.
0: Sí.
1: I es sol fer servir per això.
0: O sigui que les característiques són forces diferents d'una raça a l'altra, no?
1: Sí,
0: les característiques dels gossos.
1: Sí.
0: I bé, els de detectors d'estupefaents, per exemple, com els fan treballar?
1: Bueno, això jo ho he vist en pràctica, també ho vaig veure en alguna festa major i això, que, pues, per exemple, a l'estació de Girona deixen anar el gos i el gos el que fa és... El gos ja no fa falta que li digui el caní que busquin, el guia que busqui i això, perquè el gos el que és, per ell és simplement és joc. Ell va buscar, ell sap que si troba alguna cosa ha de marcar i quan el guia pues, o el vegi que està marcant i això per a la persona, i, però encara que no siguis el pararà, i el que farà després és donar-li com la seva joguina, alguna cosa per donar-li el joc, com vulguem dir, has fet bé la feina, doncs el que t'has guanyat és jugar. O sigui, aquests
0: tens
1: gossos,
0: un premi, no?
1: Sí, aquests gossos que fan és, no és per ells no és feina, per ells és joc, simplement és jugar. Jo vaig aquí i vinc a jugar, i ja sé que si trobo això o busco això i ho
0: tindré
1: trobo,
0: un premi.
1: Tindré un premi que serà joc, és joc.
0: Sí, sí, o sigui que l'entrenen però com una cosa lúdica pel gos, no?
1: Sí.
0: En el cas dels detectors d'explosius seria similar, no?
1: Sí, perquè el que fan és deixar anar... Van al gos amb el d'explosius. El gos primer detecta, si el gos dona el visto bueno, que te tomba al terra, t'ho marca, o... Simplement, és que no hi adren, simplement es queden quiets parats, s'assenten, o tombats al terra, marquen, i després, si donen el visto... El que fa el guia canina, aquell gos, és quan arriba el d'explosius, abans que arribi el d'explosius, quan va cap allà el d'explosius, el que és el tècnic d'explosius i el que està preparat per això, doncs el guia canina el crida i torna a fer el mateix. Joga amb el gos perquè va fer bé la feina i té el premi aquest de jugar.
0: Sí. Treballen així, no?
1: Sí.
0: I, què més, també hi ha els que busquen persones. Això també ho hem vist a vegades quan no, hi ha algun desaparegut o així.
1: Sí.
0: I com ho fan, això? Si fan olorar alguna peça de la persona?
1: Sí, els de rescat de persones solen tenir... Bueno, a vegades és que no fa falta ni que tinguin d'això de cap... Si s'ha perdut la persona per al bosc o algun lloc així en concret, sí, que li donen una peça de roba o que sigui, que tingui l'olor d'aquella persona i el gos ja amb aquella... Simplement de buscar aquella olor amb l'olfacte que tenen... Ell ja buscarà amb totes les olors que pot anar, que pot anar trobant. Ell solament, a la que trobi aquella olor, ja s'entrarà en aquella olor. O sigui, ell pot tenir moltíssimes olors al seu voltant, però com que ell ha olorat aquella cosa que el seu guia li ha donat, que és de la persona que ha desaparegut, ell solament s'entrarà a buscar aquella olor. No s'entrarà en les altres olors. És això. I sí que després... Però això és quan es perden pel bosc, per algun lloc així. Si és en tema rescat d'edificis, el gos ja està entrenat per buscar l'olor de persones.
0: Persones en general, no?
1: Sí, busca persones, animals, el que tingui que buscar el gos.
0: Sí.
1: I li dona l'ordre i el gos el que fa és, doncs jo vaig a fer la meva feina de buscar i sé que si ho trobo tindré jo un altre cop, que és el premi.
0: Cèlia, no... Ho expliquem perquè no ho podem ensenyar, però ja has posat tot de fotos aquí, dels gossos fent la seva tasca, no? Veiem un aquí que està olorant una maleta, possiblement perquè hi ha dintre droga, no? Veiem un altre que està fent aquest, a veure, ens ho expliques?
1: Quin, aquest?
0: Aquest.
1: Aquest d'aquí està, està buscant, està acostant-se en el que creuen que hi ha l'explosiu, ah, i el gos va marcar cap allà l'explosiu. Però
0: ho
1: també
0: marca.
1: És que a distància per ser de cas.
0: Sí, sí, sí. I aquí tenim aquests que busquen persones i ho comentaves també, que ara hem vist també reportatges de terratrèmols a Venezuela, sí, sí, Colòmbia, sí. I la feina d'aquests gossos allà és molt important,
1: sí,
0: no? Perquè
1: sí, sí.
0: Poden olorar sí. On hi ha a sota de les, sí, sota de les pedres.
1: En el de Venezuela, per exemple, hi van a l'UME de Madrid, que és la unitat canina d'allà de, dels bombers, de rescats i això, de persones que van anar cap allà a ajudar i pues, van trobar... Jo segueixo, bueno, m'he investigat i això ja el segueixo i sé que tenen com tres gossos
0: sí.
1: I es van emportar, no es van emportar el més petit, però amb els dos que tenen van trobar forces persones.
0: Em van trobant,
1: sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Van treballar i van ajudar molt aquests
1: sí,
0: gossos
1: sí.
0: De la UME. Tens una altra feina que els hi donen als gossos, que és la d'intervenció i defensa. Com actuen en aquest cas?
1: Aquests solen ser més per tema militar, tema Mossos d'Esquadra a vegades, per alguna cosa, però solen ser més tema militar, més per quan hi ha algun robatori o alguna cosa així més extrema de robatoris, doncs el que fa, si arriba la Guàrdia Civil o la Policia Nacional... arriben amb l'unitat canina o els hi posen el morrió que tenen de portar el gos que no els hi permet mossegar i en vez de mossegar el que fan és anar a xocar amb la persona.
0: Ah, sí?
1: Sí, si no dispara, o sigui, quan és una persona que ha disparat o alguna cosa o ha fet mal a algú, el gos va sense morrió i que l'enganxi i el tira a terra.
0: Ja està, sí.
1: Però quan no ha fet res, que sé, un robatori...
0: Van amb el morrió.
1: Sí, van amb el morrió perquè... solen ser pastors alemans, pastors belgues que ja tenen, o a vegades fins i tot un rottweiler, però que ja tenen, ja són un gos que...
0: Agressiu.
1: No agressius. Agressiu no, el simple fet de que són ja que estan forts i que són gossos que si te donen un cop,
0: sí,
1: te poden
0: et redueixen
1: ja. Sí,
0: ja
1: et sí. Poden tirar al terra i ja està. I ja quan se't posen a sobre, encara que portin el morrió, quan comencen a lladrar, tu ja pares perquè t'acollones.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: ja
0: clar.
1: Et fan por.
0: Sí, i no es passen a vegades els gossos fent mal més del que toca?
1: No, perquè quan el guia els diu que deixin anar amb l'ordre, que depèn del guia té una ordre, a vegades és deixa, suelta... no me'n recordo mai aquí el que em va dir a mi...
0: Però d'alguna manera tenen eines per,
1: sí,
0: perquè
1: una,
0: el gos s'aturi.
1: Sí, amb una ordre el gos ja es para.
0: Ja es para.
1: Deixa anar i ja està. L'agafen del collar, de l'arnès, del que sigui, per tirar-lo enrere, però quan li diuen l'ordre el deixa anar i el gos deixa anar. Ja està.
0: També s'utilitzen per mantenir l'ordre públic,
1: sí.
0: Els gossos.
1: Sí, solen ser més els Mossos d'Esquadra per temes de manifestacions, si se'n van molt o hi ha alguna cosa, van amb els antidisturbis, i van amb gossos.
0: Amb gossos,
1: sí.
0: Sí. Que també, com deies en el cas anterior, en algun moment deuen parar perquè no agredeixin,
1: sí, sí,
0: més,
1: sí.
0: Del compte,
1: sí.
0: No? Una cosa és que aturin, l'altra cosa és que agredeixin,
1: sí,
0: fort.
1: Sí, i a vegades tampoc els deixen anar. Per exemple, l'ordre públic a vegades no sempre els deixen anar perquè vagin a mossegar i a parar la gent, sinó que amb el simple fet de portar-los lligats i que el gos ja hi adri,
0: sí.
1: Tu ja tires enrere, perquè tu veus un pastor alemany o un pastor belga lladrar,
0: enfadat.
1: Que jo els he vist en persona i...
0: Sí.
1: A mi no m'han fet res perquè no he fet mai res, però tu els veus lladrar, que són gossos grans, que ja t'intimiden solament de veure'ls, tu ja pares, tu ja dones un pas enrere quan veus aquest gos solament
0: lladrar. Sí, jo sí.
1: No. Jo no, perquè m'agraden.
0: Jo els veig, ui, me'n vaig ben lluny, no. I després un altre cas, que abans ens ho miràvem i amb la Clàudia hem quedat una mica parades, que hi ha el gos de salvament aquàtic, no? I dèiem, com ho fan?
2: Sí, com que has dit que són molt grans i a veure com ho feien.
1: Sí, bàsicament són uns gossos que és la raça La Terra Nova, que és un gos molt gran, o sigui, és una de les races més,
0: sí,
1: grans que hi ha.
0: Sí, aquí tenim fotos i és un gos,
1: sí, és
0: com,
1: un gos...
0: com un vedell.
1: Sí, és un gos molt... És un gos... més o menys, poder com un mastí italià o alguna cosa així, més o menys. La Terra Nova sol estar més o menys a l'altura d'un mastí italià.
0: Coneixes molt bé les
1: sí,
0: races,
1: sí,
0: eh, Xàlia?
1: Sí, sí. Solen ser, són grans, peluts, o sigui, tenen molt de pèl. Per això molta gent es diu, però és que tenen, amb el cabell que tenen, com el poden ser tants bons nadadors? Pues jo no ho sé, no sabria dir-t'ho, però és un gos molt gran, amb molt de cabell, però que serveix molt pels rescats de salvament. Perquè entre que és gran, pues, si la persona, vulguis o no, el socorrista o la persona que el porta... va cap allà a ajudar la persona primer i el gos arriba, tu t'agafes a l'arnès, t'enganxen a l'arnès del gos que ja està preparat i el gos va cap a la...
0: Et porta, t'arria.
1: Sí, sí.
0: El que és curiós és que un gos així de gros, almenys les fotos que sembla com
1: sí, sí, sí.
0: Una mica feixuc, una mica pesat, nedi tan bé.
1: Sí, no sé, és una cosa interessant perquè amb el gran que és, és un dels millors nedadors dels gossos.
0: Doncs sí, sí, no ho sembla, per l'aspecte de les fotos.
2: Podeuen tenir a les potes.
1: Sí, poder ser, van controlar més els músculs, poder estar més preparats per l'aigua o alguna cosa.
0: Vés a saber, bé. Però vaja, que els utilitzin per això, és que són molt bons nedadors i deuen fer les seves funcions, no?
1: Sí,
0: Que, vaja, deu fer una il·lusió, no? Que estàs allà ofegant, veus un gos, t'hi agafes.
1: Sí, bàsicament.
0: Sí, sí, o sigui que fan una bona tasca. L'eina dels gossos, l'eina bàsica, és l'olfacte.
1: Sí. Sí, sí, l'eina principal dels gossos és l'olfacte. Si tenen una capacitat d'olfacte que és el triple de vegades o el quàdruple millor que el de les persones...
0: Dels humans, sí, sí.
1: Però no tots els gossos. O sigui, tots els gossos tenen bon olfacte, però no totes les races. Per això no serveixen per aquestes feines.
0: Ja n'hi ha que d'entrada
1: ja no,
0: ni
1: ja
0: pensar-hi, no?
1: No posaries un chihuahua de rastrejar gos, de rastrejar droga.
0: No ho sabria fer. I quines característiques, dius, no tot serveixen? Doncs quines característiques ha de tenir un gos policia?
1: La raça, solen ser races com Border Collie, Pastor Alemany, Cocker Spaniel, algun bretó també es fa servir, Rottweilers es feien servir abans, els belgues, que els belgues ara és una moda, el pastor belga és una moda.
0: És una moda? O sigui...
1: El pastor belga marino, no en el fet de la policia, és una moda que s'ha posat, és una moda per totes les persones aquest gos, que és molt maco de petit, de cadell és molt maco, però quan creixen es fa molt gran. El problema és que aquest gos necessita molta activitat física, perquè és un dels gossos més intel·ligents, però clar, és un gos molt,
0: molt
1: actiu. Per això el fan servir la policia.
0: Ah.
1: I és una raça que s'ha posat molt de moda
0: no la conec.
1: I és el que diu, jo ho dic, però també m'ho diu el Pol, els policies, que tu vas a una gossera i abans d'agafar, comprar aquest gos, pensa tu dos cops, perquè ara les gosseres estan plenes d'aquests gossos.
0: Ah, sí?
1: De grans, d'un any o així. Perquè
0: la gent s'encansa?
1: Clar, quan es fan grans, el que has de tenir tu és un rendiment físic, que el gos puguis tu poder treure'l tres cops al dia.
0: Sí.
1: I no treure'l, simplement sortir al pati i entrenar el gos, perquè el que necessita aquest gos és entrenament físic i mental.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no,
0: mental
1: es tornen
0: també.
1: Bojos.
0: Sí, sí. Clar, no? I ara anant cap a un altre apartat... en relació a això que dius, és que hi ha molta gent que no es fa el càrrec de la feina i l'atenció que val un gos,
1: Que agafen un gos que la cadira
0: sí,
1: és molt
0: que dius,
1: maco,
0: que maco,
1: però quan es fan grans diuen...
0: A veure, però això és una responsabilitat, sí, eh? Sí, això sí. És una feina i és una atenció i és una dedicació que has de tenir, perquè tenir-lo per tenir-lo com amb unes condicions dolentes, més val que no? I en canvi, m'imagino que hi ha molts gossos tancats en pisos moltes hores, que no estan en les millors condicions, diria. Yeah. No ho sé.
1: Yeah. Però qualsevol gos pot estar en un pis i tu l'ensenyes.
0: Sí?
1: Però, clar, per estar en un pis no t'agafis un belga, no t'agafis... Un pastor alemany poder sí, però no t'agafis perquè hi ha dos tipus de pastors alemanys, el de treball, el de feina i el pastor alemany que és el domèstic, el que diuen, el que és més pelut. Però si tu els vius en un pis, doncs agafes un pastor alemany el domèstic, el més maco de tots, perquè aquell no et demanarà sortir a córrer tres cops al...
0: Yeah.
1: Aquell no tant, però no et sortirà a demanar a córrer, no et demanarà entrenament físic i mental. Per un belga el que et demana és sortir a córrer per almenys tres cops al dia, sortir a passejar tres cops al dia, entrenament físic i mental. O sigui, mental és pues això de les drogues, o jugar amb ell i fer-li un entrenament.
0: Una activitat
1: en el pati, que estiguis hores amb ell, que es cansi. Però la gent el veu molt maco de petit, sí, molt maco, però quan et dones compte de gran que no es cansen, perquè és un gos que no es cansa.
0: Sí, sí. I, és clar, has d'assumir-ho, això, no? Que et donarà molta feina, et farà sortir moltes vegades al dia.
1: Clar, és que si tu tens una... Jo què sé, hi ha gent que l'agafa perquè diu, no, si jo tinc un pati.
0: Sí.
1: Tinc un pati gran perquè no es corri això. Jo ho he viscut amb el meu gos. O sigui, el meu gos no és una raça, és un pataner, per dir-ho, és una barreja, és un té que el barreja amb alguna altra cosa. Però el meu gos no pot... Té un pati gran on viu. Però no pot, el que no pot ser és que el gos el tessis allà i el treguis un
0: cop. I no li facis ni cas.
1: No li facis ni cas ni el treguis, perquè el gos a la que vegi la porta oberta, que és quan passava amb el nostre, però bueno, perquè el nostre també li agrada córrer això, olora sempre el mateix, olora el seu olor, olora ell mateix, però la que vegi la porta oberta fotre el camp,
0: marxarà
1: per olorar altres coses.
0: És clar. Bé, doncs tornem cap al que parlàvem, de les característiques que ha de tenir un gos policia, has dit aquest, el pastor alemany, el pastor belga, el labrador, retriever, no sé, que de labradors n'hi ha molts, potser.
1: No, és el labrador retriever aquest.
0: I el border collie, no?
1: Sí,
0: aquests serien les races
1: més... Les més d'això.
0: Sí. I bé, això serien les característiques que tenen de natural aquests gossos, però després cal un ensinistrament, sí, bueno, i un entrenament que... intensiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que és el que diuen, que no, per molt que siguin aquestes races, no qualsevol gos d'aquesta raça serveix, perquè si és molt amigable, molt tranquil, si tu ja veus, quan ells van agafar aquests gossos, si ells ja, quan els veuen i veuen que el gos no, no sap, o sigui, és un gos molt tranquil, comparat amb els seus germans o així, que, no, que és un cadell que no se mou massa, que és el més tranquil, que és el que es queda més quiet, ja no el serveix.
0: No, no,
1: perquè
0: té,
1: necessiten un
0: no
1: gos,
0: té les aptituds.
1: Necessiten un gos actiu. Si ja és un gos que és massa amigable amb les persones i això, ho pots intentar formar-lo, però si ja és massa amigable tampoc et serveix.
0: D'entrada no.
1: Perquè no s'entrarà a buscar les coses que tu li estàs demanant.
0: Clar, ja d'entrada no té les característiques. No. Però suposo que deu ser això, un, ensenyar-los a complir ordres, un intensiu, no?
1: Sí,
0: educar,
1: sí, sí,
0: un gos perquè arribi a fer aquesta funció.
1: Has d'estar hores i temps i encara que ja el tinguis ensenyat, aquell gos ha de seguir ensenyant-lo i ensenyant-lo, encara que sigui el mateix, perquè el gos al final és una cosa que... Això és, per ell és un joc, cada vegada que l'ensenyes més, cada vegada millorarà més en aquella cosa.
0: I destaques també la socialització. Què vols dir amb això?
1: Bé, que des de ben petits els gossos, com és normal, perquè no surtin agressius o aquestes coses, agressius i això, que pot canviar, quan el fan grans poden ser agressius, encara que hagin tingut una bona socialització. Però el més normal és tenir-la quan és un cadell, doncs, portar-lo amb altres gossos, amb altres cadells, que descobreixi que hi ha, que quan és un cadell sempre és molt amigable, en qualsevol cas un cadell és superamic, un cadell, sí, és un gos que és més amigable.
0: Sembla una
1: que
0: joguina, ho sembla, no ho és, perquè...
1: Sí, no ho és, però és una cosa que és un animal que quan és un cadell és superamigable amb tothom.
0: Sí.
1: I és el millor punt per fer que aquell gos surti bo i que no mossegui ningú ni res, portant, acostant-lo a la gent sempre i quan, com, des de ben petit, és com això en el tema, és com un entrenament, que el gos s'acostumi a les persones, que no mossegui, que sigui bo i això.
0: Això s'aconsegueix normalment?
1: Sí, es pot aconseguir.
0: S'aconsegueix, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Una altra característica o un altre ensenyament que se s'hi ha de donar és l'obediència. Com seure, estirar-se, quedar-se quiet, tot això s'ha de fer, no?
1: Sí. En el cas de la policia, pues, el de seure, sí, qualsevol gos ho fa, perquè el meu gos ho fa i no està entrenat en res, només el fa el de seure sense que li digui. Estirar-se, sí, els hi serveix perquè jo, per qualsevol cosa, per quan el d'estirar els hi pot servir per quan els ensenyen a marcar, pues, ensenyar a, com juntar, la, fer una combinació de que quan el gos vagi a marcar on està l'arma, l'estupefacient, o que sigui, pues, ho faci tombat al terra, quiet i marcant en el punt.
0: Sí.
1: És com fan combinacions. O el de seure-se, pues, quan el gos estigui sentat, que també marqui.
0: I que ho facin sempre, no? Que sàpiguen sempre complir les ordres, sí, en la situació que sigui o l'ambient que sigui, perquè, sí, clar, es porten a diferents llocs i,
1: sí,
0: en,
1: sí,
0: tots casos ha de complir les ordres que els hi donen, no?
1: Sí. Mm-hmm.
0: Hi ha algunes tècniques, no?, per entrenar-los?
1: Sí.
0: Una que has destacat és el halom, es diu?
1: El halom és la més utilitzada. Bueno,
0: sí,
1: ja no es fa servir tant, però sí que es feia servir més abans, que és la mateixa que es fa servir per... És com un conjunt d'intervenció i de detecció de drogues i de totes aquestes coses. O sigui, és com començar a entrenar el gos en el... Perquè això tu ho veus com un entrenament, les persones ho veuen com un entrenament, però el gos ho veu com un joc.
0: Sí.
1: El gos,
0: sí,
1: ho veu,
0: sí,
1: com un joc. És, jo faig això, si aconsegueixo fer això, com està dient el meu guia, que no és per ell no és un guia, és un amic, o sigui, és el seu company. Si jo faig el que el meu company m'està dient, aconseguiré que ell me faci jugar.
0: Sí.
1: I és el premi que jo vull jugar.
0: Clar.
1: Vull aconseguir aquest premi, jugar.
0: Sí, sí.
1: Hi ha gossos que ho fan més ràpid, que ho entenen molt més ràpid, i hi ha gossos que no ho entenen tan ràpid, però ho aconsegueixen fent.
0: Sí, sí. I la relació entre el gos i el guia?
1: És una de les parts més importants del treball de la policia.
0: Sí?
1: Del tema de la policia.
0: O sigui que el gos ha de sentir-se molt vinculat en el seu guia.
1: Sí, perquè si no té el vincle amb el guia, no arribaràs enlloc. El gos que també, això m'ho va dir, això ho va parlar l'últim cop en un guia de Girona, el de Salt, en Narcís, ho va parlar i diu, si ho va dir a l'exhibició, ho va dir amb el micro i això, i va dir, si el gos veu que tu quan li dones el premi o li dius que busqui, estàs serio, al gos no li costarà més buscar. Si tu te veu que tu estàs content, que li dius que busqui, mentre tu li dius animat i això, i després quan ell acaba la seva feina, li dones la joguina, jugues amb ell i estàs content i li dius molt bé, no sé, i aquestes coses, el gos el que farà és tenir més ganes de fer això.
0: És clar, sí, sí.
1: Per això de, aquest vincle és això, ha de veure...
0: L'estimules, no?
1: Sí, has de tenir aquest vincle amb el gos, has de... Per fer això t'ha d'agradar moltíssim els gossos.
0: Sí,
1: si, si no, no pots fer aquesta, aquesta feina.
0: I has de saber tenir aquesta mena de... això, no?
1: Sí, sí.
0: De lligam.
1: Sí.
0: Aquí també has passat moltes fotos de diferents... Jo penso que això deuen ser demostracions, no?
1: Sí, diferents unitats canines que conec i que són...
0: Molt bé. Doncs continuem. I ara... ens pots explicar la vida d'un gos policia, perquè dèiem abans també, quan preparàvem l'entrevista, que sí, és clar, hi ha dies que els treus per fer una funció o una altra, però és clar, no sempre sortosament hi ha un terratrèmol i han d'anar a buscar supervivents, ni les actuacions són puntuals i no se sap mai quan seran, ni on seran, ni res, no? Llavors, el seu dia a dia, com es munta?
1: Well, el seu dia a dia el gos està... per exemple, a unitat de les unitats locals sí que solen, si tenen estació de trens o això, solen fer-ho, solen treure cada dia per anar,
0: sí, perquè
1: per
0: a les estacions
1: trens,
0: i així, suposo que ja s'han d'anar vigilant sovint.
1: El solen treure cada dia, però quan no estan a dintre de servei, doncs el gos, el guia se l'emporta, si el guia vol, està clar, però sol sé que sí, se l'emporta a casa seva, i això, i el gos es queda de principi, és que el gos el que passa que té el vincle aquest amb el seu guia, que és que es passa les 8 hores que fa de feina o les hores que tingui que fer el policia amb ell.
0: Sí.
1: Després no pots deixar a comissaria i anar-te'n, perquè el gos, vulguis o no, també li estàs com traient aquesta afinitat a tu.
0: És clar, els gossos poden estar amb el seu amo.
1: Sí, per això se'ls emporten a casa seva i pues, fan tot el dia amb ells, però per exemple, amb Vile, el de Sant Feliu de Guíxols, s'emporta la gossa a casa seva i quan acaba el torn... Pues, si va de nits, pues, dorm el que tingui que dormir, descansa el que tingui que descansar, però després a la tarda entrena amb la gossa a casa seva.
0: Sí, sí, sí.
1: I si no és a casa seva, se'n van anar al Miracat d'allà de Girona i van allà amb en Narcís, que és el que ho munta tot, que és com el jefe de tot això, i allà ell comença... Fan activitats, fan entrenaments, o sigui, cada dia fan alguna cosa. Si no és allà al Miracat, ho fan a casa seva, si no és a casa seva, ho fan a la comissaria, si no tenen res a fer. O sigui, el gos ha d'entrenar un entrenament constant cada
0: constant.
1: Dia.
0: Constant, és sempre, no?
1: Sí.
0: Sí, sí. Atenció i estar per ell i per les seves activitats. I també, suposo que també l'alimentació i tot ha de ser molt cuidada, no?
1: Sí.
0: Sí, sí. Però arriba un moment que potser no poden fer aquesta funció i també es jubilen els gossos policia. Què passa llavors?
1: Sí, els gossos policia tenen fins a certa edat per poder treballar. Si sol ser de 10 fins als 10, si els 10 encara es veuen que poden aguantar, el seu guia encara es veu que poden aguantar, doncs aguanten 2 anys més, fins als 12. I després quan es jubilen, doncs ara hi ha, una associació que és on van els gossos jubilats i allà tu pots adoptar aquest gos jubilat, però sempre i quan sàpigues la responsabilitat que porta aquest gos darrere.
0: Esclar.
1: Perquè encara que estigui jubilat i sigui gran,
0: necessita
1: igualment l'activitat. No la constant que tenen la policia, però sí que necessita activitat.
0: Mm-hmm.
1: També, això, si no serveixen, doncs a dintre... Si són, perquè és que a la jubilació també pot ser un gos d'un any que no ha servit perquè és massa amigable, perquè és massa tranquil.
0: S'ha intentat, però no.
1: I no s'ha pogut, doncs també pots adoptar un gos així.
0: Es pot adoptar, sí. I un gos així, com aquest que dius, que és amigable i no ha pogut tirar endavant, és recomanable, perquè la gent a l'hora d'adoptar un gos també suposa que vol que sigui un gos més o menys que no sigui complicat, per dir-ho així.
1: Ja, és complicat de buscar... si no vols un gos complicat, has de buscar races tranquil·les i amigables de per si.
0: Ai, ai, ai, ai. I un d'aquests que dèiem d'entrada, no...
1: No, quan ets principiant, quan no has tingut un gos mai... Un belga, un post alemany, aquests gossos no es pot tenir. I un border collie depèn de com, però tampoc, perquè necessita molta activitat física.
0: Sí, sí, sí, sí. Caram, Cèlia, com domines el tema gossos, eh?
1: Sí, sí.
0: Ens estàs fent aquí.
1: Aquest tema sempre.
0: En saps molt, eh?
1: Sí, em sembla, sí, la veritat és que sí. M'agrada molt. Jo, és el que dèiem a ma mare, jo tinc un vincle molt fort amb els gossos, perquè quan vaig anar a Caldes, en Javi no el coneixia de res, la xica no la coneixia de res, va ser treure-la i la gossa no s'ho va pensar dos cops en venir amb mi. Sí, quan vaig venir aquí, quan vam fer l'exhibició aquí a Tordera...
0: Sí, aquí a Tordera, que dèiem, no fa
1: feia,
0: massa.
1: Feia, jo què sé, feia 2 o 3 anys que no veia la gossa, i la gossa, quan a mi em va veure, va venir... I, que no és normal que et vingui un gos perquè et llepi, perquè el toquis i això, però la gossa em va reconèixer i va venir fletxada.
0: Sí.
1: O sigui, després vaig estar jugant amb ella, amb una joguina que té ell, que jo el vaig veure, me la va deixar aguantar per fer una foto... I t'ho pot dir, bueno, és que va ser molt, molt bèstia, perquè li vaig dir, és com un xurro que diuen d'aquests com així, que s'aguanta dels dos costats verd, I jo estava fent-se una foto i em va dir, aguanta així perquè la recta, perquè la xica ho vegi, i la gossa s'entrava en la joguina.
0: Sí.
1: I jo li vaig veure la cara quan es va acabar de fer la foto, li dic, no, la, o sigui, li vaig dir, no me l'han vist perquè te conec, i li diràs que a l'ordre i me vindrà contra mi.
0: Sí, i va ser així.
1: Clar, però a mi ja m'agrada. Jo el primer dia que el vaig conèixer ja me va ser jugar amb la joguina. Vaig passar, no sé, mentre mi mare parlava amb en Javi, jo em vaig passar poder mitja hora jugant amb la gossa amb la joguina. I allà vam guanyar un vincle molt fort. Però és que jo amb qualsevol gos.
0: Sí.
1: O sigui, jo amb qualsevol gos tinc un vincle que...
0: Tens empatia amb els gossos.
1: Bueno, empatia. És que, no sé, tinc un vincle, un d'això molt, molt, molt fort amb els gossos.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, és molt fort.
0: I parles d'aquesta gossa, com es diu aquesta gossa?
1: Xica.
0: Xica. I el seu amo es diu Javi, no?
1: Sí.
0: Sí. Li vas fer una entrevista, ens l'expliques?
1: Sí, aquí era quan era la gent encara, ara és caporal de la policia de Caldes, ha pujat de rang.
0: Sí?
1: Bé, la entrevista va ser molt simple, va ser quina raça solien fer servir més normalment, que jo ja sabia quines eren, el Malinois, el Pastor Alemán.
0: Sí, sí, sí. És una mica el que ja ens has explicat, no?
1: Es va centrar amb les dues que va tenir ell, quins diferents feien servir, quins es feien servir entre la unitat canina i això, però el que t'he explicat més o menys és l'entrevista d'en Javi.
0: I aquí estàs amb les fotos amb ell i la xica, no?
1: Sí.
0: I quines conclusions has tret d'aquesta entrevista?
1: Bé, les conclusions van ser que una unitat canina és molt més complexa. Quan li vaig fer l'entrevista, vaig arribar a la conclusió que la unitat canina de gossos és molt més complexa del que sembla des de fora. Vista des de fora, dius, el gos entrena amb el guia i ja està.
0: Ja
1: però
0: està.
1: És que darrere d'aquest gos i darrere d'aquest guia hi ha hagut una feina molt, molt gran darrere. És molt més complexa del que sembla.
0: Molt intensa, no?
1: Sí.
0: Molta dedicació, moltes hores.
1: Hi ha molta dedicació, moltes hores també. És que és això.
0: I són importants aquestes unitats canines? Fan feina?
1: Sí. Sí que fan feina, sí.
0: Més del que sembla, també, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En tots els àmbits aquests que abans hem esmentat. I, bé, la conclusió del treball en general?
1: Bé, la conclusió del treball és que jo em vaig ficar en aquest tema per investigar més aquest tema i quan vaig descobrir que ja m'agradava i el vaig començar a investigar i vaig començar a trobar-ho tot i totes les coses, vaig dir que aquest és el meu tema i és el que vull estudiar i és el que vull treballar. Vaig descobrir pues, això, que la unitat canina és molt més complexa, però que un cop que tu veus tot el que hi ha darrere i tu t'agraden els gossos i t'agraden molt... O sigui, és el que et dic, t'han d'agradar molt els gossos per fer aquesta feina. I jo vaig descobrir que si t'agraden molt els gossos, encara que sigui la feina molt complexa i molt complicada, vulguis amb esforç, que és com ho han fet ells, i dona igual a l'edat que sigui, ho pots aconseguir i ho pots ficar.
0: Dedueixo que, a part de que hagis fet aquest treball, continues molt vinculada als gossos, a les unitats canines.
1: Sí, ara més que abans.
0: I continues molt vinculada, sí, no? Sí, ara... No és això que vaig fer el treball i ja
1: no,
0: està...
1: No, a guarda d'això, quan vaig fer el treball, solament estava vinculada a la unitat canina de Caldes, però era molt per sobre, i ara, quan pues, ha sigut tot aquest any arran de comprar-me la càmera i tot, va ser posar-me...

0: Per què has triat aquesta cançó?
1: La veritat,
0: el títol és El perro, ja veig
1: sí,
0: per això?
1: No, simplement per la cançó. No, la veritat és que ha sigut casualitat.
0: També casualitat?
1: Ha sigut molta casualitat.
0: Feta la vida.
1: Que es digués Los perros, la cançó. No, simplement l'he triat perquè és una cançó que, bueno, que es va donar molt a veure a la celebració del Mundial, quan va guanyar Espanya el Mundial. Es va donar molt a veure, em va començar a agradar molt la cançó i, pues, he decidit posar per això, per simple fet de... No ho havia pensat, no ho havia guardat, no ho havia enganxat tampoc amb això de la unitat canina ni res. I la veritat és que no ho havia pensat, no hi quadrava jo ara mateix. No, l'he posat perquè és una cançó que m'ha agradat i això.
0: Doncs mira, ha vingut així
1: sí,
0: com
1: vingut
0: fet a mida,
1: clavada,
0: no?
1: Sí.
0: Molt bé, Cèlia, no ens queda massa temps, però repassem una mica, com hem dit al començament, tu ets de Breda?
1: Sí.
0: I havies anat a escola allà, i havies fet tota la primària...
1: Sí.
0: I també aquest treball de recerca el vas fer a Breda?
1: Sí.
0: A l'institut d'allà?
1: Sí.
0: Per cert, van posar bona nota?
1: Per el que vaig fer,
0: sí.
1: Perquè vulguis o no, ara ha tingut més informació amb les fotos i això, que l'han més maco,
0: sí.
1: Però per el que vaig jo fer el treball, jo crec que mereixia una mica més de nota.
0: Una mica més de nota, sí.
1: Però
0: sí.
1: Em van posar un 6,5 per el que era el treball. També perquè
0: sí, que mereixies més, doncs, mereixies més.
1: Sí, perquè o sigui, també vaig fer un PowerPoint que estava ben fet, amb fotos, i sí. També li vaig demanar, bueno, va ser, quan vaig acabar l'entrevista amb en Javi, va ser, Javi, si em pots fer un vídeo per posar-lo sí. Jo en el PowerPoint, sí. Però si no passa res. Sí. I vaig tenir un vídeo ja fet i tot de la xica buscant la droga, on l'havia amagat ell.
0: Sí.
1: Jo pensava que tindria més bona nota, però no sé si és perquè...
0: Sé
1: que una profe de les tres que hi havia sí que em va posar bona nota, perquè m'ho va dir que era la meva tutora, jo t'he posat bona nota, però jo no sé si és perquè era el tema que no els hi va agradar tant, no era massa conegut i això...
0: No és conegut, justament per això els treballs de recerca, o com aquest teu de final d'ESO,
1: sí.
0: Doncs
1: no sé,
0: els treballs, justament, si no són coneguts, són més interessants, no? Perquè dius, és un tema no tan habitual,
1: sí.
0: Que t'has hagut d'espavilar més a buscar informació...
1: Sí.
0: Que t'has hagut de moure. I, a més, pel que veiem, arrel d'això, doncs, després del treball has ampliat encara més coneixements
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Continues vinculada, interessada i com amb moltes ganes encara de
1: sí,
0: seguir,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: O sigui que el fet de que sigui un treball amb un tema poc corrent, poc habitual, jo penso que això seria com
1: sí,
0: positiu.
1: Sí, és que no ho sé, tampoc...
0: Sí. Sí,
1: m'imataré a buscar informació,
0: voltes, no?
1: No li donaré més voltes ni res. Ells sabran per què m'han posat aquesta nota i ja està. No m'imatarà més.
0: I un cop vas acabar l'ESO,
1: sí.
0: Et vas plantejar doncs, fer un cicle aquí a Tordera, no?
1: Sí.
0: Un cicle formatiu.
1: El d'informàtica.
0: El d'informàtica, sí, sí. Però bé, tampoc et vas graduar, ho vas deixar a mitges o no et va acabar de funcionar?
1: No, vaig fer-me aquest cicle, vaig ficar-me el d'informàtica perquè quan jo vaig acabar el quart d'ESO no hi havia cap, era com al principi hi havia 4 cicles comptats.
0: No hi havia massa cosa per triar, no?
1: No sé si hi havia, perquè no, per tema de decoració això em sembla que tenies que anar a fer batxillerat, no sé quin batxillerat tenies que fer, cuina, informàtica i esports i poca cosa més. Clar, jo em vaig ficar aquest, jo em vaig ficar informàtica perquè el que estic fent ara no existia encara.
0: Clar, sí, sí.
1: Vaig
0: sí,
1: fer
0: sí.
1: El primer any que em va anar més o menys bé, tampoc diguéssim que eren notes molt altes, perquè no se'm donava massa bé i era un cicle que no estava tampoc massa a gust.
0: Sí, sí.
1: Vaig treure...

0: amb notes 6 o 7 pelats, dona gràcies, i el segon any ja vaig treure, vaig fer el que vaig poder, i no em vaig, per temes, no em vaig poder graduar, ja està.
1: I llavors vas ser un altre?
0: Vaig agafar un any sabàtic,
1: sí?
0: I després el següent any, vaig parlant amb un amic, i em diu, jo estic fent aquest cicle, em sembla que a tu t'agradarà, no sé què, fica-t'hi l'any que ve. Em vaig apuntar, o sigui, jo vaig a buscar cicles, però d'aquest d'imatge i so tampoc n'hi ha masses. Jo vaig estar fent aquest, el de... Em vaig apuntar a Lloret, de Sant Gregori, Girona, i després em vaig apuntar tres d'esports, una Pineda, una Ardonies, em sembla que era, i l'altra que era Lloret. Vaig apuntar, jo vaig tirar, si no m'apunten al d'informàtica, doncs m'agafaran d'esports. Jo vaig tirar-ho segur, i em van agafar el de Lloret. Al principi vaig anar a la reunió, per tema, em va agradar, però pel tema del transport i això, que jo he d'agafar tren a Massanet, de Massanet
1: fins a
0: Blanes,
1: fins a Massanet. I ja sabem com van els trens, no?
0: Sí. Fins a Blanes, i de Blanes agafar un bus fins a Lloret, no m'agradava massa la idea, però bueno, parlant amb el cap d'estudis i amb la mama i tot això, doncs vam decidir, va, doncs provem. I pues, la veritat és que dono gràcies d'haver-me ficat en el cicle, perquè en aquest cicle he trobat gent...
1: Tu passes molt bé.
0: M'ho passo
1: bé. Tu passes molt bé.
0: Trec bones notes, trec bones notes, he conegut gent que és única i espero no perdre-la, que t'ajuden amb altres coses. O sigui, són més petits que jo. Sí, jo sóc la segona més gran del cicle,
1: no importa, però
0: dona igual, perquè he fet moltes amistats i em porto molt bé amb tota la classe, i jo crec que aquell grup som un grup molt força.
1: Tant el grup com el que fas aquest any t'agrada molt.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. I l'any que ve faràs el segon.
0: Faré el segon any.
1: I et vols dedicar claríssimament a aquests temes d'imatge i so.
0: Sí. Abans d'entrar a oposicions, mentre es fan les oposicions de la policia, que és que vull estudiar això de la unitat canina, mentre es fan oposicions de policia, doncs poder anar treballant d'alguna cosa d'aquestes de muntatge d'escenaris que també estem tocant, doncs fotògrafa, tècnica de so, doncs el que em surti.
1: Aniràs fent això. Però l'objectiu final seria aquest d'intentar entrar...
0: A la policia i després a la unitat canina de gossos.
1: Sí, però això a vegades són processos llargs, no?
0: Sí, són llargs, però bueno, si amb dedicació i constància ho aconsegueixes.
1: Sí? I una mica seria el teu objectiu, no?
0: Sí,
1: la teva il·lusió,
0: sí.
1: Una feina per sentir-t'hi a gust,
0: sí.
1: I per fer-la, doncs, això, amb totes les ganes, no? És a dir, no una feina qualsevol per anar sortint del pas i sobreviure,
0: no,
1: sinó...
0: Per quedar-me i treballar d'això.
1: De treballar d'això i fer-la ben a gust. I per la sona, o sigui, a part, ja posats a
0: sí.
1: Buscar coses ideals, la feina seria entrar a la policia unitat canina, i la sona seria per voltant de Breda, o te'n voldries anar a algun lloc lluny, o això t'és igual?
0: Mentre no sigui Breda no vull ficar-me, perquè Breda no hi ha unitat canina,
1: sí.
0: I si me fiqués de policia de Breda hauria de muntar la unitat canina, i és complicat,
1: sí.
0: Perquè jo ja tindria que tenir el meu gos... Tindria que estar com amb un certificat que s'aconsegueix fent un curs que et fan el Canou Passion, fent el curs aquest, tenir el certificat aquest, però tu ja tenir el teu gos, i després posar-te en contacte amb el jefe de la policia de Breda, si ell vol i ho dona el visto bueno, parlar amb la Generalitat i després parlar amb l'Ajuntament.
1: Ui, és un procés
0: és molt llarg.
1: Sí.
0: I pues, tant per tant, me busco algun altre lloc.
1: Mira,
0: si m'envien a Sant Feliu, si m'envien a Llançà, si m'envien a Palamós, on hi hagi unitat canina, a mi em dóna igual. A mi
1: t'és igual.
0: Jo, mentre n'hi hagi...
1: Mentre sigui aquesta feina.
0: Bàsicament.
1: Sí, sí. Bé, un altre tema que havies... Dius, com triat, com a segona opció, són els esports, perquè a tu els esports t'agraden.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Però, sobretot el futbol, no?
0: Sí.
1: Tot i que de petita havies fet alguna altra cosa, no?
0: De petita vaig començar fent futbol, amb mixt amb nens, però per temes que van passar, vam deixar el futbol. Després em vaig apuntar a karate, vaig estar fent 5 anys de karate, vaig estar a punt d'arribar al cinturó negre, em van quedar 4 cinturons, 4 anys o menys de 4 anys per arribar al cinturó màxim. Després, doncs, per temes també del jefe de karate, va decidir deixar-ho, de fer. Doncs, després vaig estar sense fer esports durant un temps i vam tornar al futbol, que vam fer un equip femení, eren amistosos i això, de tant en quant un partit amistós, no era federat, era un amistós de tant en quant, però bueno, era un amistós que podia fer feies un mes i feies un amistós, i era algo, entrenaves tota la setmana per fer un amistós al mes, però bueno, ja feies alguna cosa. Després, quan es va acabar aquest, quan jo vaig començar els estudis, vaig deixar aquí Tordera, al principi vaig deixar de fer-lo, perquè també l'havíem acabat de fer i no seguia, i després em van donar l'oportunitat d'anar al sènior del poble del costat, i també em van donar l'oportunitat de venir aquí que muntava el Breda, que muntava un equip de cadet juvenil, i vaig dir, doncs me quedo en el Breda, que coneixo les jugadores, i és el meu poble, i és un juvenil femení cadet que jugaré futbol 11, una cosa que no he jugat mai, sempre he jugat futbol 7, doncs no he provat tot el camp sencer.
1: I què tal?
0: I allà sí que allà jo t'ho puc dir que vaig provar un piló de posicions, que si defensa central, lateral, lateral, defensa lateral, lateral, punta...
1: Menys centre. Portera?
0: Menys portera vaig provar totes les posicions. Fins que jo sempre em quedava a defensa central o defensa lateral esquerra o al dret, m'ho donava igual, sempre, però jo era defensa.
1: Sí, i tu passaves bé.
0: Jo m'ho passava bé.
1: Sí, sí.
0: Acabava malament a vegades, però bueno, és el que hi ha, és el tema de futbol.
1: I això, dius que aquest sí que era federat, no?
0: Sí, sí.
1: I els desplaçaments que feies era per la selva o per on?
0: Sí, per la selva.
1: Sí.
0: Solien ser per la comarca. No massa lluny, sí, em sembla que el més lluny que era l'Estartit i l'altre era Caça de la Selva, no era més lluny.
1: Caça.
0: I ja està, els altres eren per aquí. Sils, no sé quin altre ara...
1: El futbol femení ara, abans era poc habitual, però ara en ara, sí, molts pobles
0: sí,
1: n'hi ha.
0: Sí, s'ha donat més a veure el futbol femení, però encara costa, perquè hi ha pobles que no el tenen o perquè se'n van les jugadores i això, i se'n van a un altre equip que tenen més lloc.
1: I seguir els equips de futbol,
0: sí,
1: o mirar
0: sí, sí.
1: partits, sí, sí. Això sí?
0: Sí, jo en el Mundial vaig veure tots els partits.
1: El què?
0: Al Mundial vaig veure tots els partits d'Espanya, algun d'Argentina vaig veure.
1: Sí.
0: Sí, però sí que el segueixo jo, el Barça el segueixo quan el puc seguir, que el fan per TV3 i això el segueixo. També segueixo ara a Madonna, bueno, no Madonnat, va ser quan vaig anar al viatge de Guardeso, em vaig comprar la samarreta del Racing de Santander, vaig jugar al Racing i em vaig fer aficionada al Racing. També veig algun partit del Racing del Santander, que l'ha pujat a primera. Sí, o sigui, sí, soc culer fins a...
1: Sí?
0: Soc culer. A mi no em posis,
1: declarada?
0: A mi no tinc la d'això del soci, però sóc culer. No em posis cap samarreta del Madrid ni de l'Espanyol, que no,
1: de cap
0: no
1: manera.
0: No te n'agafaré cap de les dues.
1: Molt bé, o sigui que veure el futbol, encara no juguis,
0: sí,
1: et segueix
0: sí.
1: agradant molt. Molt apassionada.
0: Sí.
1: I alguna altra cosa que t'agradi fer? Que...
0: Sí, bueno, ara no vaig massa, però quan sí que anava més amb bici, feia bici, però no bici de carretera, anava pel mig del bosc.
1: Ah, tota sola?
0: No, anava amb un amic.
1: En grup.
0: Anava amb un amic més, però anàvem allà amb bici que...
1: De muntanya.
0: De muntanya, però no muntanya com d'anar tranquils. No, jo em fotia per boscos, per camins, i si ens vam comprar cascos de cross i tot per assegurar-nos la seguretat del cap.
1: I no us havíeu perdut mai?
0: No, perdut no. Algun cop sí que ens hem donat, però bueno, per sort, per si ens vam comprar els cascos aquests de motocross, que ens salven de qualsevol cop.
1: I ara ho has deixat una mica, la bicicleta?
0: Sí, ho vaig deixar pel tema de l'ombro.
1: Sí.
0: I aquest any, com també toca l'altre...
1: Quieteta, aquest any.
0: Sí, sí, sí.
1: I altres coses que t'agradin, no sé, sortir a concerts, per exemple, o... No sé, o llegir, o...
0: Concerts, solament hi he anat a un. Un concert hi he anat. Va ser el mateix any de Guardes, el 2022. Vaig tornar al juliol o així, vaig anar al primer concert meu, que va ser al Cruïlla de Barcelona, i vaig anar a en Trueno, un cantant argentí que m'agradava, i vaig dir, mamà, com una entrada, va, anem a veure en Trueno, vale.
1: I amb aquella experiència diem que ja estàs, ja has complert.
0: Bueno,
1: ja has...
0: No, vaig complir perquè vam dir, me compro una samarreta que entraves en un sorteig,
1: sí.
0: amb uns números. I pues, en aquell sorteig em va, la mama a mig concert o així se'm va anar a buscar. Jo vaig tenir la sort que vaig conèixer un grup de noies allà i ens vam portar bé. I pues, al final em vaig tenir a menjar un concert de 31 Fam, que no m'agradava massa, però em vaig tenir a menjar el concert de 31 Fam, per després poder, quan aquell concert va acabar... Jo amb aquell grup de noies ens vam ficar davant de tot i estava davant de tot en el concert. Entrem en el primer concert i estava davant de tot jo estava feliç i després la mama em va dir, tens aquest número tal, el número 100, i ens van dir, ara quan acabi el concert posarem aquí una pantalla gran els números que han tocat per anar a fer un meet and greet, això, conèixer-li, que et firmi alguna cosa. Jo no sabia quin número tocava, jo vaig llegir la pantalla i el 100, i una amiga meva que estava allà, que vaig conèixer, i em diu, que t'ha tocat a tu, i em diu, que t'ha tocat a tu, i a mi, i em diu, que tens el 100, ok? I em diu, sí, sí, que tens el 100, i jo, pues va, sí, no, feliç, allà, vaig perdre el paper, però tenia la foto, em van deixar entrar, i tinc la samarreta ja firmada d'en Trueno, a l'habitació, i ma germana va fer el mateix any, van a veure l'Antonio José a Arts d'Estiu a Pineda, i va aconseguir una cosa també, una tovallola de l'Antonio José.
1: Bé, som molt afortunades, eh?
0: Sí, han sigut els únics concerts que he anomenat.
1: I, ara... I així, a veure, amb tanta sort que vas tenir i no has anat a cap més concert.
0: No, perquè en Trueno, els concerts que va començar a fer, el següent any no el feia el Cruïlla, el següent any que el va fer el Cruïlla no m'agradava l'àlbum com a tal, i vaig dir,
1: no
0: m'agrada, aquest any el fa aquí, però és a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, no sé, al Palau, em sembla que és el Palau, no sé on el fa. El fa, però està tot ja comprat i...
1: Ja ho has deixat.
0: És impossible.
1: A més que, pel que sento dir, són cares les entrades als concerts.
0: Sí,
1: no
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Són allò, preus populars, no?
0: No, perquè...
1: Estàs d'acord, Clàudia?
2: Sí, són molt cares.
1: Molt cares.
2: Entrades,
1: vull dir que
2: sí.
1: pels grans també, però per als joves...
2: Per tothom.
0: Sí, sí, sí. És que quan jo vaig comprar-me la d'entrada, em sembla que van ser 30 per entrada.
2: És que és superbarat, 30 euros.
1: 30 és barat.
0: 30 euros per entrada.
1: Sí, sí.
0: I després la samarreta em va costar 30, però ja em vaig gastar solament 60.
1: Sí, sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Ja.
1: Tu has de pensar una mica.
0: Ara, sí. ahir, vas a estar d'estiu i te busques un concert avui, per exemple, el del Rosario, i l'entrada més simple te costa 60 euros.
1: El més econòmic,
0: no? El més simple, que estàs a les grades a dalt de tot de les grades, que
1: sí,
0: no veus
1: res. Sí, sí, sí. No, no, és això que has de seleccionar una miqueta o t'ha d'agradar molt, perquè sí. Si no, això, t'arruïnes.
0: Sí.
1: Molt bé, Cèlia, tu estaves al control?
0: Sí, estava al control.
1: Com
0: sí.
1: T'has sentit avui aquí entrevistada? Bueno, com t'has sentit cosa, de protagonista?
0: Sí, és una cosa nova, una cosa més a fer.
1: Però a gust?
0: Sí, sempre, sí? Aquí sempre.
1: Doncs hem d'anar acabant i ens ha agradat molt. Penso que tu també, Claudio, no? Tot el que
2: sí,
1: ens ha explicat la Cèlia.
2: Sí, molt interessant,
1: dels gossos.
2: Molt ben explicat.
1: Sí, sí, sí. I de la feina que fan, que també com em semblava que era així una mica... Bé, sí, que poder, ajudaven una mica, però no que realment la
0: sí,
1: seva feina fos decisiva. I que fos, doncs, que solucionés molta cosa.
0: Sí, sí.
1: I també m'ha agradat molt la... amb les ganes i l'estima que parlaves dels gossos, o sigui que això ho has transmès.
0: Perquè és el que et dic, a mi m'agraden molt els gossos i la policia, quan vaig descobrir això va ser un
1: descobriment.
0: Un món nou amb
1: mi. I tant, i tant. Doncs moltes gràcies per haver vingut de breda expressament aquí bueno, a tornar altra vegada.
0: Sí, ja. No
1: i haver estat amb nosaltres. Gràcies,
0: gràcies a tu
1: per haver vingut. I res, bon, que acabi d'anar acabi l'estiu el curs
0: sí.
1: I que puguis anar complint tots els teus
0: tots
1: objectius. Adéu i moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Doncs res, acabem ja el Munta-t'ho bé i ens tornem a trobar d'aquí dues setmanes perquè la setmana que ve és Sant Bartomeu, per tant no hi haurà programa. Clàudia, fins d'aquí dues setmanes i a tota l'audiència també. Bona festa major. Adéu-siau.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Radio Tordera.
1: Man, what in the world is happening down there?

0: directament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29, housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
2: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb leig, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera. Darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
3: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 2:15, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 22 d'agost de 2026. Gran resposta a Tordera durant la donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits dijous 20 d'agost en el marc dels actes de la Festa Major. La carpa, instal·lada darrere de la plaça de l'Església, va registrar un balanç positiu al llarg de les 11 hores de servei. Segons les dades oficials, un total de 136 persones es van apropar a l'espai habilitat per participar a la campanya. El resultat final va ser de 139 donacions de sang i plasma, una xifra clau per mantenir les reserves dels hospitals durant el període d'estiu. A més, la jornada va servir per captar 15 persones que van realitzar la seva primera donació, com també dues noves persones inscrites al registre de donants de mèdula òssia. Amb totes les donacions, es calcula que 378 pacients se'n podran beneficiar directament d'aquesta col·lecta. Al voltant de 11:45, l'organització va comunicar que s'havia espatllat el generador d'electricitat, però el problema es va poder solucionar a les 2:00, un cop va arribar el nou generador, quedant només en un ensurt. Des del Banc de Sang i Teixits han volgut agrair la col·laboració i el compromís de la ciutadania de Tordera, destacant que la solidaritat veïnal ha permès assolir uns resultats essencials per als centres hospitalaris. El Parc de la Sardana va omplir ahir de sorra, aigua i molta imaginació amb la celebració d'una nova edició del concurs de castells de sorra de la Festa Major. L'activitat va reunir desenes d'infants, joves i famílies que van desplegar tot el seu talent artístic al llarg del matí. Dividits en 5 categories, els participants van dur a terme creacions d'allò més originals. Un bon exemple va ser la Gala, una de les participants en les categories de menys edat que explicava entusiasmada els detalls del seu treball. Des de l'organització, en Josep Carles, membre de la comissió de festes, també va valorar molt positivament l'evolució de la prova en els darrers anys, destacant sobretot l'augment de les construccions en equip. Amb la gran participació d'enguany al concurs de castells de sorra, es confirma com un dels esdeveniments familiars més arrelats i viscuts de la Festa Major. Les barraques de Sant Bartomeu 2026 ja ho tenen tot a punt per convertir el Parc Prudenci Bertran en el nucli de la nit i la festa d'aquesta Festa Major. L'espai obrirà les seves portes des de divendres 21 fins al diumenge 23 d'agost amb un horari de 11:15 de la nit fins a les 5 del matí. El divendres ja va començar Llini obrint la jornada amb Wasa Corporation i Encanto de Loco. Avui, dissabte 22 d'agost, iniciarà amb les actuacions que s'acaben i Miquel del Roig. Tot seguit serà el torn de Tutu Queque i, per acabar, una bona sessió plena d'energia de la mà de DJ Lia Jensen. El motor i la nostàlgia tornen a sumar-se al programa d'actes de la Festa Major de Tordera amb una celebració de la 19a passejada de motos clàssiques. L'esdeveniment, organitzat pel Motoclub Tordera 7¼, reunirà demà dissabte els amants dels vehicles de dues rodes de més de 25 anys d'antiguitat. El punt de trobada serà el pàrquing de darrere l'església, on les inscripcions per als participants s'obriran a partir de les 9 del matí. Posteriorment, a 11:15, es donarà el tret de sortida a la ruta per diferents carrers i racons del municipi, culminant una edició més d'una de les cites més arrelades del cap de setmana. I després de superar els requisits tècnics per garantir la màxima seguretat, Tordera recupera dissabte una de les activitats més emblemàtiques i esperades de la Festa Major de Sant Bartomeu, la tradicional baixada de carretons. El recorregut s'iniciarà a la meitat del carrer Més, a la cruïlla d'accés cap al Cap, i continuarà contra direcció fins al gir del camí ral, per on els vehicles baixaran fins a finalitzar a la plaça de la Concòrdia, on s'ubicarà l'arribada. Des de l'organització es remarca que no es tracta d'una cursa de velocitat, sinó d'un espectacle festiu. Per participar-hi, els vehicles i participants han de complir les següents regles. Per començar, han de ser de construcció pròpia, no motoritzats i amb un mínim de 3 rodes i frens efectius. També ha de tenir direcció adient i no tenir elements punxants o perillosos. Es valorarà també l'ús de materials reciclats. La participació en la categoria és única. Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult, mentre que els joves de 16 i 17 necessitaran autorització signada. El jurat premiarà els guanyadors amb paneres de regal valorades en 100 euros per al primer premi i 50 euros per al segon, tant en la categoria de millor disseny com en la de millor posada en escena. Acabem amb un breu apunt del temps. Avui dissabte 22 d'agost, que tindrem unes temperatures mínimes de 19 graus i unes màximes de 28, amb un dia assolellat, també en presència de núvols i amb poc risc de precipitacions.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, estem altre cop amb vosaltres. Avui la sèrie Se m'escapa tot lloro tindrà com a títol La visita al podòleg, amb el capítol 33. La Nuri serà la Filo, Nuri Pujol, en Genaro, Joan Madrid, el Quico, la Nuri Pujol, narrador Sova de Romans, i el doctor Peu Podòleg, el Jordi Maset, i la senyora, la Núria Lozano. Hi ha una senyora, també. Recordem, doncs, en aquest moment, el capítol anterior, que el Genaro, com la Filó, es queixaven de mal de peus, que es feien molt de mal. Ens preguntem, doncs, si eren les sabates o és que el podòleg hi pot fer alguna cosa. Anem a esbrinar-ho. El Quico crida des de dins de la casa.
1: Ai, els meus peus! Ai, els meus peus!
0: Discuteixen si el mal és culpa de les sabates noves.
2: Eren d'oferta a Can Serra. O pot ser és que els ossos s'han mogut?
0: La Filó intenta posar-se aigua amb sal, però el Quico vol banyar-se al cubell. Decideixen que això no ho soluciona, una palangana. Cal anar al podòleg. L'endemà, a la consulta, hi ha un silenci sepulcral. El Genaro està assegut a una butaca blanca, amb els peus descalços a l'aire. El doctor Peu els observa amb una lupa com si busqués petroli. La Filó espera a la cadira del costat, patint pel que diran. El Quico és a la gàbia, a sobre una tauleta.
2: Escolti, doctor, no em miri els peus amb aquesta cara, que em sembla que estigui inspeccionant les runes d'Empúries. Són peus de persona, no una obra d'en Tàpies.
3: Senyor Genaro, jo no mirava la forma, mirava el color. Vostè no té uns peus, vostè té dues pomes al forn. Què creia fet a Barcelona?
2: Què vol que féssim? Anàvem al Liceu i la Filó es va entossudir que jo havia de portar aquelles sabates de xarol que em va regalar la seva tieta pel casament del nebot. Unes sabates que em tenen més anys que el teatre mateix i que són més estretes que el passadís d'un avió de baix cost.
4: Genaro, no exageris. Anaves molt elegant. Un home no pot anar a veure l'òpera amb unes bambes de jugada al pàdel.
2: Elegant, doctor! Jo no caminava, jo feia equilibris sobre el dolor. Cada vegada que l'orquestra feia un fortissimo, jo fotia un xisclet, la gent es pensava que era el tenor que s'havia emocionat. Va haver-hi un moment, al segon acte, que vaig pensar, si ara hi hagués un incendi, jo em quedo aquí. I que em vinguin a buscar els bombers, que per córrer no estic.
3: Li dol aquí?
2: Ai, cony, perdó, doctor. M'ha tocat el nervi de la cartera. Miri si em dol, que m'ha semblat veure a la Moreneta fent-me senyals des de dalt de l'armari.
1: Ai, doctor! Genaro, quina tifa! Quina tifa de sabates!
3: El lloro té raó. Això que porta vostè no és un peu, és un conflicte bèl·lic. Té el galindó dret demanant la independència i el peu esquerre que vol presentar una denúncia als drets humans. Com s'ho ha fet per caminar 3 hores per les Rambles?
2: Amb la fe, doctor, amb la fe. I perquè la Filo em deia, somriu, Genaro, que ens miren. I jo somreia, sí. Però per dins m'estava recordant de tota la genealogia de la tieta de les sabates. Escolti, m'hauria de tallar algun tros, perquè si m'ha de cobrar per centímetre de peu, gairebé que em surt més a compte que me'ls canvi per uns de plàstic.
3: No cal tallar res, home. Però m'haurà de portar unes plantilles i unes sabates de pell de xai de les que fan nyic, nyic, però no mossega.
2: Pell de xai? I quan val la broma, que jo sóc pensionista, No el propietari del CaixaBank.
1: Para, Genaro! Para i calla!
2: I tu calla! que com el doctor busqui pell d'ocell per fer les plantilles, et quedaràs sense plomes, en un tres i no res.
0: I aquí és on la Filo treu el caràcter, perquè ja se sap que a Can Genaro la pesseta es mira en lupa, i més si ve de la butxaca de comuna.
4: Veiem, doctor. Fem números.
3: Doncs miri, senyora Filo, entre les plantilles a mida, amb escuma de memòria, el tractament de quiropòdia per treure aquests calls que semblen banyes de cargol, i les sabates especials de pell de xai amb sola de balancí, la broma pujarà a uns 480 euros.
0: La Filo es queda blanca, agafant-se la bossa de mà com si fos un salvavides.
4: 480? Escolti, doctor, que m'ha dit el preu d'arreglar els peus del Genaro o m'està venent una plaça de pàrquing a la Vall d'Hebron?
2: 480 pavos! Però si per aquest preu em compro un ruc i que em porti a Colliver a tot arreu. Doctor, que jo només volia que em tragués el mal, no que em buidés el compte corrent.
4: Escolti, senyor Peu, 480 euros són moltes dotzenes d'ous i molts quilos de lluç. Amb aquests diners el Genaro i jo ens tornem a Liceu, però a la fila zero i amb un massatgista particular cada un.
3: Senyora, la salut no té preu. Pensi que el seu marit té els peus que semblen una paret de pedra seca. O hi posant remei, o el proper dia haurà d'anar a l'òpera amb cadira de rodes.
4: Escolta, Genaro, ara que ho penso, aquelles sabates de xarol de la tieta, no podries anar al sabater d'aquells de barri? En tenim al costat de Can, sí, i que hi posin una falca. O potser si et tallo les ungles jo mateixa amb les tisores del pollastre, ens estalviarem la meitat?
2: Amb les tisores del pollastre, Filo, per l'amor de Déu, que l'última vegada que vas tallar el pollastre el vaig deixar que semblava que hagués passat per una trituradora de paper. Jo vull les plantilles.
1: Quina te fota canyaria! I Filo, deixa els calés. Paga la festa!
4: I tu calla, pollastre de colors, que com haguem de pagar això, aquest mes tu no menges pinso de luxe. Menges crostes de pa sec i aigua de l'aixeta.
3: Llavors què fem? Faig l'encàrrec?
4: Faci, faci. Però escolti, doctor, no ens podria fer un descompte de jubilats del Liceu? O si li porto el lloro perquè li digui les hores, no ens podria treure l'IVA?
2: Filo, per favor, que ens faran fora a cop de peu. I a mi em fa mal.
0: La Filo surt de la consulta del doctor Peu amb cara desencaixada, agafant el tiquet de la reserva de les plantilles com si fos una sentència del Suprem. El Genaro camina amb compte encara descalç i amb les sabates de xarol sota el braç per no embrutar-se els mitjons.
4: 480 euros, Genaro. Això és un atracament amb armada. I tot per culpa de la teva mania de voler semblar un marquès al Liceu.
2: Però, Filo, si va ser tu que em va dir que amb les bambes semblava un repartidor de votar.
1: Calla't, canyo! Paga el pato! Paga el pato!
4: Callaràs d'una vegada, tros de ploma.
0: En aquell moment la Filo s'ensopega amb el pareigüer de l'entrada. La porta de la gàbia, que no estava ben tancada per les presses, s'obre de bat a bat. El Quico, veient la llibertat, surt volant com un projectil verd cap al mig de la sala d'espera, on hi ha altres tres pacients.
2: Quico, torna aquí, tros d'animal!
0: El Quico aterrant sobre el cap d'una senyora molt estirada que espera el seu torn.
1: Mira quina perruca! Sembla un niu de cigonya. Guapa, guapa!
5: A Ai! Traieu-me aquest bitxo de sobre! Doctor, seguretat!
4: Quico, vine amb la mama. No li piquis la laca, que et quedaràs enganxat.
0: El Quico, emocionat pel xou, vola cap al taulell de recepció. Allà hi ha una col·lecció de maquetes de peus de plàstic que el doctor Peu utilitza per explicar les deformitats. El lloro amb el bec comença a tirar-les a terra, una per una.
1: Gols! Gols! Gols del Barça! Bum, bum, bum!
2: Ai, ai, quin marbre més fred. No, si ja me la fotré, ja. Ai, els meus peus. Quico, que ens faran pagar el mobiliari. Doctor, no apunti això a la factura, eh?
0: El doctor Peu surt de la consulta, veu el panorama de maquetes de peus estampades per terra i la senyora amb la perruca desfeta i el Gennaro lliscant amb mitjón.
3: Però què carai passa aquí? Senyor Gennaro, el seu lloro m'ha decapitat el model de peu pla. Això són 100 euros més.
0: Agafant el Quico pel coll amb una traça de caçadora experta i ficant-lo a la gàbia de cop.
4: S'ha acabat. S'ha acabat, Gennaro. Agafa les sabates i corre.
2: Però, Filo, que vaig amb mitjons per a la plaça Lluís Companys.
4: Millor. Així no gastem sola. Corre. Que si ens quedem un minut més, el doctor Peu ens cobrarà fins i tot per l'aire que respirem.
1: Adéu, doctor! Visca el xeu! Visca Catalunya!
0: A casa, la Fil obre la porta i entra vermella com un tomàquet i esbufegant, encara amb la gàbia del Quico a la mà. Darrere seu, el Gennaro, entra arrossegant els peus, literalment amb mitjons, un d'ells amb un forat al dit gros, i les sabates de xerol penjades al coll pels cordons, com si fos un càstig diví.
2: Oh, oh, aleluia! He arribat viu, Filo. Si hagués hagut de caminar 100 metres més, m'haurien hagut de recollir amb una espàtula.
4: No et queixis tant, Gennaro, que gairebé ens hem hagut d'escapar pel terrat per culpa del teu lloro. 100 euros més per un peu de plàstic. Si hagués sabut que un peu de plàstic valia tant, m'hauria fet podòloga en comptes de casar-me amb tu.
1: Oh, que vergonya! Oh, que vergonya! Gennaro, quina fila!
2: Tu calla! Que avui dorms tapat amb una flassada de llana perquè no vegis ni la llum de la lluna.
0: El Gennaro s'ajup amb molta dificultat i treu de sota el sofà unes sabatilles de quadres, velles, peludes, amb la sola gastada i una forma que s'adapta perfectament a les seves misèries anatòmiques. Se les posa amb una lentitud quasi religiosa.
2: Ah, ai... Això, això sí que és vida. Això no és pell de xai del doctor Peu, Filó. Això és com si uns angelets em fessin pessigolles a la planta dels peus. Que carai d'òpera, ni quina punyeta. El millor bel canto és el silenci del meu galindo quan toca el borrissol d'aquestes sabatilles.
0: La Filó asseient-se al seu costat i traient-se les seves sabates de taló amb un gest d'alleujament.
4: Doncs sí, Gennaro, t'haig de donar la raó. Al Liceu s'hi ha d'anar, però potser la propera vegada hi anirem amb ràdio des del sofà, que la cultura és molt cara, però els nostres peus són patrimoni de la humanitat.
2: Escolta, Filo, ara que hi penso, amb els 480 euros de les plantilles, no podríem comprar un sofà nou? Que aquest ja té el moll que em clava la Traviata cada vegada que m'assec.
1: Catxin, catxin! Catxin! Paga, Gennaro!
4: Deixa't de sofàs, que demà anem a veure el sabater de la cantonada a veure si ens fa un apanyo a les de xarol. I al Quico li comprarem un bocí. Sí, Quico, un morrió.
2: Fes el que vulguis, Filo, però a mi, d'aquestes sabatilles de quadres, no m'hi treu ni la Guàrdia Urbana.

0: Estem ja en el capítol 34 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro, i els que seguiu cada setmana aquests capítols sabreu que vam patir molt dels peus la setmana anterior. Doncs tot el dolor del món amb la visita al podòleg va ser tremenda. I com sempre avui tenim la Filo, que és la Nuri Pujol, el Genaro, que és el Juan Madrid, el Joan Madrid, el Lloro Quico, que és la Nuri Pujol, el narrador, servidor de vostès, i entra la tieta Rita, que és la Roser Rocafort. I com dèiem, doncs, del capítol anterior, i encara que vàrem decidir fer un arranjament de les sabates, tindran d'esperar, ja que el primer és rebre la tieta Rita. Diuen que la tieta Rita té un secret, però bé, això no se sap. A casa els Genaro és el matí. Ell està dret davant de la gàbia del Quico. Té una bossa de pipes de luxe a la mà i mira el Lloro amb una barreja de por i respecte. La Filo se sent al fons remenant el sofregit de l'arròs amb una fúria gairebé militar.
1: Escolta'm bé, Quico. Rei, maco, titi, mira què tinc aquí. Pipes de les bones, de les que porten sal i tot, no d'aquelles resseques que et dona la Filo.
2: Tacanyo! Pipes barrates! Pipes del paqui!
1: Xxxt! Calla, per l'amor de Déu! Escolta... Avui la tieta Rita ve aquí a casa. Sí, la de les sabates que em van destrossar el sistema nerviós central. Escolta bé, si avui et portes bé i no dius cap de les teves perles, demà et compro un pal d'aquells per esmolar-te el bec, que té gust de mel. Però si avui dius tacanyo, peus de porc, o qualsevol cosa sobre la seva perruca, et juro que et porto al podòleg perquè et faci la manicura.
3: Genaro, deixa el Lloro i vine a tastar l'arròs i tapa'l ja amb el domàs de la comunió, que la tieta és a punt d'arribar i no vull que el Quico li digui «Vella carcamal», com l'altra vegada.
2: Vella carcamal, vella carcamal, i té bigoti.
1: Ai, mare meva, Quico, per favor, t'ho demano de genolls. Si et portes bé, et deixo mirar el futbol a la tele sense que la Filo ens canvi de canal per veure el culebró. Pacte?
2: Barça, col, tieta Rita... Polla!
1: Què has dit? Has dit polla? O has dit pollastre? Filo, el Lloro està aprenent paraules noves i no són del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Tapa'l. Tapa'l ara mateix, que ja sento l'ascensor. I recorda, Genaro, si la tieta et pregunta pels peus o per els teus peus, tu somrius i dius que les seves sabates són com guants de seda. Ni una paraula del doctor Peu, ni dels 400 euros. M'has entès?
0: En aquell moment sona el timbre. És un timbre llarg, autoritari, dels que fan tremolar els vidres.

0: El Genaro posant el domàs sobre la gàbia de, a correcuita.
1: Ja és aquí el terratrèmol. Quico, recorda el nostre pacte, eh? Silenci administratiu. O acabes en un caldo de Nadal.
0: La tieta Rita entra com si fos la reina mare de les festes de la plaça de l'església, carregada de joies, de bijuteria bona i un olor de perfum ranci que tomba d'esquena.
2: Ai, Filomena, Genaro, quina calor que fa en aquest replà. Sembla que visqueu per una rostisseria. Com esteu? Us trobo una mica desmillorats. És que la pensió no us arriba per una mica de crema hidratant?
1: Tieta Rita, quina alegria! Tinguem la festa en pau. Passi, passi. No es tregui l'abric, que aquí tenim una corrent d'aire que la deixaria com un bacallà.
0: La Filo fent-li un petó a l'aire per no gastar-se el maquillatge.
3: Està radiant, tieta. I aquest collaret? Semblen diamants de la mida de cigrons.
2: Això, una insignificància que vaig comprar a la plaça Bedon de París. O potser va ser Ginebra. Ai, ja sabeu que les que tenim patrimoni ens perdem amb els tiquets.
0: S'asseuen a la taula, el domàs de la comunió que tapa la gàbia del Quico comença a moure's de manera sospitosa. Se sent un soroll de rascada com de bec contra el ferro. La Rita, mirant la gàbia...
2: I aquesta amb volum, Filo? És que heu comprat un bus de la Mare de Déu? O és que teniu la calefacció espatllada i tapeu els mobles?
1: No, no, és que el lloro, el Quico, té conjuntivitis. Sí, el veterinari ens ha dit, tapeu-lo. Tapar la Genaro, que si veu una dona tan elegant com la seva tieta, de l'emoció li pujarà la pressió ocular.
2: Ai, Genaro, sempre has tingut un gust exquisit per les paraules. Per cert, com van aquelles sabates de xerol que et vaig regalar? Espero que les portis avui per fer honor a l'arròs.
0: El Genaro es mira la Filo amb cara de terror.
1: I tant! Són a la recambra. Me les reservo pel moment dels postres, que són tan brillants que enlluernen. Són com caminar sobre núvols, tieta. Uns núvols en claus i punxes, però núvols al cap i al fi.
0: El Quico, des de sota el domàs, amb una veu de vella perfecta...
4: Mentirós, mentirós. Tens els peus com botifarres de la Garriga. Mentirós!
2: Qui ha dit això? Heu convidat algú més i el teniu amagat a sota les estovalles?
3: És la ràdio, tieta. És una radionovel·la de Ràdio Estel sobre un home que venia porcs a domicili. Quina coincidència, oi?
2: Doncs la ràdio té la veu clavada a la teva mare, Filo. Però deia, parlant de calés... Ai, ahir vaig rebre una trucada del meu gestor a Suïssa.
0: El Quico, aixecant un extrem del domàs amb el bec...
4: Mentida! Mentida! La trucada era del Sabadell. I usted no tiene saldo. Saldo cero, Rita, y saldo cero.
0: El Genaro, que de ximple no en té ni un pèl, veu el cel obert per estalviar-se uns calés ara que sap que la tieta Rita és més fumatge que fortuna. El silenci a la sala es podria tallar amb un gabinet de carn. La tieta Rita s'ha quedat amb una boca oberta que el color dels seus diamants sembla que s'hagi apagat de cop i mira el Quico com si fos un dimoni verd.
2: Però què diu aquest animal? Està boig? Salto zero, això! Si tinc accions i tot a les mines de diamants de Sud-àfrica...
0: El Genaro, aixecant-se amb una calma sospitosa, traient-se el davantal...
1: Escolta, tieta, no cal que dissimulis més, que el Quico té l'oïda més fina que un inspector d'Hisenda. Si diu que vas rebre la trucada del banc pel descobert, és que la vas rebre. I ara què penso? Aquelles sabates de xerol que em vas donar tenien una etiqueta que deia segona mà, oferta 5 euros.
3: Genaro, per l'amor de Déu, que és la teva tieta?
1: No, Filó, no. Aquí s'ha acabat el teatre. Tieta, jo t'havia de demanar un préstec pels 480 euros del doctor Peu, però veig que estàs més pelada que un pollastre l'ast.
2: Ai, Genaro, és que la crisi ha arribat fins i tot al barri de Salamanca.
1: No et preocupis, tieta. No et demanaré ni un cèntim, però farem un tracte. Avui l'arròs l'hem pagat nosaltres, d'acord, però a partir d'ara, cada vegada que vinguis a dinar, em portaràs un parell de bosses de pipes de les bones pel Quico, que s'ha guanyat el sou.
3: I el dinar de Nadal, Genaro? Que l'havia de pagar ella al risc?
1: El dinar de Nadal el farem aquí, amb una escudella de pagès. I la tieta ens ajudarà a pelar les patates. I el més important, em perdonaràs la vida i em deixaràs portar les meves sabatilles de quadres a totes les festes de la família. Ni xarol, ni punyetes.
4: Sabatilles de quadres! Visca el Genaro! Rita la cuina! A fregar!
2: D'acord, Genaro, d'acord. Però que el lloro no ho expliqui a la veïna del quart, que aquella dona és tot un escurçó.
0: El Genaro asseient-se i agafant el porró amb un gest triomfal.
1: No pateixis, tieta. El Quico i jo som socis. I entre socis els secrets es guarden a canvi de pipes.
0: I el Genaro se n'ha sortit amb la seva. Pau per les seus peus i estalvi per la seva butxaca. Quin personatge aquest lloro, oi?

0: La nena ja no l'hem pas de dir.
1: Ell sí que l'ha dit.
2: Doncs bé, amics, si heu escoltat, els que han escoltat el capítol anterior, ja han conegut a la tieta Rita, oi? Avui, doncs, farem una... titularem la visita de l'antiquari a la tieta Rita. I els personatges, com sempre, la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico com a Nuri Pujol i el narrador Salvador Romans. Avui intervenen actrius i actors convidats, la Roser Rocafort, que és la tieta Rita, el Ramon Ametller, que és el senyor Falguera, l'antiquari, i l'Agnès Balaguer, que fa de Margarita. Bé, la Filo i el Genaro ja tenen clar que la tieta Rita de diners res de res, des del moment que el Quico va destapar que en el banc tot era sang i fetge. Recordeu què va dir el Quico? Mentida, mentida, mentida, mentida.
3: Mentida, la trucada del Sabell. Vostè no tiene saldo, saldo cero. Rita, saldo cero.
2: El Genaro, que de ximple no en té ni un pèl, us recordem, això forma part del capítol anterior, veu el seu Albert per estalviar-se uns calés, ara que sap que la tieta Rita és més fumatge que fortuna. La Filó intenta convèncer la tieta Rita per vendre les pertinences del difunt marit. El to és una barreja de tensió familiar i humor agredolç. El saló, ple de mobles vells, la Filó té una llibreta i un bolígraf, la Rita acaricia un mar de fotos de plata.

0: Una ràdio antiga sona de fons amb un pasdoble molt fluixet, gairebé com un eco del passat. I amb un to de mestre d'escola, Rita, per l'amor de Déu, posa'm les coses fàcils, aquest marc de plata, si el polim una mica, l'antiquari ens donarà per pagar el rebut de l'aigua de fa 3 mesos.
1: Rita, per l'amor de Déu, posa'm les coses fàcils. Aquest marc de plata, si el polim una mica, l'antiquari ens donarà per pagar el rebut de l'aigua de 3 mesos.
2: És que aquí hi ha la foto del casament, Filo. Mira quins ulls tenia el meu pobre Manel. Ai, semblava que m'estigués dient: Rita, no em deixis mai sol.
1: Doncs ara t'està dient: Rita, ven el marc que no ens arriba ni per les espelmes del cementiri. Escolta'm, els records no es mengen. Els records els portes aquí. I la plata la portem a la botiga.
3: Tieta, la Filó té una mica de raó. Aquest rellotge de paret fa 10 anys que no toca les hores. Només serveix perquè les aranyes hi facin niu.
4: Rellotge molt bo. Genaro, és un sucret. Poca pena. Poca pena. Brrr.
3: Calla, bitxo.
2: No li diguis així, Quico, que és l'únic que entén el valor de les coses. Aquest rellotge el va portar el Manel de Suïssa. Deia que cada tic-tac era un petó que em guardava.
1: Doncs a Suïssa deuen estar molt contents, perquè aquí el tic-tac ens està costant la ruïna. Rita, filla, l'antiquari està a punt d'arribar. Si ens veu amb aquesta cara de tot és sagrat, ens donarà el cabal al ferro vell. Hem de ser fredes. Rita, bocines, bocines.
2: Però, Filo, i aquella poltrona? Si va morir el meu sogre mentre es feia la siesta, té una història.
1: Té un forat al mig que se li perd el comandament de la tele. Rita, això no és història, és arqueologia. Escolta, si venem la poltrona i la calaixera de caoba, podrem pintar el menjador i potser...

0: El gas.
1: Fila! Vam tirar! Vol la cartera! Vol la cartera!
0: Mira, Quico, que aquest boli pot... Com no callis? L'antiquari et portarà a tu també i et vendrem per fer sopa de lloro.
2: Està bé, Filo. Ven el rellotge, ven la poltrona, però la capseta de fusta del despatx no es toca. Allà hi ha el secret del Manel i això no té preu.
3: Quin secret, tieta?
2: Un com vostre antiquari no sabria ni ho mirar.
0: Ja és aquí, Genaro. Amaga el lloro amb una manta. Rita, somriu, com si no necessitessis ni un cèntim.
4: Entra el senyor Folguera. És un home prim, amb una jaqueta una mica gastada, però impecable, i unes ulleres de prop que no es treu mai. Deu ser que ho deuen augmentar tot molt. Porta un maletí petit.
0: Endavant, endavant, senyor Folguera. No es tregui la jaqueta, que a la casa hi fa fresqueta. Ja sap, els sostres alts de les cases bones d'abans.
5: Bona tarda. Olor de naftalina i records. Una combinació clàssica però poc comercial, senyora. Senyora Filo, oi?
3: Soc el Genaro, el nebot. El que li va trucar. Benvingut a la... Bueno, a la cova del tresor.
2: Els tresors no estan a la vista de tothom, senyor meu. Digui'm vostè si entén de sentiments o només de carcoma.
5: Entenc de mercat, senyora Rita. I el mercat és cruel. Són a 8. Fusta de les colònies, sí, però està cansada i avui dia els joves d'avui ja no volen mobles que pesin més que l'hipoteca. Avui tot és suec, tot és cartró.
0: Però miri el marbre, senyor Folguera, està més fred que el cor d'un banquer. Això és qualitat.
5: El marbre s'ha tacat. Sembla que hi hagi embassat. Què és això, ratafia?
4: El lloro cridant sota la manta que li ha posat el Genaro.
1: Ratafia per al tiet. Salut, llibertat, salut i llibertat.
5: Té un nen petit amagat?
3: No, és el lloro. Té tendències polítiques. No li faci cas.
5: Bé, anem al gra. Per tot el lot del saló, inclòs el llum de cristall, que té tres llàgrimes trencades, que sí, ja ho he vist, els puc oferir 800 euros.
0: 800? Però si només el llum ja val una fortuna a les botigues del carrer de la Palla...
2: 800 euros per la vida de l'oncle Manel. Senyor meu, vostè no és un antiquari, és un lladre de guant blanc.
5: Senyora, les anècdotes no paguen els meus trastorns. Si vol que m'emporti aquests sentiments, m'han d'oferir alguna cosa que realment tingui sortida. Aquella figureta de porcelana d'allà, la de la ballarina, és de Meissen?
2: No, es toqui, eh? És la relíquia. El meu marit me la va donar el dia que em va demanar per casar-nos. Ai, deia que si la ballarina deixa de girar, el nostre amor s'acaba.
5: Uah! Doncs faci que es giri, senyora, faci que giri. Perquè si me la ven, els 800 euros es podrien convertir en 1.500.
0: Rita, filla, 1.500 euros. Pensa en l'arròs, pensa en la calefacció... El tiet voldria que estiguessis calenta.
2: No ho sé, Filo. El lloro no diu res. I quan el lloro calla, és que el diable remena les cues.
4: El senyor Folguera, mentre la Filo intenta vendre-li unes estovalles de fil, s'esmuny cap a una tauleta petita d'un racó, mig tapada per un tapet de ganxet. Allà hi ha una capseta de fusta.
5: Ep, i això? Aquesta pàtina, aquest tancament de bronze, no m'havien dit que tenien una peça de l'escola d'Olot del segle XVIII.
4: La Rita, fent un salt,

0: oblidant els seus mals de genoll.
1: Deixa-ho estar. Això no es toca, senyor Folguera. Això és privat. És l'alè del meu Manel.
0: La Filo amb uns ulls com unes taronges.
2: Escolta, Rita, si és de l'escola d'Olot, potser l'alè del tiet val una fortuna. Deixi que la miri el senyor Folguera, que mirar és gratis.
3: Això no és fusta de pi, no? Això és roure de veritat. I el tancament, fixi-s'hi, Gennaro, té el segell de la família Vidal. Senyora, si aquesta caixa conté el que jo crec que conté, oblidis els 800 euros. Estem parlant de 3.000, o potser 4.000.
4: 4.000? Tieta, amb això podem pagar la contribució, l'escala, i encara ens sobra per posar-li dents noves al lloro.
5: 4.000 bitllets. El tiet era un trapella. Obre la caixa, Rita, que el Manel riu des de l'infern.
1: No puc, no puc, Filo. El Manel em va fer prometre que no l'obriria mai, si no era pas una emergència de vida o mort.
2: I què et penses que és això, Rita? Si no paguem la llum, morirem de fred i de fàstic. És una emergència de vida o mort de gana. Senyor Folguera, l'obrim ara mateix.
3: Només un moment. El mecanisme és delicat.
0: S'escolta un clic metàl·lic que ressona a tot el saló. Silenci absolut.
1: Ai, Manel, perdona'm.
0: L'antiquari obre la tapa lentament, la seva cara canvia de la codípsia a la sorpresa més absoluta.
3: Però què és això? Això són joies, això són monedes d'or.
2: Deixi'm veure. Una clau vella i un sobre que diu per la meva estimada?
4: Per a la meva estimada Margarita de la Font. Rita, tieta, tu et dius Rita Planes. Qui és la Margarida de la Font?
5: Margarida del carrer Ample, la de la merceria. El tiet feia punyet, el tiet feia punyet.
0: La Rita, amb una dignitat de ferro, s'aixuca les llàgrimes i canvia el xip.
1: Ah, o sigui que el secret del Manel era una mercera del barri. Senyor Folguera, quan em dóna per la clau, la caixa i el sobre de la Margarita?
3: Home, la clau sembla d'una caixa de fort antiga, però sense saber d'on és, la caixa de roure segueix valent els 1.500 per la fusta.
1: Doncs guardis els diners. Gennaro, Filo, agafeu l'abric. Anem al carrer Ample. El Quico diu que sota la rajola hi ha la cartera. I si la Margarita té la caixa, jo tinc la clau.
0: Al carrer Ample, una merceria antiga, merceria Margarita, amb un tancament mig baixat, plou una miqueta i s'escolta una música.

0: caminant ràpid amb el paraigua que punxa a tothom.
1: Vinga, Genaro, mou les cames, que si la Margarida està... Aquesta Margarida s'ha assabentat que el tiet ha mort, potser ja ha buidat la caixa.
0: El Genaro, carregant el lloro Quico a la gàbia i sota el braç...
2: Quico, Quico, filo, que no puc més i el lloro no para de picar-me el ronyó.
3: Ah, la vora de la mar, hi ha una donzella. La Margarita és la vella, la Margarita és la vella.
0: La Rita, caminant amb una energia renovada, empunyant la clau de la capseta com si fos una espasa.
4: Silenci tots. És aquí.
0: S'atura davant
4: d'una porta de fusta. Margarita de la Font. Vetes i fils.
1: Margarida, Margarida, obri, que som la família del Manel.
0: S'obre la porta lentament, apareix la Margarita, una dona de la mateixa edat de la Rita, però vestida de manera molt moderna, amb collarets de colors i unes ulleres de sol al cap.
5: El Manel em va dir, el dia que la Rita vingui amb la clau, és que ja no em queden secrets.
4: Ah, així que tu és la donzella del carrer Ample.
5: No et posis així, Rita. El teu Manel i jo érem socis d'un vici prohibit. Passeu, que el tresor és sota la rajola del mostrador, tal com diu el bitxo aquest.
1: Deixa'm passar, que jo sóc la neboda política i tinc experiència en logística.
0: S'ajup, la Filo, aixeca una rajola que balla i treu una caixa metàl·lica.
1: Genaro, obre!
0: Posa la clau de la Rita, gira...
6: Déu meu!
1: Són joies? Són bitllets de 500 pessetes?
0: La Rita mirant dins de la caixa i esclatant a riure.
4: No, són participacions de la loteria de Nadal, de fa 30 anys. Totes de la Bruixa d'Or.
6: Però si ja no valen per res, tieta.
5: Mira més avall, noi. És l'escriptura d'un local al Passeig de Gràcia que el Manel va comprar mitges a mi l'any 72. Avui dia el lloguer d'això paga 10 menjadors com el de la teva tieta.
1: Margarida, filla, si sempre he dit que les merceries sou la reserva espiritual de Catalunya.
4: Escolta, Margarita, al meu saló hi ha un buit on hi havia una poltrona de la cunyada. Per què no vens demà a berenar xocolata i m'expliques què feia el Manel quan deia que anava a comprar vellut?
3: El tiet era un geni. La Rita és un jefe i el Genaro treballa. El Genaro treballa.
6: Això sí que no, Quico. Ara que som rics, el primer que compro... És un lloro mut.
0: La Rita i la Margarita entren al fons de la botiga xerrant, mentre la Filo ja està calculant amb el mòbil el preu del lloguer del Passeig de Gràcia.
7: Cinco capítulos. Casinat.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
2: Benvinguts a Mondart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mondart, t'esperem al Capirral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
3: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
8: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kids i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
9: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
10: o a dentalcompany.es.
9: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
11: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil. Al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
12: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

que t'escolta. Set.1 FM.

0: 99.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance.

Tordera dels 24 que han de baixar. Arriba a la curva del camí ral els Patufets de Tordera, dorsal 18, porten una mena de papamòbil en què estan intentant completar el recorregut. Van d'una banda a l'altra, no sé si agafaran bé la curva. Això ja es posa més dret i alerta perquè un dels ocupants va dret. I això realment és una temeritat, perquè agafar les curves dret amb el papamòbil que porten, complicat. Els Patufets de Tordera, dorsal 18, que mica en mica van agafant les curves finals del camí ral i sembla que completaran el recorregut d'una peça. Tot i el nom, els Patufets de Tordera, potser hauria estat un altre, tot i que podem interpretar que això de Patufets anava pel papa de Roma, no? Per aquest papa mòbil que habitualment utilitza el papa de Roma, segurament per una baixada de carretons no sé si seria molt apropiat, però el que han fet aquests tordarencs dels Patufets de Tordera ho han adaptat perfectament, perquè aquí el papa mòbil no passa, hauria d'adaptar-se com ho han fet, amb una cosa més estreta, més àgil, i així ho han fet. Han completat els Patufets de Tordera, els següents són la Japioneta, dorsal 1. La Japioneta, dorsal número 1, serà el proper dels carretons que veurem en aquesta baixada de carretons. El 9è serà ja, dels 24 que han de passar per aquí al camí ral i pel carrer Més. La Japioneta seran els següents a baixar i crec que ho faran de seguida, perquè ja veig els aplaudiments dels espectadors del carrer Més. Efectivament, aquí els tenim. La Japioneta, dorsal número 1. Aplaudiments per la Japioneta, que no els veig. Van amb una mena de planta de surf. Estan animant el públic. Els sentim. Vinga, ànims per la Japioneta, dorsal número 1, que van tirant bombolletes. I aquí el tenim, de fet és un únic participant, amb una mena de furgoneta hippie. De fet és Japioneta Flower Power, podríem dir, ambientada amb les furgonetes Volkswagen clàssiques, i que també, doncs, amb un únic ocupant, un segon que diguéssim que era un ninot, completen el recorregut. La Japioneta, sense problemes, llançant bombolletes i també aixecant els

El 10, Rodalios, a punt d'arribar al camí ral. Imagino que ja deu estar a punt de sortir i veurem què tal ho farà. Si baixarà tranquil·lament, si baixarà animant el públic, si intentarà batre el rècord de velocitat, que per cert, parlant de rècords de velocitat, de moment jo li adjudicaria el dorsal 5 als Cabirols. Entre els Cabirols i, no ho sé, si el Club de la Font o el Frena, que no puc. Aquí el tenim. El desè carretó, Rodalios, amb el dorsal 10. Està ara mateix encarant la curva sense presses. Veurem si hi ha algun problema mecànic o no, sembla que no. Aquí hi ha un punt que necessiten com un pèl d'ajuda extra. Sembla una miqueta una baixada de pops. I ara, apretant amb els ànims del públic, dorsal 10, Rodalios, amb 1:30 de retard, passen per l'obstacle, per el saltironet, passen també per les ziga-zagues, els Rodalios. Un cop els veiem, ja llavors relacionem amb el nom. Rodalios, Rodalies, Rodambolics. 1:30 de retard posava darrere. Jo crec que aquest Rodalios que hem vist funciona millor que els de veritat, perquè tampoc porta tant d'endarreriments. Dorsal 10, Rodalios, els que acabem de veure passar per aquí davant. Portem ja 10 carretons dels 24 que veurem aquesta tarda. De moment, tots han completat el recorregut. No està malament. El Rodalios que va fent, ha tingut aquí alguna parada en alguna estació i acabarà de fer el recorregut amb aquesta ziga-zaga final i completarà així el seu recorregut, cosa que molts dels seus companys de Rodalies moltes vegades no aconsegueixen. Per tant, mèrit per als Rodalios, que completen la desena baixada d'aquesta baixada de carretons de la Festa Major de Tordera. Dorsal 10, Rodalios, esperem ara els Calima, dorsal 6. Proper carretó és Calima, dorsal 6, serà l'onzè dels carretons d'aquesta tarda aquí al carrer Més i al camí ral de Tordera. Sembla que ja arriben, sentim ovacions, va molt de pressa, dorsal 6 Calima, mare meva, va molt de pressa, és una mena de tricicle, m'agradarà veure com frenarà això, però bueno, ha superat bé l'obstacle del salt. Entre la ziga-zaga, la d'esquerra es ve, la de la dreta també, doncs sí, sí. Aquest jo crec que és el més ràpid que hem vist fins ara. Calima, dorsal número 6. Era una mena de bicicleta, tricicle, no sabria ben bé definir-ho. Tenia un punt artesanal a la darrera, però la qüestió és que ha pogut completar la baixada molt ràpid. Sorprenentment ha frenat, perquè frenar una cosa així no ha de ser del tot fàcil, perquè frena amb el fre de davant. Però vaja, ho ha fet, i ho ha fet molt bé. Dorsal 6, Calima. Ara esperem els Toat i Mario. Dorsal 17, que ja els tenim aquí, em sembla, eh? Dorsal 17, Toat, Mario, que arriben també ja a la curva. Aplaudiments per al dorsal 17. Toat i Mario, que tampoc estan per romansos. Aquests porten un carromato de veritat, eh? Sembla autènticament el que pot utilitzar en un videojoc en Mario Bros, i realment també van molt de pressa. Jo no sé si s'han mogut els obstacles, però tinc la sensació que en el tram final ja no fan massa ziga-zaga, sinó que tiren recte, i el temps de baixada doncs s'ha escurçat força. Em fan força via els darrers participants. Acabem de veure Toat i Mario, dorsal 17, el 12è dels carretons. Ara esperem el Titanic, alerta, esperem el Titanic, no sé si pel nom serà un carretó molt gran o serà un carretó esquifit, si serà un carretó ràpid o serà un carretó, vaja, si més no, tempta una mica la sort, perquè dir-se Titanic, això ja ho relaciones directament amb un naufragi, o que es parteixi per la meitat, o que algú acabi sortint per la borda. Dorsal 15, Titanic, el que estem esperant que arribi aquí dalt, a la zona del camí ral. Acabem de veure Toat i Mario, que ho han fet sense problemes.
veurem el Titanic. Titanic, insisteixo, no és

0: un nom que precisament doni garanties de que s'hagi de completar un viatge, allò que sigui un viatge de ple, un viatge sense problemes. Titanic, Titanic, més aviat pinta que hi haurà alguna història. Veurem, estem esperant a que passi el Titanic, dorsal 15, el 13è dels 24 carretons que esperem aquesta tarda. Passa per aquí, de moment ho fa d'una sola peça. El Titanic baixarà sencer, ho veurem. Va molt ràpid, és molt gros. Segurament és el carretó més gros que hem vist fins ara. I ho està fent molt bé. Agafa les darreres curves. Atenció que el Titanic arribarà a bon port. Això és notícia. Titanic completa la baixada, dorsal 15. Molt bé. Molt ràpid, un carretó també molt maco, val a dir, amb les xemeneies, amb la decoració realment que feia pensar en el Titanic. Dorsal 15 al Titanic. Ara esperem el Nautilus, seguim a l'aigua. Anem del Titanic, que anava per sobre, anem al Nautilus, que anirà per sota. No sé si veurem el Capitán Nemo o ben bé qui veurem. En aquest, en principi, submarí, el Nautilus, és el dorsal 12, és el 14 dels carretons que de moment hem vist. Atenció que ja arriba, també molt ràpid, baixa molt ràpid el submarí Nautilus, que va llançant aigua, va molt ràpid. Mare meva, porta un tauró enganxat a darrere. Va més ràpid que el Titanic, va molt ràpid, i de moment una peça. Arribarà el Nautilus, efectivament. Completa els darrers metres, Nautilus, el submarí, que arriba també a bon port. Acaba de completar també aquesta baixada de carretons al Nautilus, que també va tenir un final així una miqueta trist, però sembla que avui el Capitán Nemo es menjarà els gelats i podrà gaudir de la festa major. Tant el Titanic com el Nautilus, notícia, arriben a bon port, dorsals 15 i 12. Ara ens espera el dorsal 22... Minciona, no tinc ni idea de què vol dir això. Minciona, si algú s'atreveix a dir-me de què va això, serà benvingut. Dorsal 22, Minciona, és el carretó que estem esperant a la curva del carrer Més amb el camí ral. De moment hem vist baixar el Titanic, hem vist baixar Nautilus, hem vist baixar Ben-Hur, hem vist baixar carretons molt ràpids, i la veritat és que cada vegada els carretons baixen més de pressa, i també els carretons cada vegada estan més ben ornamentats. El Nautilus feia goig, el Titanic feia goig, altres carretons també feien goig, però el nivell està pujant. 24, perdó, encara ens en queden uns quants. Estem esperant el dorsal 22, Minciona. Sembla que està arribant. Dorsal 22, Minciona, que agafarà la curva en breu. Ja veiem telèfons mòbils en guàrdia. Està arribant el Minciona, va força de pressa. Està ambientat el paleolític, diria jo. En Pedro Picapiedra, l'Olivia, que se l'han oblidat. I atenció, que hi ha un tiranosaurus perdut per darrere, que diria que és en Pablo o en Pedro Picapiedra, que els han deixat. Han deixat a l'Olivia i en Pedro Picapiedra, a la Vilma, perdó, i en Pedro Picapiedra, que han de baixar corrents, i vaja, fan la carrera del cos al revés, aquests dos participants que venen del neolític, paleolític, no, de l'època ben bé de Cro-Magnó, vaja, de els homes de les cavernes, els Minciona, amb dos participants que els han fet córrer al revés. Una era la Vilma, crec, i l'altra era Pedro Picapiedra. Atenció, que arriba un altre carretó que va volant, va volant, va volant. És la Fletxa Verde, mare meva, fent honor al seu nom, la Fletxa Verde arribarà a completar el recorregut a una velocitat bestial. I atenció, que han tingut algun ensurt, però han arribat al final. La Fletxa Verde, dorsal 27, sense cap mena de dubte els més ràpids que han passat per aquí. Són el 16 dels carretons, dorsal 27, la fletxa verde, que han passat, com diu el seu nom, com una fletxa, han passat volant, segurament els més ràpids que han passat per aquí. Esperem ara Tornei companyia, dorsal número 11. Acabem de veure la fletxa verde, que no ens ha donat temps ni a presentar-la, i esperem ara Tornei companyia, el 17è carretó dels 24 que veurem aquesta tarda aquí a la Festa Major. Tornei companyia, dorsal 11, que estan a punt d'arribar aquí on som. Acabem de veure que ha passat com un sospir la fletxa verde, i ara passarà Tornei companyia amb xiulets animant els ocupants d'aquest carretó, dorsal 11, Tornei companyia, amb bons participants, amb un fre força curiós. Jo no sé si aconseguirà frenar, és un fre humà això que porten, eh? Hi ha frens de pastilla, frens de tambor, frens de disc, i d'això se'n diu un fre humà. Jo crec que hi deixarà la sola de la sabata aquí intentant frenar, però de moment ho està aconseguint. Ha arribat ja a la zona més planera, no s'han estimbat, el carretó haurà completat la baixada correctament. Tornei companyia, Tornei evidentment és el cognom com a mínim del que frenava, que avui em sembla que era el que tenia més mèrit de tots els que hi havien en aquest carretó. Hem vist el dorsal 11, ara ens ve el de Shark, el tauró, dorsal 16, de Shark. En principi, pel nom, hauria de fer por, hauria d'anar de pressa, no sé si ens ruixarà una mica d'aigua. Hem vist força referències al mar en aquesta baixada de carretons i ja el tenim aquí. Arriba el tauró, el tiburón, dorsal 16, de Shark. A veure si arriba el tauró, dorsal 16, de Shark. A veure si mossega algú. Aplaudiments per aquest carretó, que va com una bala. Va molt de pressa, va acompanyat d'una víctima que va corrent, i el tauró que l'està perseguint. Completarà el recorregut també el tauró amb un ocupant força jovenet, perquè per quebre allà dins s'han de tenir pocs anys, i veien també un nedador que s'havia convertit en corredor que l'estaven perseguint. Dorsal 16 de Shark, que era el 18è dels carretons, encara ens en queden uns quants. Ara ve Dora Racer, dorsal 9. Acabem de veure el de Shark, el tauró, i Dora Racer, pel nom diria potser que té alguna cosa a veure amb la Dora l'exploradora o amb la guerrera dels còmics Dora. Ja ho veurem, estem esperant el proper carretó, dorsal 9, Dora Racer, el 19è dels 24 carretons d'aquesta baixada de carretons de la Festa Major. De moment, a bon ritme els carretons, la veritat és que no es fa llarga l'espera entre un i altre, i aquí la tenim, o aquí els tenim, Dora Racer, dorsal 9, que encara en aquesta curva, entre aplaudiments. Doncs sí, sí, és ambientat en dibuixos animats, un carretó molt professional, molt ben muntat, que anirà com vol, esquerra, dreta, fent les zigzagues, frenant, tot molt bé, i arribant al punt d'arribada sense novetats. Els Dora Racer, dorsal número 9, 19 dels 24 carretons que hi ha previstos avui que baixin aquí al camí ral i al carrer més de Tordera. Arribaran ara al desembarcament del dia T, un nom molt llarg, desembarcament del dia T, ambientat, imaginem, a la Segona Guerra Mundial, dorsal número 3, desembarcament del dia T. No sabem si hi haurà llançament d'alguna cosa, si veurem el soldado Ryan o què veurem aquí. Desembarcament del dia T, dorsal número 3, el 20è dels 24 carretons. Aprofiteu que això s'està acabant, eh? Hem estat esperant, i jo crec que l'espectacle que ens estan donant és
1: molt bo, és molt entretingut, és molt dinàmic. Hem vist carretons de tota mena, carretons que buscaven velocitat, altres que buscaven espectacle, alguns carretons també molt ben decorats i altres que fins i tot ho feien tot bé, estaven ben decorats, anaven de pressa, ambientaven. Atenció que arriba ja el dorsal 3, desembarcament del dia T. Veurem com faran aquest desembarcament. Doncs sí, efectivament, tropes nord-americanes que arriben al camí ral amb aquest desembarcament del dia T. Aplaudiment per ells, amb aquest jeep que té alguna dificultat per arrencar, però que sembla que acabarà d'arribar. Controlada la velocitat, són aparells ja que tenen els seus anyets. Aquest jeep deu tenir uns anys, si és a més de la Segona Guerra Mundial. I quins hauríem de dir que veuríem desfilar pel camí ral tropes nord-americanes en aquesta baixada de carretons. És el desembarcament del dia T, el dorsal 3, i ja anem pels darrers 4 últims carretons. Ens espera el dorsal 21, Vila Estimades. Vila Estimades, veurem aquest carretó, el dorsal 21, el 21è carretó, ambientat, no sé si amb el poema de la Felicita Sagrera, de Tordera, Vila Estimada. Veurem de què anirà aquest carretó. Vila Estimades, dorsal 21, el quart per la cua ja per baixar aquí al camí ral de Tordera. Acabem de veure el desembarcament del dia 3 amb tropes nord-americanes, amb el seu tradicional jeep, i esperem a veure què baixarà ara, si serà un poema o serà un vers o què coi serà aquest Vila Estimades, dorsal 21. El carretó que ara mateix arriba. Veiem casc, veiem salutacions, veiem molts de telèfons filmant i fan falta aplaudiments. Aplaudiments pel Vila Estimades. Vinga, dorsal 21 amb Vila Estimades, robes estimbades. Portaven un estenedor amb mitjons i la veritat és que anaven prou de pressa com perquè no hagin pogut veure ben bé de què anava la història. Però si més no, hem vist molta roba estesa amb mitjons i també doncs un carretó que ha complert bé la seva missió de completar el recorregut. Anem amb els tres últims carretons. Atenció, ja tres últims carretons. Acabem de veure el Vila Estimades, dorsal 21, i ara esperem a Torderien. Torderien, dorsal 8. Ni idea de què vol dir això, eh? Dorsal 8, Torderien és el carretó que baixarà a continuació, l'avantpenúltim d'aquesta tarda. Atenció que ja està arribant, Torderien, dorsal 8, agafarà la curva del carrer més cap a l'esquerra per arribar al camí ral. A veure què serà això que ens espera, dorsal 8, Torderien, aquí els tenim. Porten polseguera a sobre, no sé si és fum, si és pols o és que està llançant alguna cosa. Doncs aquí els tenim, Torderien, ambientats en la mitologia variada, amb un drac, amb perruques i amb molta pols. Baixen també movent aquesta capa, llançant fum, i aquest drac que també completarà el recorregut, Torderien, amb éssers mitològics. Arriba el dorsal 8 a completar aquest recorregut. Anem al dorsal 4, el 23è, el penúltim. El penúltim carretó, Tordaliens. Tordaliens, potser vol dir això, eh? Veurem si són aliens, si seran algun passatger extra o què portaran. Aquest penúltim carretó, Tordaliens, dorsal número 4, a punt de completar el recorregut. A veure si els veiem, perquè això ja va generant expectació. Tordaliens, dorsal número 4. Acabem de veure els Torderien, ara Tordaliens. Déu-n'hi-do, avui el nom de Tordera haurà quedat trinxat de tots els costats possibles. Estem esperant el dorsal 4, Tordaliens, el penúltim carretó d'aquesta baixada de carretons de la Festa Major de Tordera. que sembla que li costa acabar d'enganxar aquest tram final del camí ral, amb els obstacles que ja hem anat veient que han anat superant els diferents participants i que també ara serà el torn que ho faci aquest carretó. Encara ens queda aquesta olor del fum que han deixat anar els Torderien i ara anem amb els Tordalians. Després, el darrer dels carretons és el dorsal 26, que es titula Kamaka. Estem pendents dels Tordalians, ens falta el Kamaka, que és el dorsal 26, que en principi és el darrer dels carretons que s'han posat a la línia de sortida. Ara sembla que sí, arribarà el penúltim carretó, Tordalians. Aplaudiments pel Tordalians, veiem ja aquests éssers extraterrestres, dorsal 4, Tordalians, vinguts de l'espai, amb la pell verda i amb l'omni descapotat, arriben els alienígenes al camí ral i van bastant de pressa i diria que n'hi ha molts en poc espai. No sé si acabaran d'arribar sencers, sembla que sí. Aquest aparell vingut d'una altra galàxia i que completarà la baixada al camí ral, el dorsal número 4, Tordalians. I ens queda un carretó, dorsal 26, Kamaka. Aquest serà, en principi, el darrer dels carretons que estaven a la llista de sortida, la línia de sortida d'aquesta baixada de carretons. Dorsal 26, Kamaka, és el carretó que tancarà, en principi, aquesta baixada o aquesta primera volta. No sé si hi haurà segona volta, jo crec que no, en tot cas ja ens ho indicaran si hi haurà una segona volta. La veritat és que n'hem fet força via, són les 7 de la tarda, amb 3 quarts d'hora haurem ventilat els 24 carretons. No sé si tots estarien en condicions de repetir, jo crec que no, algun potser sí, ja ho veurem. Doncs arriba el darrer dels carretons, el dorsal 26, el Kamaka. Rebem-lo també amb una forta ovació al darrer dels carretons d'aquesta baixada de carretons de la Festa Major de Tordera. De moment toco fusta, no hem hagut de lamentar cap greu incident ni accident, i arriba ja a la curva del carrer Més al darrer dels carretons el dorsal 26, amb molts de xiulets que deuen portar els seus ocupants i que completaran la ronda de carretons d'aquesta Festa Major. Dorsal 26, són els Kamaka, amb ventalls, amb xiulets i amb carretons per repartir. Aquí les veiem. Són un total, vaja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carromatos els que tanquen aquesta baixada de carretons amb ventalls, barrets, ulleres i molta ambientació al darrer dels carretons, el dorsal 26, els Kamaka, darrer dels carretons d'aquesta baixada de carretons de la Festa Major. I en principi nosaltres que acabem aquí en la baixada de carretons de la Festa Major, han baixat un total de 24 carretons dels més de 30 inscrits, alguns s'ho han repensat, però els que han participat, els que avui han pres la sortida, tots ells han completat el recorregut sense cap problema. Hem gaudit d'aquesta horeta mal comptada de baixada de carretons amb les Performwoman, Modo Festa Major, Tordisea, Club de la Font, Chachichulos, Frena que no puc, Gavirols, els Patufets de Tordera, la Japioneta, Rodalíos, Kalima, Toa Timario, Titanic, Nautilus, Minisona, la Fletxa Verde, Tornei Companyia, de Shark, Dora Racer, Desembarcament del Dia T, Vila Estimades, Torderien, Tordalins, i ha acabat amb els Kamaka. 24 carretons que han completat aquesta baixada de carretons de la Festa Major, recuperant aquest acte multitudinari. Acabem aquí aquesta ambientació
0: el camí ral d'aquesta baixada de carretons, agraint també tot el públic, el comportament i també els ànims que s'ha donat a tots els participants. Esperem retrobar-nos l'any vinent. Gràcies i bona festa major a tots. Seguim encara per la retransmissió de Ràdio Tordera, ja amb aquests darrers instants de la retransmissió d'aquesta baixada de carretons, amb molta presència de públic, també molta presència de gent i de participants. Al final, 24 carretons, que a més han fet molta via, han sortit molt junts i ha permès que poguessin doncs, baixar sense tenir molt de temps entre un carretó i l'altre. Mica en mica la gent que ja comença a abandonar les posicions aquí al camí ral. El camí ral val a dir doncs, que, com dèiem, s'ha omplert de gent i que doncs, han donat molt d'espectacle també, i nosaltres que seguim encara amb alguns minuts més de retransmissió per oferir-los també les imatges que hem anat recollint. Avui teníem un dispositiu molt ampli aquí al camí ral, teníem en fons, teníem en costat, teníem la Clàudia i també qui us ha parlat, l'Albert. El que hem pogut realment ha sigut una retransmissió complexa perquè era una activitat nova amb un recorregut complicat que hem intentat doncs, fer arribar a través de vídeos que ens arribaven des de les diferents càmeres que hem situat en el camí ral, en el carrer més en format mòbil i també doncs, amb una GoPro, una càmera onboard per poder també seguir les evolucions gairebé en directe des de dins dels carretons. Anem acabant nosaltres la transmissió. No sé si tenim oportunitat de recuperar algun vídeo més o ja aniríem també acabant el directe que us estem oferint des d'aproximadament les 6 de la tarda des del camí ral, avui amb una temperatura ideal per poder veure aquest esdeveniment. La veritat és que amb aquests darrers dies de tanta calor qualsevol activitat a l'aire lliure es complicava, però avui doncs, amb la mica de pluja que va caure aquests darrers dies i també per la situació del camí ral, en què a aquesta hora del dia doncs, ja pràcticament tot el camí ral té ombra, ha permès que el públic, que era molt ampli, s'hagi pogut doncs, estar amb calma i més o menys sense patir els efectes de la calor d'una manera...
2: Bona tarda, com us sentiu abans d'aquesta baixada? Doncs...
3: Bé, bueno, una mica nerviosa, esperem de confiar en la Paula.
4: Confiem en la Paula, que no ens matarà i que baixarem fins la tapa.
5: Arribarem fins al final.
2: Ha estat dur aquest procés de muntar la carrossa o no?
5: Sí. Va ser una mica última hora pel Novadis del Garbell, però pim pam i ho hem aconseguit.
4: Gràcies a Manuel.
0: Doncs estàvem veient aquest vídeo, també recollint moments espectaculars d'aquesta baixada de carretons, en què doncs, molta gent estava pendent de veure com es recuperava aquest acte i que doncs, esperem que hagi sigut del seu agrat. Anem a veure si algun dels participants, algun del públic, a veure, tenim un aquí. Què tal? Com ha anat això? Què t'ha semblat aquesta baixada de carretons?
6: Bé, home, molt bé, molt bé, molt xulo.
0: Hi havia molta expectació, hi havia molta gent, eh?
6: Molt, molt. Home, és molt xulo, això.
0: A tu t'ha agradat, perquè clar, s'ha viscut molts anys, cada any anava variant. Què t'ha semblat aquest any?
6: Perfecte. Ho han fet molt bé. Ja està molt, molt treballat tot.
0: Coneixies algú qui participés?
6: Vària gent.
0: I com els hi ha anat?
6: Molt bé, molt bé. Han disfrutat molt.
0: Bé, gràcies. Doncs parlàvem amb un espectador. I anem ara a veure la repetició del Titanic, a veure com li ha anat.
2: Bona tarda. Com us sentiu abans de baixar pel camí ral?
7: Bueno, jo estic molt nerviosa, però espero que surti bé.
8: Jo no baixo, estic caminant.
7: Fa recolzament emocional.
2: Vale, molt bé. I ha sigut difícil muntar aquest Titanic?
7: Home, sí, bastant, però també ha sigut divertit. I entretingut.
8: Ha sigut molt difícil, molt de temps fent i pues, divertit.
2: Vale, molta sort.
0: Doncs mira, estem aquí amb els companys. Pons, on estaves tu?
9: Jo estava a l'inici de la cursa, on començaven tot, Ho he vist molt xulo, molt divertit, amb molta originalitat tots els carretons.
1: Hi havia nervis allà a la sortida?
9: No, tots s'ho passaven molt bé, alguns amb música, alguns altres amb bengales, però tots estaven tranquils i disfrutant-ho molt.
1: Hi havia ajustos mecànics d'última hora, allò, algú que ajustés frenos o coses així, o no?
9: Hi ha hagut uns que han agafat i han inflat les rodes abans de sortir, els de l'exèrcit, però per altres coses crec que no.
1: Molt bé, gràcies, Pons. I no sé si tenim algun vídeo més. Damià, on t'estaves tu?
2: Jo estava fent de càmera mòbil, m'he posat primer a gravar algunes entrevistes i les sensacions a la sortida del parvulari del Vedruna.
1: I què tal, què deien?
2: Bé, la majoria confiats que sortiria tot bé, alguns sí que estan una mica nerviosos, però perquè és un esdeveniment que s'han estat preparant durant mesos i és normal això. I després m'he posat a fer alguns vídeos a l'arribada i han quedat molt bé, tots molt originals. I bé, això és Tordera, això és la festa major.
1: I frenaven bé a l'arribada?
2: Alguns els ha costat una mica, alguns s'han hagut de posar el peu per frenar ells mateixos, però sí, ho han fet molt bé i bé, la gent està molt contenta del que han vist.
1: Des d'aquí no ho hem vist bé, però algú ha tingut problemes per frenar, perquè des d'aquí ens semblava que alguns baixaven molt de pressa.
2: Hi ha dos o tres que sí que els han hagut d'ajudar, fins i tot algun policia s'han hagut de posar allà una mica perquè no hi hagués cap desastre, però hi havia espatlles allà posades per si es liava que hi hagués un últim recurs.
1: Tu havies vist mai alguna baixada de carretons?
2: No, és la primera vegada, l'he estat dient on que m'he trobat per aquí, que també ho estava mirant. És la primera vegada que ho he vist, això, i m'ha agradat molt, o sigui, per mi cada any es pot fer el mateix.
1: I t'atreviries a baixar-hi?
2: M'agrada més la part de mirar i gravar que no pas la part de baixar, perquè tots s'ho han currat molt, porten molts mesos treballant amb això, i crec que no seria capaç de muntar alguna cosa així.
1: Molt bé, doncs em diu que tenim un altre vídeo, el dels aliens, que també ha sigut dels espectaculars que hem vist.
2: Bona tarda, com us sentiu abans de baixar pel camí ral?
10: Doncs ens sentim molt emocionats, la veritat. Portem uns quants mesos i unes quantes setmanes a tope i amb molta feina, acabant d'enllestir el carro, per tant, amb moltes ganes també.
11: Exacte, molts trencats de cap, no? Molts de dies allà doncs, no? fent cartrons, fent pintades, i res, molt contents avui, molt nerviosos, i esperem que vagi tot molt
10: bé. Hem fet el que hem pogut, per tant, ara només toca gaudir.
11: Una mica de show.
2: Ha sigut difícil muntar-la?
10: Ha sigut una mica complicat, depèn de quines parts. Per sort tenim aquí un gran enginyer, un
11: company nostre. Mira.
10: Que és un crac, és un perla i ha aconseguit pensar el millor carro de la història.
2: Què?
11: Valoracions
2: o no?
11: Pues res, mama te quiero, papa te quiero i res.
10: Que no prenguem mal, una mica de show.
2: Vale, moltes gràcies.
1: Doncs acabem de veure el vídeo dels aliens. De fet, hi havia molts que realment, com hem dit a la transmissió, buscaven velocitat. N'hi havia d'altres, però que a més buscaven una estètica. Hi havia un treball de la disfressa, també del carretó. I els aliens, precisament, eren uns d'aquests, no? Que no han anat molt de pressa, però sí que portaven un carretó molt treballat en forma d'ovni. I ells també anaven completament de verd, amb un casc verd. I era d'aquells també que veure'ls feia una mica d'angúnia, perquè la veritat és que havien de passar com una mica de calor, tan disfressats i en aquest esdeveniment que segur que fa que estiguin pendents i patint una miqueta a parts iguals doncs, d'aquest esdeveniment que fa doncs, que pugin les emocions i que també doncs, a la vegada es pugui la gent divertir veient-los i ells mateixos també participant. Veiem, doncs, com dèiem, els aliens, anem recollint imatges del que hem pogut veure d'aquesta baixada de carretons i ara mateix ens queda un darrer vídeo que serà doncs dels primers que han baixat, un grup de noies que també doncs han fet el seu recorregut. Veig la prèvia, anaven vestides de hawaiana, la veritat és que no em dona la memòria per recordar-me'n. No sé si eren les primeres, però em sembla que no. Però bé, en tot cas, ho veiem ara mateix.
2: Bona tarda, com us sentiu abans d'aquesta baixada de carretons?
12: Bona tarda, bé, molt bé, una mica nervioses, però moltes ganes de baixar.
13: Sí, hi ha ganes de tirar-nos avall i ja està. Sense por, sense por.
12: Sí, nosaltres per tant, eh?
13: Sí.
12: Cap endavant, ja.
2: Ha estat dur el procés de muntar aquest carretó?
12: Ha estat amb molt poc temps.
13: Sí.
12: Una miqueta dur.
13: O sigui, té l'ús seu perquè és com amb molt poc temps has de fer moltes coses, però bueno.
12: A l'any que ve comptarem abans i amb més ganes i ja està. Sí. Les ganes hi són.
1: Doncs hem acabat de veure també aquest vídeo d'aquestes valentes pilotes de carretons que han completat, com dèiem, la baixada. De fet, tots els participants han travessat la línia d'arribada, que això, penso, també és digne de menció, perquè no acostuma a passar que les baixades de carretons tots els participants puguin completar. També s'ha de dir que dels inscrits no tots han pres la sortida. Això vol dir que potser algun problema mecànic també han tingut alguns participants abans de poder travessar la línia de sortida. Nosaltres que ja hem anat recopilant bona part dels vídeos, en tenim també molts més que encara no hem pogut descarregar i que també els posarem a disposició a través del nostre canal de YouTube perquè pugueu veure doncs, també les entrevistes que hem anat fent i també les diferents gravacions que hem anat fent al llarg d'aquesta hora mal comptada de directe amb aquesta baixada de carretons de la Festa Major de Tordera. Si no tenim res més, aniríem doncs, acomiadant, insistint amb tot l'equip que hi ha hagut avui aquí. Teníem en Lluc Carbonell, teníem en Pons Montfulleda, en Damià Julià, l'Agustí Oyarzun i també en Marc Muñoz. Agrair també el patrocini de la gestoria Grimaulet que ha patrocinat aquesta retransmissió donant suport doncs, també a Ràdio Tordera per tal de poder fer i de dur a terme aquesta tasca de fer arribar a les persones que no han pogut venir aquí o que vulguin repetir o vulguin veure des d'un altre punt de vista totes aquestes imatges. Doncs insistint en els noms, gestoria Grima, també tot l'equip d'avui que ho ha fet possible des de la càmera aèria o a dalt que teníem en Marc Muñoz, en Damià Julià que anava d'enviat especial amunt i avall, en Pons Montfulleda que estava a la línia de sortida i arribada, la Clàudia Iscar que estava amb la GoPro recollint imatges de dintre dels diferents carretons, a la realització hi teníem l'Agustí Oyarzun, qui us ha estat parlant també a vegades alternant amb l'speaker d'aquí, cosa que a vegades creava doncs, un pèl de confusió, però jo esperem que això no hagi interferit en el seguiment d'aquesta retransmissió, qui us parla Albert Sabater. Acabem aquí.
14: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: necessitem poc.
1: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
0: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
2: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera, Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major!
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
4: Autocars Barrera, la teva empresa.

0: confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Santi Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
4: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
5: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
4: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
6: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials. Una rosa de
1: fill. Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937-6503-67 o vine al carrer Mas Martí 35. I respira tranquil.
2: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Alfossa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dones. Vestits, conjunts, peces...

0: menjar bé no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedell amb fleix, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la batxillera 16, telèfon 93 643 11 42 i WhatsApp al 649 491 982. No
1: puedo mirar. Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
5: Tordera.

0: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
1: Que estoy sufriendo por ti.
0: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
2: Bé, doncs, estem en viu i en directe en el nostre programa La tarda és record. Ja sabeu, doncs, que el control de so i el que rep les trucades, el que busca les músiques, és Salvador Romans. Bona tarda.
3: Presente, bona tarda tingueu. Ui,
2: avui,
3: ui, quin dia.
2: Un dia molt calorós. Esperem ja que vagi tombant això, perquè molta gent m'està dient, em sembla que no acabarem bé.
3: No sé. Aquests del temps, un dia diu una cosa sí. I no es compleix.
2: No sé.
3: No em diguis el número avui, eh?
2: Res,
3: no em diguis el número 3 ni el número 6.
2: No, avui no ho diré pas. Bueno, doncs, avui sense números,
3: això mateix.
2: El programa, preguntant qui voleu la setmana que ve.
3: Això mateix, qui voleu.
2: Ja, els Brincos, els Sírex.
3: Caram, noi, on t'has anat avui?
2: Aquí, home, hem d'anar amb aquesta gent que es feia disbauja a l'estiu.
3: Devies anar a la gabina.
2: A la gabina voladora de Calella.
3: Bueno, n'hi han dues, una Calella i l'altra Segaró.
2: Ah, no, i tan lluny no anava, jo no tenia cotxe aquell moment.
3: Els Brincos o los Sírex, molt bé, no?
2: I com que la setmana passada van quedar empatades la Cecília i la Maria Dolores Pradera, doncs tindrem cançons de la Cecília i cançons de la Maria Dolores.
3: Ja saps que són dues madrilenyes, oi?
2: Totes dues madrilenyes.
3: Clar, com que tu et dius Madrid, patapim, patapam.
2: Hombre, aquí ara un trio ja ho he fet. Doncs hem de dir que ho patrocina igualment el restaurant Camí Ral, 146, amb una paella plena d'arròs per dues persones, perquè si no me diuen que la paella sola no la donen, la donen plena. Doncs heu d'anar al Camí Ral, si us toca, avui, pots portar un acompanyant. Només has de trucar al 93-764-2893 i ja participaràs.
3: Sí.
2: A la paella, demanes una cançó, dius quin grup t'agradaria escoltar la setmana que ve. Jo sempre dono feina a tothom, t'has donat compte?
3: Sí, no. I tu, aquest el president del govern, es perd un element que...
2: Ara, potser sí que m'hauria de venir a buscar.
3: Ja
2: li portaria els papers molls. Bé, doncs continuem doncs amb les cançons que tindrem avui, Salvador.
3: Sí.
2: Tindrem la Cecília primerament.
3: Sí, Amor de Medianoche.
2: I després l'altra es diu Andar, que no sé, aquesta no l'he escoltat mai.
3: Doncs mira,
2: veure,
3: ja som dos.
2: Si algú la demana.
3: Un Ramito de Violetes.
2: Mi querida España.
3: Apa, Dama, Dama.
2: Nada de Nada.
3: I deu ser un millón de sueños, no?
2: Sí. Caroi. El que tingui un millón de sueños és l'ego. Ja pot descansar, tranquil.
3: Ui,
2: i després n'hi ha per les cançons de la Maria Dolores Pradera.
3: Adiós le pido.
2: Hecho de piedra.
3: Camino verde.
2: Toda una vida.
3: Caballo viejo.
2: Fina estampa.
3: I la flor de la canela. La flor de la canela.
2: Sí.
3: Les has tota, eh?
2: Bonita, és molt bonita, la flor de la canela. Bé, doncs ja ho sabeu, he de trucar al telèfon. I ja veig que tenim una trucada. L'apuntarem aquí. Hola, bona tarda, qui ets? Ai, ja no és ningú. Ja ens ha penjat.
3: Marc,
2: home.
3: Deu ser Marc.
2: En Marc ha donat encàrrec amb el Luna per demanar cançons. O sigui que avui no pot...
4: Sí, trucava per demanar una cançó.
2: Hola, qui ets?
4: Soc la Sílvia.
3: Carai.
2: Ah, hola, Sílvia.
3: Que la coneixes tu, la Sílvia,
2: sí,
3: Joan?
2: Sí, és una Sílvia de llunyana, no? On te vius?
4: Una Sílvia Pérez,
2: visc
4: a Barcelona, jo.
2: Ah, és que ens vam conèixer fa 4 dies, no?
4: Sí, senyor, fa 4 dies ens vam conèixer.
3: Carai, quina sort, jo no conec a ningú d'aquest de Barcelona, quasi bé.
2: No? Doncs hauràs de començar a anar-hi.
3: Molta gent que fan el metro amunt i avall, però no.
4: Ah, exacte, i el bus, i el metro, i molta calor a Barcelona, també.
3: També.
2: Teniu calor? Aquí no en fa.
4: Ah, sí.
2: I no, la ràdio no en tenim pas.
3: Bueno,
4: quina sort.
3: Alguna cosa coneixo. El Botafumeiro, per exemple, sí.
4: Sí, home, clar, sí que fa molta calor. I si t'acostes al Botafumeiro, encara més, eh?
2: Sí. Quedes ben fumat a sobre.
4: Això.
2: A veure,
4: ens ho heu posat molt difícil, de cara a la propera setmana.
2: Sí.
4: Però hem votat i hem votat a los Brincos.
2: Molt bé. Mira, jo també l'havia votat, eh?
4: Pues doncs vinga, hem votat ja, per los Brincos.
2: De moment hi ha empat.
3: I hi ha empat?
2: El Sirix 2 i Virincos 2.
3: Carai. Bueno,
4: pues aviam qui guanya. Veurem la propera setmana qui guanya, no?
2: Això, això ho sabreu. Bueno, al final de la setmana... No, ho sabem al final del programa.
4: Vale, però al final del programa ho sabrem. Aviam si hem guanyat nosaltres o hem guanyat els altres, no?
2: Això.
4: Però de totes maneres, guanyi qui guanyi... Ens agraden els dos.
3: Sí. Aquesta Sílvia, tu la vas conèixer, dius? Té una veu fresca, eh?
2: Maca, eh? Quina veu que té.
3: Sí,
2: la podríem fixar per venir a la ràdio.
4: Però fresca, fresca, ara no, que estem a 35 graus, eh? De fresca, res.
3: Fresca i decidida.
2: A veure, i quina cançó t'agradaria escoltar? T'abans te dediques a la Cecília o a la Maria Dolores?
4: Pues la Cecília.
2: I quina cançó?
4: És que no sé si l'he sentit, la de les Violetes...
2: Un ramito de violetes.
3: Sí.
4: Ah, aquesta.
2: Molt bé.
4: Sí, va, doncs aquesta m'agradaria.
3: Va morir jove, 27 anys, aquesta nena.
4: Uf, sí. Pobra.
3: I va néixer el Pardo, eh? Cuidado.
4: És de categoria, no?
3: Sí.
2: Saps què li va passar?
4: No, nació en cualquier sitio.
2: Sílvia, saps què li va passar? Que va xocar amb un carro agrícola. Anava en cotxe i van xocar amb un carro agrícola i va morir, pobra noia.
3: Bueno, agrícola, agrícola, amb un carro de bous.
2: De bous, de bous.
3: Devia enganxar el bou, segur.
4: Pobreta, mira que és difícil amb un carro. Un carro de bous encara més, pobreta, eh? Però bueno.
2: Mira com és el destí de les persones.
4: No sé quants anys fa, però imagina't, tants anys després encara l'escoltem, o sigui, hombre, imagina't.
2: Que cantava molt bé.
4: Esta gente nunca muere, exacto.
2: Siempre viven en nuestro corazón.
4: Ay.
2: A veure, molt doncs. Bé. La vas dedicar a algú o...
4: A la família.
2: A la família, en general. Molt bé.
4: A la família, en general.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies per trucar, Sílvia. Doncs
4: pues vinga, a vosaltres, bona per tarda. Posar aquesta música tan maca. Bona tarda.
2: Adéu. Adéu. Anem per una altra.
3: Sí, perquè en Marc es veu que no...
2: No hi és.
3: No sé.
2: Podem posar una cançó ja?
3: Ah, si vols. Tu manes.
2: Mira, doncs posem la primera cançó de la tarda, que serà Un ramito de violetes.
3: Vaja, aquesta precisament.
2: Sí, perquè l'ha demanat en Salvador Massó, per en Jaume, la Julita, en Joan Madrid i la seva senyora, i després també l'ha dedicat en Francesc i la Maria Àngels Dalmau, doncs és aquesta.
3: Un ramito de violetes.
2: I la Sílvia, tota la família. Un ramito de violetes. Canta Cecília.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Càpsules informatives. Divendres 21 d'agost a les 11 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el concurs de Castells de Sorra amb les inscripcions a 11:15 del matí. A les 6 a la plaça de la Concòrdia hi haurà un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima. A 8:15 començarà el cercatasques a partir del Parc de la Sardana. I finalment a la nit acabarà des de 11:15 fins a les 5 amb les barraques del Prudenci Bertrana amb Llini Guassa Corporation la presentació dels candidats i candidates del Poviatge Tordereny i, finalment, el canto del loco.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
6: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
7: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida, per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
0: Ràdio Tordera.
8: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
9: Que estoy sufriendo por ti.
8: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
10: Bé, tenim trucada. Hola, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
10: Ai, la Quima, què fas tan aquí d'hora?
11: Avui aviat, perquè mira, tinc coses a fer.
12: Ai, la Quima ha d'anar a ballar.
11: No, a ballar no, ja vindré per la festa major. Però si ho fan a la nit, no, Si ho fan després del concert, sí.
10: Bueno, ja ho mirarem de fer-ho. Sí,
12: ho arreglarem, això,
11: Encara no he mirat el programa,
10: Nosaltres ho arreglarem tot.
12: Sí, això mateix.
11: Ja miraré el programa a veure què hi ha.
10: Molt bé.
12: Farem ball robat, cuidado, per això.
10: Farem ball robat sí. I el teu home tindrà colla sol. Bueno, quina cançó t'agradarà escoltar?
11: A veure, jo m'agradaria escoltar aquesta, Andar, que dieu que no l'heu sentit
10: Andar,
11: mai, sí. I jo tampoc.
12: Andar.
10: Andar.
12: Andar por la vida.
11: Andar.
10: Andar, sí. Que vol dir camines.
12: Andar por la vida.
10: Andar por ahí.
12: Sí. De noche bueno, y de día.
10: És l'hòstia.
11: Bueno, doncs,
10: Quima, ja la pots dedicar.
12: Aquesta.
11: A mi la vull dedicar a tothom que escolta la tarda record, I, bueno, i avui, per la setmana que ve, el Sirex.
10: El Sirex, molt bé.
11: Sí.
10: I doncs ja es despunten.
12: El Sirex. Bueno. Ja es despunten. Molt bé, doncs, Andar.
11: Bueno.
12: I Andar no le quita el camino,
10: Sí.
12: Vull dir, allò que deia aquell
10: Caminante,
12: la Sopo,
10: no
12: la Sopo li deia, y volviendo la vista atrás...
10: ¿Volverás a pisar la senda o no la pisarás?
12: Ah, ja.
11: Aquesta sí que no la sé. No.
12: Aquest en Joan, escolta. Vinga, Quima.
10: Vinga, Quima, adéu.
11: Bueno, un enrape. Bona tarda, Quima. Bona tarda a tothom. Adéu.
12: Doncs bé, ara tu me diràs si vols intervenir en alguna cosa.
10: Jo vull intervenir en una cançó que posarem ara. Com que hem posat primer la Cecília, ara posarem i donarem veu a una persona que tinc aquí al meu costat.
12: Ah, alto.
10: Que ha demanat una cançó, que és...
12: Quina
10: és? Si la coneixeu, la veu, perquè sembla que no la coneixereu, per la veu, eh? Digues-me.
13: Molt bona tarda.
12: Ai, quasi, eh? Quasi.
10: Sí, t'hem conegut jo, almenys jo sí.
13: Això és el que surt.
10: Quina cançó t'agradarà escoltar de la Maria Dolores
13: Paradera? No sé, quina m'aconselles?
10: Jo tinc aquí un camino verde, com aquella que ella diu andar, eh? Que diu la Quima, andar.
12: Fina estampa.
10: Andar per un camino verde.
13: Vale, pues ja està.
12: Ah, camino verde, també, és clar.
10: Andar per un camino verde.
13: Sí.
10: Tot va lligat aquí.
13: Tot va lligat.
12: Però ara tot està cremat, eh?
10: A qui la vols dedicar, Maria Dolors? Bueno, jo penso que no...
13: Si està verd, es pot caminar per l'herba.
10: Per la herba seca?
13: No, verda. Home, si és un camí verd, no... Ja hi som. A veure, la vull dedicar a tota l'audiència, qui escolta Ràdio Tordera, perquè la veritat és que sabem que és molt gran. Hi ha gent que truca, però moltíssima gent que no ho fa, però sí que ens segueixen...
10: Ens segueixen, molta gent ens segueix.
13: I en aquest cas sóc jo que us segueixo també.
10: Sempre em diuen, t'escoltem el diumenge, t'escoltem el dissabte. Jo no sé pas quin dia surto una altra vegada.
12: Bueno,
10: no puc fer propaganda perquè no sé quin dia surto.
12: Aquest l'Albert te programa quasi cada dia, eh?
10: Cada dia surto. Oh, que bé.
13: Faré famós.
12: Molt bé, Maria Dolors, no. M'assembla perfecte aquest Camino Verde.
13: Salvador, i tant que sí, tu, Joan.
10: Doncs vinga, escoltem Camino Verde per la veu de la Maria Dolors Pradera. Ai, sí, estiu com tu, Maria Dolores.
13: Ui, mira que bé.
10: No m'havia donat compte.
12: La tocaia.
13: Maria Dolors, i tant que sí.

0: Bé, sembla una cançó d'avui, eh? La fuente se ha secado.
1: Tot, sí, sí, sí, sí, ja, ja estava...
0: Aquesta calor se seca tot.
1: S'ho veien venir com a fer aquesta cançó.
0: Ho veien venir. Ja, veien venir. Futuristes, total.
1: Total. Bé, doncs ara posarem una altra cançó de la Cecília, i és Dama, Dama. L'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-la a la Nuri i també, doncs, a l'Enric, en Joan Madrid i la seva senyora.
0: Carai!
1: I també la dedica a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau.
0: Ah, molt bé.
1: I tots els que
0: escoltem. I què és aquella de dama, dama, d'alta cuna,
1: d'alta cuna i de baja cama. Cama.
0: Aquesta, bueno,
1: sí que la saps, ja és raro, perquè no saps mai cap.
0: Aquesta me l'he pres abans de venir, eh?
1: Ah, m'estranyava, eh?
0: Doncs som-hi.
1: Vinga, endavant.

0: Gana.
1: Avui fan coses aquí al Parc de la Sardana.
0: Ah.
1: De, disc, un pregó de l'Arouet i la Pobilleta, poder. I, clar, avui hi ha molta gent que no està pendent del telèfon,
0: No.
1: Joan Madrid, has de fer una crida.
0: Faig una crida. Deixeu estar al parc.
1: No, home, no.
0: Que l'alcaldessa em dirà que la gent està escoltant la ràdio i no hi van.
1: Clar.
0: No.
2: Un
0: pregó infantil. Un pregó infantil, fer.
1: Sí, algo així. Sí.
0: Dimecres, 19. Va, ara fem propaganda.
1: Com que no?
0: Comença a les 6... Avui a les 6.
1: Clar, doncs mira, està a punt, això.
0: Clar,
1: nosaltres tenim temps de posar una altra cançó, si vols, i els informatius.
0: Sí, posem-la. Mira, tenim aquí, de la Maria Dolores Pradera, també ens han demanat Caballo Viejo.
1: Caballo Viejo?
0: Sí.
1: Ai,
0: i
1: on te'l vaig a buscar, hi ha un cavall vell, ara.
0: En Lluís Dolot, per dedicar-la a tots els que escolten aquest programa.
1: Caballo Viejo, no me diguis el número, eh?
0: No, el 5.
1: Pobre de tu. Ui.
0: Oh, ja tindrem
1: liada, eh?
0: Per què?
1: Aquest Caballo Viejo...
0: Ah, poder ser amagat. Poder li costa de sortir, poder estar allà a la cort amagat.
1: Sí, és que, mira, està, em sembla...
2: Estirat a terra, reposat.
1: Em sembla que val més que agafem una trucada,
0: agafem una trucada.
1: I el Caballo Viejo que s'esperi.
0: Que s'esperi, tu. I que, no, sinó que faci via d'arribar. A veure, hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Ah, la Montse. La Montserrat de Sant Pere.
1: Sí?
3: Sí.
1: Ah,
0: què ens vol dir, la Montserrat?
1: Coneixes a tothom, tu, eh?
0: Jo, esclar que sí, que conec a tothom.
3: Fa molts anys ens coneixem, a molt Joan.
0: I tant.
1: I
0: ens ho passàvem molt bé, perquè ella portava una criatura petita i jo li deia, la Montserrat és meva. I la, aquella venuda petita deia, que no, que meva, que meva. Te'n recordes, Montserrat?
3: La Nicole, ara està per la part
0: magrandada. Quants anys té ara, la Nicole?
3: 17.
0: 17 ja, eh?
3: 17 ja.
0: Doncs mira si fa anys ens coneixem.
3: Se'n van anar cap al cantó de Granada i ja no va morir més.
0: Vaja,
3: perquè se'n van anar també a Granada.
0: Que vingui a veure
3: tu. Serà molt difícil. I com que no fa dir ni dos, que ni ningú que tornés és molt difícil, que se'l dic venir.
0: Bueno, què hi farem?
1: Jo la conec, tu, aquesta, Joan Madrid, la conec, la Montserrat.
0: La Montserrat, clar que l'has de conèixer. Però viu, no viu a les cases noves, ell viu a les cases d'aquest costat. Viu a l'altre costat del supermercat, al primer carrer, en el segon amunt. Allà viu...
3: El quart carrer després del supermercat.
0: Allà sembla per allà viu a Morales.
1: Quasi bé és tocant els aiguamolls, això ja.
0: No, sembla que allà hi té la casa el perruquer.
1: Ah,
0: en Durant.
3: Davant del Perruquer.
0: Davant del Durant.
1: Aquest en Madrid ho sap tot,
3: eh? Ets, davant del Durant.
1: És com la Pantera Rosa.
0: Va, o menys, també. Quina cançó voldràs?
3: Una de la Maria Dolores Pradera, però ja no sé quina és.
0: Mira, hi ha...
3: Hi
0: ha la Fina Estampa, la Flor de la Canela...
3: I la Flor de la Canela, va.
0: Vinga, ja doncs ja està, per tu.
1: Clar, ja m'ho semblava a mi, eh?
3: Per tothom que tingui una bona festa major, amb pluja o sense pluja, perquè diuen que plourà, no ho sé.
0: Sortirem en xubasquero, sortirem en paraigua, però vindrem a la festa major.
1: I tot, tant.
3: La festa major no tindrà sense pluja, no és festa major.
0: També. I llavors, si plou per la festa major, hi ha bolets més tard.
1: Ui, tant. Hi ha bolets per Nadal.
3: Ja ho sé.
1: Doncs...
3: Vale.
0: Adéu. Vinga, adéu, Montse.
1: Adéu, Montse. No sé, dubto que hi hagi una altra trucada, però ho provarem.
0: Provem, no, que no sigui el Marc. Hola.
1: Veus?
0: No, ja no hi ha. Bueno,
1: bé,
0: el Marc fa tres intents.
1: És que ara hem de posar informatius, eh?
0: Ah, és veritat. Doncs fem propaganda de...
1: sí, però
0: del
1: tens,
0: restaurant, no?
1: No tens ni segons no per
0: tinc...
1: fer-ho.
0: No, doncs mira, entrem.
4: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
5: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar-los les notícies més destacades d'avui dimecres 19 d'agost de 2026. Música. Última hora, la policia local de Tordera deté dues dones per un delicte contra la salut pública. Durant el cap de setmana passat es va aturar un vehicle per realitzar la identificació de les dues ocupants. En l'interior del cotxe, durant l'escorcoll, s'hi van localitzar un total de 63 embolcalls de pols blanc, suposadament cocaïna, i més de 700 euros en efectiu fraccionats. Les detingudes es van traspassar a Mossos d'Esquadra. Els pregoners de la Festa Major de Sant Bartomeu 2026 serà la nostra dansa. Ahir, al Cercle d'Història, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va comunicar que aquests serien els seleccionats per dur a terme aquest pregó 2026. Tot això a una conferència on Joan Carles Barrera va tenir lloc a l'espai de la gent gran a 6:45 de la tarda per explicar com es va vivint els balls festius al segle XX a Tordera. Fexende s'ha programat talls en el subministrament elèctric a Tordera per aquest mateix dimecres, però avui afectarà a diversos carrers del nucli urbà entre les 8 del matí i la 1 del migdia per treballs de millora a la xarxa. Tordera acull demà dijous una nova jornada de donació de sang en plena Festa Major. La carpa, situada al darrere de la plaça de l'Església, estarà en funcionament de 10 del matí fins a les 9 del vespre, de forma ininterrompuda. Les places per a la pujada del campanar de Tordera estan gairebé exaurides per a demà. L'activitat organitzada pel Cercle d'Història inclou la pujada del cor i una visita guiada a l'església. I per activitats de Festa Major, avui el pregó infantil i la gimcana obren la tarda festiva al Parc de la Sardana. L'activitat està organitzada pel Pobillatge Tordarenc i comptarà amb la col·laboració de diverses entitats del municipi.

0: I la festivitat dels colors arriba al Parc de la Sardana amb el Holy Fest. Es podran adquirir els sobres de pols acolorit a partir de 6:45 al mateix recinte. Tot això avui. La plaça de la Concòrdia s'omple de rima i festivitat aquest passat dilluns. Sofia Alcover valora molt positivament les sessions de zumba que van fer ballant a grans i petits. I pel que fa al temps, avui dimecres tenim un temps estable i assolellat durant tot el dia, vents que seran molt fluixos i les temperatures que aniran a mínimes que baixaran dels 19 fins als 25 graus, màximes que es mantindran fins als 34 graus. Per tant, dia assolellat avui a l'espera del que pugui passar demà. De cara a la tarda, la previsió és la mateixa i demà ja començaria a ennuvolar-se, això sí, amb algun risc ja d'algun petit ruixat. Demà passat ja seria el dia definitiu, ja ens trobaríem a divendres, per tant, començaria ja aquest risc de pluja a l'espera de què passarà durant aquesta festa major.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Doncs sí, tornem a estar aquí i deien que tenien que posar una cançó, no?
3: Sí, però saps què passa? L'he trobat en una quadra, sí. Aquest cavall, sabia que en lloc de dir caballo viejo, sí. Saps què diu?
2: No.
3: Caballo prieto azabache, suposo que és el mateix.
2: Ai, a veure, si la canta la, ella.
3: La, I tant, la canta la Maria Dolores Padrera.
2: Doncs a veure.
3: Doncs...
2: Deixem-ho anar.
3: Tu manes, la poso aquesta?
2: Sí, posa-la, perquè en Lluís deu estar esperant.
3: En Lluís espera, quin Lluís?
2: El cony, el que l'ha demanat.

0: estava dedicant un cavall que li va salvar la vida a la Maria Dolores Pradera, eh?
1: Havia de ser vell per força, eh?
0: Sí.
1: Perquè salvar una vida ja...
0: És ja, que estàs és arriscar tu... la teva.
1: Sí. Ah. Hi ha molts de cavalls famosos, en aquest sentit.
0: I tant.
1: Molts han salvat moltes vides. Ja sabeu que les teràpies importants...
0: Sí, també ara diu
1: de recuperació animals,
0: sí.
1: És per els mitjançant cavalls.
0: Els gossos també diu que fan molt.
1: Bueno, no has d'afegir res de l'informatiu?
0: De l'informatiu d'avui us diré que sí que fan això que deies tu, i com que fan allò que deies tu, ja no cal que diem res.
1: Digo Diego, venga, arranca.
0: Dimecres 19, avui.
1: Tenim trucada, si vols,
0: ah,
1: eh?
0: Doncs agafem la trucada, tu.
1: Sí? Doncs vinga.
0: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ai, la Maria, ai, ja la trobava a faltar, Maria. La Maria.
1: Clar.
0: Ja.
2: En trobava a faltar.
1: Sí. Aquest en Joan troba a faltar, escolta.
0: Hasta el capellà.
2: Ja passava...

0: Cantaven una que era molt maca, eh?
1: Sí?
0: Jo estava enamorat dels Brincos, eh? Bueno, jo ballava amb la meva dona i els Brincos cantaven aquesta cançó.
1: Quina?
2: Oh, noi, esclar, vosaltres sou més joves, esclar.
1: Com que som més joves?
2: Sou més joves.
0: Som de la tercera volada ja, eh?
1: Que no,
2: sí,
1: que...
2: no ho crec. Doncs jo dec ser de la sexta.
1: Maria, em sembla que no, eh?
0: Em sembla que no, diu.
2: Em penso que sí, eh?
1: Bueno.
0: Mira, tu.
1: Deixem-ho així. Bé,
2: un dia ja ho mirarem, això.
1: Sí, haurem de mirar-ho.
0: Mira, saps què? Te posarem... Perquè... Mira, Maria, te posarem nada de nada. De tot el que dius tu, no ens ho creiem.
1: Escolta, tu, Joan... Que...
2: Bueno.
1: Estàs conforme, Maria, amb això que et diu aquest en Joan?
2: Sí.
1: Sí? Bueno.
2: Jo me'l crec del tot.
0: Veus?
1: Carai. Quina fan.
0: Maria, així m'agrada. Doncs ara aviat la posarem, eh? Aquí la vas dedicar.
2: Molt bé.
1: Nada de nada. La tinc aquí, eh?
2: A totes les meves amigues... A la Quimeta, que ja deu haver trucat.
0: No, ha trucat la Quimeta, deu estar allà menjant raïms. Ves si s'engargossa.
2: Home, no.
1: Raïms per què? Que penses que té raïms allà? No, en té
0: jo
1: pas.
0: Jo que tenia una parra molt maca, que no te'n recordes.
1: Ui, la parra, tu.
0: Una parra.
2: Bueno, a totes les meves amigues i a la Quimeta Puig.
0: Molt bé.
1: Doncs nada de nada.
0: Doncs nada de nada.
2: I a vosaltres dos.
1: Moltes gràcies.
2: Vosaltres dos.
1: Moltes gràcies, Maria.
2: Aquests de Blanes que dèiem Narinan...
1: Narinan, sí, sí.
2: Narinan.
1: Sí, sí.
0: Narinan.
1: Sí, i tant que sí. Hi ha altres coses, eh?
2: Tu te'n recordes d'això?
1: I tant que sí. Mira, si me'n recordo, que cada dia veig en Nan.
2: Bueno, tu ets més jovenet.
1: Saps qui és en Nan, no?
2: Bueno, ara aquest moment no.
0: No ho sap, però has de presentar-li...
1: Sí, vivia per allà prop de Casteva. Bé, doncs, bueno. Pues sí, me'n recordo del Narinan.
2: Doncs, Narinan, i aneu per feina.
1: Ah, això mateix, vinga.
2: Vinguen. Apa-la.
1: Adéu.
2: Adéu.
0: Mira, ara passarem la cançó d'aquella que ha demanat la Quima de Canet.
1: Ah.
0: Andar. Andar, s'ha passat que tot lliga. Aquestes cançons, podíem fer com una poesia.
1: Andar és també de la...
0: De la Cecília,
1: sí. Igual que sí. Nada.
0: Nada, sí, però esclar, això va després. Ara l'has de buscar.
1: Ara nada, escolta.
0: Bueno, si ja tens nada.
1: Nada no s'hi ahoga.
0: Posem nada, si vols, però...
1: Nada.
0: Jo volia fer com un ordre.
1: No, jo tinc aquí nada. Sí. I qui és que ha preguntat els anys? La Sílvia. Quants anys feia, no?
0: Sí.
1: De la mort? Doncs Sílvia, fa 50 anys, va ser en el 76, si vols saber-ho, i va xocar amb una carreta de bous que anava sense llum.
0: La Cecília, sí, és veritat. Saps com se diu? De veritat, com se deia?
1: Qui?
0: La Cecília.
1: Sí, es deia Evangelina Sobrero Galanes.
0: Ah, molt bé. Ara volia suspendre, jo. De alguna manera.
1: Nada. Ai,
0: Bueno, és igual.
1: No, quina m'has dit?
0: Jo t'he dit Andar.
1: Andar, pues Andar, tu, el nada ni hablar.
0: Ah, Andar.
1: Que maca, tu.

0: Està bé, eh? Aquesta cançó està bé.
1: Està bé, és que és una cantautora que era molt profunda, sí, una mica revolucionària, i va tenir algun problemilla i tot en aquest sentit.
0: Veus? Per això poder que ell vés a saber que li va posar aquell carro de bous allà davant.
1: Ah, ah, clar. No t'estranya, ah, eh? Aquí, no, aquí hi ha molt a dir, eh?
0: Tres peus al gat, eh?
1: Sí, sí, sí. Mira, i sense llum, saps? Ah, que anava.
0: No, clar, mira, tu, una d'això de bous, a les 4 de la matinada...
1: Sí, a veus tu, no, què anava a fer,
0: allà? Què feia?
1: Què? Aquí, en Carles Porta, ens hauria de dir alguna cosa, eh?
0: No, haurem de buscar-ho. Sí. Bé, bueno, doncs ara tenim una cançó que ens ha demanat la Mercè García.
1: Sí.
0: I és molt maca.
1: Fina estampa. De...
0: No.
1: Flor de la canela.
0: No.
1: No. No.
0: Toda una vida.
1: Ah, home.
0: Mercè García, li agrada aquesta cançó? Ja la dedico jo també.
1: A mi també m'agrada, vull dir, toda una vida.
0: Toda la vida que nosaltres hem passat, eh?
1: De vegades costa de passar, eh?
0: Penséssim tot... Ara,
1: aquesta vida de vegades costa,
0: costa, eh? Però, bueno, i tu que vius allà, tu tens pujada per anar a Castelló, encara costa més.
1: Sí, i ara jo te lo pido, que jo quiero encontrar aquesta cançó, eh? Perquè aquí... aquí...
0: Aquí no surt res, tu tens un ordinador.
1: Toda una
0: aquí.
1: Vida, toda una vida.
0: Sí, toda, toda, toda.
1: Bueno, la Mercè, bueno, va, mira,
0: la Mercè
1: perquè
0: diu
1: ets tu,
0: que la dedica
1: perquè
0: a tothom,
1: ets tu,
0: eh? I a nosaltres. La Mercè diu que la dedicava a tothom i a nosaltres dos.
1: Ai, doncs, moltes gràcies, Mercè.
0: Vale.
1: És una cançó que m'agrada molt.
0: Avui ens està escoltant, molt segur està, perquè després ha d'anar a un lloc molt, molt agradable. No es pot dir, no es pot dir. No, no.
1: Però nada de nada, eh?
0: Explicat, nada.
1: Esas cosas no se dicen por radio.
0: Después li posarem lo de nada, de nada. Después li posarem nada de nada.
1: Tú has traído dos madrileñas que cantan muy bien, pero...
0: Bueno, pues va.
1: Nada de nada, eh?
0: Sí,
1: bueno, no, ya l'hem posada, nada de nada.
0: Toda una vida, toda una vida.
1: Ah, toda una vida.
0: Sí. Vinga, endavant.

0: Ve ara... una dona que no demana res, ja ho veus.
1: Vai. I ja saps que amb qui es va casar?
0: Qui?
1: La Maria Dolores Pradera.
0: Oh, ho puc buscar, eh?
1: No, ja ho tinc jo.
0: Amb un gallec.
1: Es va casar amb en Fernán Gómez i va tenir dos fills.
0: Però si ell es diu...
1: Elena i Fernando, los hijos.
0: Sí. Va tenir quants?
1: Dos.
0: Només. I aquell temps en tenien molts.
1: Doncs va viure només 12 anys amb el seu home. Es van divorciar i no ha tingut cap més.
0: Però ja saps que ella es deia Maria Dolores Fernández. Fernández a més a més.
1: I Gómez. Ai, no.
0: Pradera.
1: Ai, m'has fet destrotar.
0: Sí.
1: Deixem-ho. Bueno, anem per una altra cançó. Ara és la Cecília la que cantarà.
0: Va estar molt a Xile, ella.
1: Xilena.
0: El seu pare estava a Xile i ella anava entre Madrid i Xile. Per això canta tantes cançons llatinoamericanes.
1: Doncs ara tenim una cançó de la Cecília. I posarem Nada de Nada.
0: Altre cop?
1: No, si no l'has posada.
0: Ah, no?
1: No, que és la de la Maria, però no la...
0: Ai, que l'havíem començat només.
1: L'havíem posat Andar i ara la Maria no queria Andar, pues Nada de Nada no quiere Andar, la Maria.
0: Doncs nada.
1: Vinga, va.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Catedral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
4: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
5: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
4: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
10: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions. Transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
11: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
12: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: po. Bueno, tornem, va. Tornem.
1: Vostè a dirà.
0: Ara farem una cançó que en Marc Massaguer...
1: No la farem, cuidado.
0: Que farem. Fotis...
1: No,
0: sí, va, ara
1: no em fotis tanta feina, eh?
0: Home, també tens de cantar una mica, no?
1: Farem.
0: Posarem una cançó...
1: Ara.
0: Fina estampa, de la Maria Dolores Pradera.
1: Ai, fina estampa.
0: L'ha demanat en Marc Massaguer, ha donat el recado amb en Salvador Luna, que li poséssim una cançó ben maca. Doncs li posarem aquesta, Fina estampa.
1: Fina estampa.
0: Que canta la Maria Dolores Pradera, diu que la dedica pues, a l'Anna, a les seves amigues.
1: A l'Anna.
0: I
1: quina Anna?
0: L'Anna Fernández.
1: Ara.
0: Ah, tu vols saber tot, eh?
1: No? Home, escolta, que almenys un altre dia, que on diguis l'Anna, ja sabré. Eh?
0: Molt bé. Doncs endavant.
1: Endavant?
0: Sí, sí.
1: Vinga.
0: Fina estampa.

0: Molt bé, doncs la fina estampa està bastant bé, també.
1: Sí,
0: aquesta era animadeta, eh?
1: Sí, ara estem a Sud-amèrica.
0: Del sur? Sud-amèrica del sur? El sí, sud de Amèrica, Sud-amèrica.
1: Sud-amèrica. Hi ha dos països a Sud-amèrica que no donen al mar.
0: No, pobre
1: dos
0: gent.
1: Dos només.
0: Pobre gent, no.
1: Home, poden estar més tranquils.
0: No
1: hi ha turistes banyant-se.
0: Almenys no aniran tram amb un barco.
1: Un d'ells és Bolívia.
0: Ah, carai. I l'altre, Venezuela.
1: No.
0: Ah, no, Venezuela té mar. Sí,
1: sí, i tant. L'altre és Uruguai.
0: Uruguai. L'Uruguai. Oh, mira, podem posar una cançó de la Marujita Díaz.
1: També.
0: Que va anar a l'Uruguai.
1: Com tu diguis.
0: A veure, anem per la que més feina, perquè tenim una altra cançó per posar.
1: Quina?
0: Que toca la Cecília, ara, eh?
1: Ara la Cecília.
0: Sí, hi ha, que l'ha demanat en Marc Massaguer, Un milió de sueños. Per també la Maria, els seus pares, i també per la Maria Àngels Droc. Vol aquesta cançó que canta la Cecília, Un milió de sueños.
1: Segur que ja té un altre nom.
0: Ai, per què?
1: Doncs per què?
0: Sueños que valen un milió.
1: Mira, avui tinc aquí Festa Major de la Trinca.
0: La veus? Ah, vam dir que la posaríem, eh?
1: Ah, pues mira.
0: La posarem cap al final, doncs.
1: Ara, doncs mira, Un milió de sueños per tu i...
0: I per mi. I... Per tu i per mi.
1: Per tots els que escolten, Ràdio Tordera.
0: Molt bé.
1: 107.1 FM.
0: Ostres.

0: Bueno, doncs ha arribat el moment de rebre una altra de les trucades. A veure,
1: mira, la primera... Mira ja quina una.
0: I aquesta altra... Hola, bona tarda.
2: Hola, Juan!
0: Mira-ho, ja està aquí.
1: Està aquí.
0: Ja està aquí. Allà, ja.
2: I hola, Salvador!
1: Hola, Mar, bona tarda.
2: Hola, guapo!
1: Ai, gràcies.
0: Oh, oh. A ver, yo ya he puesto dos, te he puesto dos canciones ya, ¿qué quieres?
2: Una pregunta. El Álvaro Luna ya ha pedido la canción que quiero.
0: Sí, pero tú no has escuchado.
2: Pues vale. Ponme ahora la que vaya a tocar ahora y luego.
0: Bueno, te vamos a poner Amor de Medianoche.
2: Vale, guapo.
0: Porque tú a la medianoche te enamoras.
2: Vale.
0: ¿Para la Bon Matí?
2: A
0: la Bon Matí.
2: A la Benita.
0: No ens escolta mai, és el que li diem. Sigue, sigue.
2: A Salvador Luna.
0: Molt bé.
2: Siguiente con él, dale después.
0: Dile, sí.
2: A Salvador Luna.
1: Gracias, Marc.
2: ¿A ti?
0: A mí. Ay, qué ilusión tener un novio en la aviación.
2: A la Oliveda.
0: Muy bien.
2: Al papá y a la mamá.
0: Muy bien, muy bien.
2: Y a la
0: Bon Matí. Ahora la Bon Matí. La Aitana. ¿De qué la conoces tú, la Aitana?
2: Vale, guapo.
0: Vale, de acuerdo.
1: Vinga.
0: Adéu. Adéu. Adéu, Marc, adéu. Bueno, doncs...
1: Anem a publi i tornem.
0: Vale, vinga.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera. Ocen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
7: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633 05 0016.
8: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Doncs estem en viu en directe en aquest programa que es diu La Tarda Record, i avui tenim de convidades la Cecília i la Maria Dolores Pradera, que van quedar empatades la setmana passada. Després acabarem de dir dels Brincos i els Cirex qui serà el nostre protagonista de la setmana que ve.
1: Mm-hmm. Ja haurà passat la festa major,
0: ja haurà passat la festa major. Oh, espera't, és el dia que fan el sopar, no sé si tu tindràs
1: el sopar i tot això. Sopars no. No, dinars sí, però sopars
0: has de dir a l'Ajuntament que faci un dinar, doncs, perquè els que no podem anar al sopar aniríem a dinar, no?
1: Potser
0: hi hauria una bona combinació,
1: home, seria diferent.
0: Bé, doncs el que farem és la cançó La Flor de la Canela.
1: Sí.
0: La Maria Dolores Pradera la cantarà molt bé i l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-la en Jaume i la Julita, i també en la Montse de Sant Pere per dedicar-la a tothom.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, escoltem La Flor de la Canela.

0: del puente a la Alameda.
1: Y al aire los lanzaba.
0: Sí, sí.
1: Claro, y desde el puente podían llegar más sitios.
0: Mucho más lejos.
1: Más lejos. O de, ahora, bueno, si vas a visitar el campanar, que la fan demà.
0: Demà.
1: També des del campanar podies tirar flores.
0: Has d'anar a cuidar-ho que no caure en el campanar, eh? Perillós.
1: Jo no hi aniré pas, perquè tinc vèrtic.
0: No, ni
1: tinc
0: jo vèrtic. Tampoc.
1: Bueno, doncs ara podíem fer el sorteig, no?
0: Fem.
1: Avui tenim 12 persones.
0: 12.
1: Les xarxes socials nues.
0: Dues.
1: I han donat el vot en el Cirex, els de les xarxes socials. Per tant, entre les trucades i tot el que hem tingut aquí, queden guanyadors els Cirex, amb 8 vots.
0: Cirex.
1: I 4 els Brincos.
0: Carai.
1: És el que hi ha.
0: Sí, sí. Doncs,
1: doncs tindrem els Cirex la setmana vinent.
0: Avui en tenim 19, el dia 26, els Cirex.
1: I ara ens has de dir el número, no? 19 no, perquè són 12.
0: No, 12 dividit per 2, el 6. El 6.
1: El 6, doncs mira. Ostres. Has donat la sort a la Sílvia, aquesta noia que ens ha trucat primer.
0: Ah, mira.
1: Doncs va, aquesta noia que ha trucat primer podrà anar a gaudir de la paella amb una persona que la pot acompanyar també.
0: Sí.
1: Haurà de venir de Barcelona cap aquí. Bueno, suposo que ve els caps de setmana.
0: Suposo. No sé nada, no sé nada.
1: Suposo. Molt bé, doncs, per la Sílvia, aquesta paella per dues persones. I nosaltres que posarem una altra cançó que es diu Amor de Medianoche, per al Marc Massaguer, que l'ha dedicat als seus papes, a molta gent, no?
0: Molta gent.
1: Ho ha escoltat en directe, sí, no cal que repeteixi.
0: No cal, no cal.
1: Doncs vinga.
0: Doncs vinga, Amor de Medianoche.

0: Bé, doncs ja ens hem de despedir, Salvador?
1: Sí.
0: I ens despedirem amb una cançó de la Maria Dolores Pradera. Adiós, bendito. És això, la festa major. Aquesta la dedicarem a la Fina Catà, la Dolors Mas i la Quimeta Puig, que avui han fet fallida. I en Joan Xapallí tampoc no ens ha trucat.
1: I tant, en Joan Xapallí deu estar empatxat de tanta xíndria.
0: Sí, ara...
1: menja molta xíndria.
0: Doncs home, que comenci a menjar meló també, no? Doncs escoltarem. Adiós, le pido.
1: Sí, i ens acomiadem fins la propera setmana, si Déu vol.
0: Doncs vinga, adeu-siau, amics.
1: I adeu-siau, adiós, le pido,
0: tindrem
1: de la Maria Dolores Pradera. Adeu-siau.
0: Adeu.

El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga.

bona tarda o bona nit, depenent si estàs escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui tenim el plaer de dedicar el programa a una banda que s'anomena Nazareth. Una banda escocesa nascuda a Dunfermline l'any 1968 i convertida en una de les grans formacions del hard rock clàssic gràcies a la gran veu d'en Dan McCafferty, la guitarra d'en Minnie Charlton i una manera seca i directa d'entendre el rock. La seva gran etapa daurada va arribar sobretot durant els anys 70 amb discos com Razamanaz, Loud and Proud i Hail of the Dog, que els van donar identitat pròpia i projecció internacional. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb Broken Down Angel. Vindria a ser així com Àngel Abatut. Una cançó de l'LP Razamanaz de l'any 1973 que parla d'una figura femenina derrotada, vulnerable, gairebé trencada per la vida, però observada amb una barreja de tendresa i duresa. La lletra té aquell aire de personatge nocturn, de carrer, un aire de ferides acumulades, i musicalment la banda hi troba un equilibri molt eficaç entre la melodia i la contundència. És un inici perfecte perquè ja presenta dues cares molt pròpies de Nazareth. La rugositat del so i la capacitat d'humanitzar els seus personatges. Per cert, Razamanaz va ser produït per Roger Glover, de Deep Purple. I sovint es considera el disc que va impulsar definitivament Nazareth cap a una primera llista comercial. Anem a escoltar Broken Down Angel. Des de l'any 1973, el Nazareth, el nostre protagonista, avui al Rockmasters.

Broken Down Angel. Hem escoltat la primera declaració d'intencions. Música, bona música, carrer, emoció i una veu impossible d'oblidar, impossible de confondre. Ara seguim amb el segon tema, seguim amb Bad Bad Boy, noi molt dolent, també del mateix LP, una peça desafiant, insolent i carregada d'energia. Aquí la lletra juga amb la imatge del rebel, del tipus que viu al límit, que no demana permís a ningú i que gairebé presumeix del seu costat més problemàtic. No és una cançó introspectiva, sinó un retrat descarat d'actitud, i això encaixa perfectament amb un so més ràpid, més rocallós i molt més orientat a l'impacte immediat. Anem a escoltar Bad Bad Boy.

En directe, Bad Bad Boy, any 1973, si el primer tema ens mostrava la ferida, aquest tema ens ensenya la dentadura. Ara passarem a This Flight Tonight, aquest vol, el vol d'aquesta nit, vindria a ser la traducció, inclosa en l'EP Loud and Proud de l'any també 1973, una cançó molt interessant perquè Nazareth agafa una composició de John Mitchell i la converteix en una altra cosa. La lletra parla d'inquietud, parla de distància i de moviment, amb aquella sensació de desplaçament emocional que acompanya sovint els viatges i les relacions inestables. Però el grup la transforma en una peça molt més intensa, molt més tensa, urgent i elèctrica. Això és important perquè aquí veiem com Nazareth sabia llegir una cançó des d'una sensibilitat dura, però no simple. No es limiten a tocar-la més fort, la tensen, l'endureixen, la fan forta, li donen una pulsació gairebé nerviosa, com si el vol del títol fos també una fugida interior. Aquesta versió es va convertir en una de les cançons més conegudes del grup i és una de les millors proves del seu talent per reinterpretar material aliè amb personalitat pròpia. Anem a escoltar aquest gran tema, This Flight Tonight.

This Flight Tonight. Des de l'any 1973, quan Nazareth versiona No demana permís, únicament s'apropi del tema i el fa totalment seu. Ara arribem a Pèl del gos, Hair of the Dog. És una peça central del disc del mateix nom, publicat l'any 1975, i una de les grans targetes de presentació del grup. La lletra és desafiant, agressiva i plena de ressentiment, com si el narrador estigués plantant cara a algú que li ha volgut dominar o manipular. És una cançó de confrontació, de reacció i de dignitat ferida. Musicalment és dura, repetitiva, en el millor sentit, i molt física. Funciona gairebé com un mantra de resistència, amb aquella sensació de perill controlat que tal identifica el millor hard rock dels 70. Nazareth aquí sona compacte, arrogant i absolutament segur de si mateix. El disc havia de portar inicialment un títol molt més provocador, però la discogràfica el va frenar i el grup va acabar optant per Hair of the Dog, el pèl del gos. Anem a escoltar aquest bon tema de l'any 75, els Nazareth, els protagonistes avui, al nostre Rockmasters.

Ara sí, Nazaret en estar pur, sense suavitzar res. Del cop sec, passem a la gran ferida sentimental del repertori. Love hurts, l'amor fa mal, l'amor fereix, associada sempre a Nazaret. És una cançó que parla de la desil·lusió amorosa, de la fi de la innocència i d'aquell moment en què descobreixes que estimar també significa patir. La lletra és senzilla, però precisament per això colpeja, per això fa mal. Desmunta la idea romàntica de l'amor i la substitueix per una veritat amarga. La força de la versió de Nazaret no és només la melodia, sinó la manera de com en Dan McCafferty la canta, i amb una veu escardada que sembla venir d'algú que realment ha passat per aquest dolor. El grup no la converteix en una balada dolça, sinó en una confessió totalment aspra. I aquí hi ha la clau del seu impacte. No és casual que acabés sent un dels grans èxits als Estats Units. Anem a escoltar aquest gran tema també, aquesta gran ferida.

Love Hurts. Els Nazaret, els protagonistes avui al nostre Rock Masters. L'amor fa mal, l'amor fereix. Hem escoltat aquest gran tema de l'any 1975. Continuem amb un altre tema, un tema que s'anomena Telegram, d'en Closing Off for Rock and Roll, l'any 1976, una peça que retrata la vida accelerada del músic en gira, sempre en moviment, sempre responent a pressions externes. La cançó parla de la seva carrera, de la urgència, parla de l'ofici convertit en marató i del desgast que sovint s'amaga darrere l'èxit. És gairebé un relat del dia a dia d'una banda que viu entre hotels, escenaris i missatges constants. Musicalment, això es tradueix en una estructura viva, canviant i amb molta tensió rítmica. És una de les peces que mostren que Nazaret no era només un grup de tornades efectives, sinó també era una banda capaç de construir petites narracions sonores amb moviments i detall. Després de l'èxit de Heart of the Dog, Closing Off for a Rock and Roll va confirmar que Nazaret mantenia la força creativa i no vivia només d'un himne o d'un sol disc. Anem a escoltar Telegram, Nazaret, el nostre protagonista avui, el Rockmasters.

Telegram, aquest gran tema tan conegut, impressionant, de Nazareth. Ara recuperarem des de l'EP Razamanaz el mateix títol, un dels títols més emblemàtics del grup, aquí pensant en clau de directe, perquè Nazareth sempre va ser una banda especialment poderosa davant, damunt de l'escenari. La lletra és bàsicament una explosió, una energia juvenil, una invitació a deixar-se anar i a viure el moment amb intensitat. No hi busquen una història complicada, sinó una descàrrega d'actitud i moviment. Musicalment és una peça, podríem dir, accelerada, nerviosa, ideal per encendre una sala. En directe guanya encara més força perquè el grup hi desplega aquell punt salvatge que sempre els va fer creïbles davant del públic. L'àlbum en directe, des de l'any 1981, va reforçar la reputació de Nazareth com a banda sòlida i contundent sobre l'escenari. Anem a escoltar aquest gran tema de Nazareth, Razamanaz.

Razamanaz Nazaret, el protagonista avui al nostre Rock Masters. Ara entrem en un tema que s'anomena Dream On, Somia, de l'LP 2XS, l'any 1982, una cançó molt més melòdica que ensenya una altra cara de Nazaret. La lletra parla de persistir, de no renunciar del tot a una esperança íntima, fins i tot quan el temps o la realitat et posen traves. Té un punt de consol i de resistència emocional. La peça busca més elegància i menys cop de puny, però la veu de McCafferty manté el segell de la casa, com sempre. Això la fa especialment interessant. Nazaret podia suavitzar el to sense perdre veritat ni res de tot això. I aquesta capacitat explica també per què van durar tants anys amb una discografia que arriba fins l'any 2022. Anem a escoltar Dream On, Somia, des de l'any 1982, Nazaret, el nostre protagonista avui al Rock Masters. Dream On.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble gàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear.

vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

En el nostre programa anterior vàrem oferir-los una gravació d'una obra molt, molt estranya, molt desconeguda, molt que fuig d'aquest món del barroc i totes aquestes qüestions, i vàrem quedar a mitges de la gravació. I davant dels molts dubtes que teníem, hem opinat de que el millor que podíem fer és acabar tota la gravació, però com que això ens reportaria, que ens sobraria molt de temps, hem fet una mica d'estudi de què és Carmina Burana. I explicarem que molts llibres d'història se centren en els dirigents i només descriuen les activitats de polítics, nobles i eclesiàstics d'èxit. La gent del poble sovint és ignorada, per no parlar dels marginats i exclosos que lluitaven contínuament per sobreviure. Uns magnífics exemples d'aquests últims són els estudiants errants i els goliards medievals. Mentre que els primers eren clergues itinerants que no aconseguien una plaça estable a l'Església, tot i gaudir almenys de la seva protecció, els segons representaven els autèntics desarrelats antics seminaristes que havien acabat vivint en la misèria. Malgrat la seva reputació, tant els clergues errants com els goliards eren homes cultes i demostraven el seu talent en les cançons i poemes que escrivien. El manuscrit més important i famós que conté aquesta poesia és el Còdex Buranus, encarregat per un mecenes ric, probablement un abat o un bisbe. No va ser fins l'any 1803 que aquest manuscrit, de començament del segle XVIII, va aparèixer al monestir bavarès de Benedict Beuern i fou traslladat a Múnich. A partir del nom del monestir, se'l va anomenar Còdex Buranus i les seves composicions van rebre el nom de Carmina Burana. El manuscrit conté més de 200 poemes que es creu que eren cantants o cantats. Alguns inclouen neumes, antics signes de notació musical que indiquen el moviment de la melodia, mentre que en els altres llocs es van deixar espai per escriure la mateixa música més endavant. Tot i que també hi ha textos d'altres gèneres, els Carmina Burana són especialment famosos pels seus poemes sobre el joc, la beguda, la mort, així com per les seves periòdies de cants religiosos. La majoria estan escrits en llatí, encara que alguns són en francès i en dialecte alemany. L'any 1934, el compositor alemany Karl Orff va veure un catàleg que recomanava una edició dels Carmina Burana. Va quedar immediatament impressionat per la il·lustració de la deessa Fortuna. Quan Karl Orff va veure la il·lustració de la deessa Fortuna, va començar a treballar en el cor, Fortuna Imperatrix Mundi, Fortuna Emperadriu del món, que havia emmarcat tota la seva cantata escènica. L'obra es va estrenar l'any 1937, o sigui, pràcticament és coetània nostra, ens portem un any de diferència, amb el subtítol Cançons profanes per a solistes i cort, acompanyades d'instruments i d'imatges escèniques. Encara que havia estat concebuda per ser representada a l'escenari amb ballarins que interpretessin l'acció, avui dia normalment s'ofereix en forma de concert.
La Carmina Burana d'Orff es divideix en 5 parts. Els temes de la primera, la taverna, i l'amor són introduïts i tancats per 2 cors dedicats a Fortuna. Després de Fortuna, Imperatrix Mundi, la segona part anuncia l'arribada de la primavera, amb Primovere, o la primavera, és el plaer primaveral on es desenvolupen encara més a un dem àngel que gira al voltant de la pregunta «Qui serà el meu estimat?», tot i que es presenten molts possibles pretendents, al final la protagonista conclou «Ho donaria tot si pogués tenir la reina d'Anglaterra entre els meus braços». La tercera part se situa en una taverna, in taverna, i inclou el famós lament d'un cigne rostit a l'ast, Olium lacus colueram. Aquest començarem per aquí. La quarta part, vàrem acabar aquí i començarem aquesta setmana, la reanudarem per aquí. La quarta part, el cor amors, la cor de la mort, canta les penes i les alegries de la mort. Acaba amb una invocació als personatges medievals Blanci, Flor i Helena, presentada de manera irreverent com si fos una pregària a la Mare de Déu. Finalment, l'obra torna a concloure amb el gran cor Fortuna Imperatrix Mundi. Direm que avui dia Karl Orff és conegut sobretot pel seu mètode educatiu Schulzwerk, destinat a l'ensenyament musical. Això no significa, però, que Carmina Burana estigui escrita per instruments escolars. El compositor la va concebre per a una orquestra simfònica, encara que també s'inspirà en pràctiques i estils musicals medievals. En Carmina Burana, Karl Orff va sentir que havia trobat el seu veritable camí com a compositor. Tant és així que va escriure al seu editor una frase que s'ha fet molt i molt famosa. Diu exactament: «Podeu destruir totes les obres que he compost fins ara. Amb Carmina Burana comencen les meves obres completes». Aquesta frase mostra fins a quin punt Orff considerava Carmina Burana la seva primera gran obra mestra. Sense més preàmbuls, ara ja sí, reanudem en el capítol de la gravació que correspon a In Taverna, la Carmina Burana que els hi vam començar en el programa anterior.

0: La música sinfònica, sacra i de cambra és la protagonista a Grans Mestres. Grans Mestres, gaudeix-los els matins de dissabte a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.